Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

0: nou Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.

no considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans de...

0: el talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

en amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. I m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. És que ja no sé, tio. No sé.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre...

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: la llum que el meu DJ controla.
1: Cat Weekend.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ben Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Cinema.

0: programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí, Ràdio Molins de Rei i el seu programa matinal i diari, La Tenora. Programa que us el presenta Pere Païssa. Avui començarem amb dues sardanes de Jaume Bonaterra. Es diuen, la que estan escoltant en aquest moment, Aurèlia, i després Enyorada Barretina. I són interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal. I recordin, després d'aquestes dues sardanes, sardanes cantades per tots vostès.

Avui hem començat amb aquestes dues balladores i boniques sardanes de Jaume Bonaterra, aquest compositor nat a Vilajuïga, a l'Alt Empordà, a finals del segle passat, Aurèlia i enyorada Barretina. Bé, i comencem amb un nou repertori de sardanes cantades. I comencem amb el grup d'havaneres Cavall Bernat, dirigit per Ortega Monasterio, que ens ofereixen dues sardanes ben conegudes. La primera, Les fulles seques, del mestre Enric Morera, amb lletra d'Àngel Guimarà, i després una de ben coneguda, Llevantina, del mestre Vicenç Bou.

Estem escoltant sardanes cantades i interpretades pel grup Cavall Bernat, dirigits per Ortega Monasterio. Hem escoltat ara Les Fulles Seques i Llevantina. Bé, i ara continuem amb aquest grup i escoltarem Princesa de Barcelona, sardana de Jaume Torrent i Cecília A. Màntua, i després una de sardana d'autor anònim que es diu Catalunya Avant. Escoltem-les amb el grup de Maneres Cavall Bernat.

Acabem d'escoltar el grup Cavall Bernat amb aquesta sardana Princesa de Barcelona i després Catalunya van bé. Ara canviarem i escoltarem una sardana clàssica, una sardana ben coneguda. És la Moreneta del mestre Carceller, però aquesta vegada l'escoltarem interpretada per l'Orquestra Internacional, la principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar aquesta excel·lent interpretació de la sardana És la Moreneta amb l'Orquestra Internacional La Principal de la Bisbal. Bé, i ara farem una petita pausa amb una mica de ball vuitcentista per continuar a la segona part també amb sardanes cantades. I escoltarem després De la Rambla a la Devesa, de Lluís Duran, i després Girona vora el riu, una sardana que ens parla dels quatre rius que arriben a Girona, del mestre Salvador de Bau. Aquestes sardanes seran interpretades per la Cobla Ciutat de Girona amb les sopranos Gemma Coma Albert i Montserrat Cristau. Fins ara, d'aquí un petit moment.

Acabem d'escoltar les sardanes de la Rambla a la Devesa de Lluís Duran i Girona vora el riu de Salvador de Bau. Bé, continuarem a Girona i escoltarem una, segurament, de les sardanes més famoses de les sardanes cantades. És lletra i música del gran mestre Ricard Baladesau. És la sardana que es diu Girona m'enamora, que comença així: salut, o noble Girona, heroica i senyora, ciutat immortal, orgull dels catalans. Escoltem-la, interpretada per l'Orquestra Internacional La Salvatana.

Acabem d'escoltar a la Cobla Orquestra La Salvatana, que ens ha ofert aquesta Girona m'enamora, de Ricard Viladesau. Bé, i ara, amb una sessió de sardanes cantades, evidentment no pot faltar l'excel·lent i estimada cantant Núria Feliu. I d'ella avui escoltarem dues sardanes. La primera d'elles es diu Alegre Magdalena i és del mestre Manuel Saterra i Puigferrer. I després escoltarem una sardana que en el seu temps va fer furor, tothom la volia ballar, es diu Gota d'aigua, i és del compositor Joan Caldés. Ell, amb la seva lletra, Núria Feliu, ens anuncia que la gent té ganes de ballar, però que el cel està molt tapat, que està a punt de ploure, però tothom, quan comença la cobla, s'agafa de les mans i a ballar. Escoltem, doncs, aquestes dues sardanes amb Núria Feliu i la Cobla Mediterrània.

Acabem d'escoltar dues sardanes interpretades Núria Feliu amb la cobla Mediterrània, Alegre Magdalena, de Manuel Sederra i Puigferrer, i Gota d'aigua, de Joan Caldés. Bé, i així ens despedim fins demà. Amigues i amics, bon dia, bona hora, adeu-siau, i els deixo escoltant un trosset d'aquesta garrafa dels Pescadors de l'Escala.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern de Catalunya atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fonts del partit d'Oriol Junqueras han explicat a la CN que comparteixen moltes reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és, segons ells, responsabilitat del govern. Esquerra rebutja així les exigències d'USTEC, que aquest dissabte ha reclamat que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos, previsiblement la setmana que ve. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació a l'Hospital Clínic durant el període previst de seguiment preventiu, d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. A aquestes hores del matí de diumenge tenim alguna nuvolada una miqueta més compacta, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però a les immediates hores es presenta un matí en conjunt molt assolellat aquí a Catalunya. Serà a partir de mig matí i migdia que tornarem a tenir el creixement de moltes nuvolades que ens portaran avui sí ruixats. Uns ruixats que quedaran restringits sobretot al Pirineu i Prepirineu i haurem d'estar molt pendents als que s'ubiquin sobretot a comarques com el Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, el Ripollès, perquè aquí ho podríem fer amb intensitat. I a més, a la tarda, algun ruixat es podrà deixar veure, sobretot a la zona dels ports. En canvi, a la resta de Catalunya tindrem el pas de molts núvols als íprims, amb unes temperatures avui que sobrepassarem la barrera dels 25 graus. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
1: I en cultura, unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella d'Am. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment amb noms com Muixca, 31 Fam i The Tires, Ginestà, Maria Jaume, Lobov Lesbian i Oques Grasses. I en els esports, el Barça guanya la Copa de la Reina, la seva tercera consecutiva i la dotzena de la seva història després de superar la final a l'Atlètic de Madrid per 3-1. La setmana vinent, les blaugranes poden sumar un nou títol a Oslo, el quart de la temporada, on disputaran la final de la Champions davant l'Olímpic de Lió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Molt Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
1: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
1: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
0: T'esperem al Molí Jove.
2: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
3: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
4: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
6: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
5: Vols dir que val la pena?
6: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
7: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Benvinguts a Serrano. Estem aquí una vegada més per donar visibilitat a tots aquells estigmes que, doncs, bueno, encara envolten, i nosaltres estem aquí per donar veu i ajudar tota aquella gent que ho necessita, i també per la gent que escolta poder tindre eines per ajudar aquelles persones que estan patint en aquell moment. Avui estem, de moment, la Gemma i jo.
1: Bona tarda.
0: Perquè ja fa dues setmanes que, amb el tema de Rodalies, al final tindrà que presentar el programa el David. Perquè...
1: Sí, sí.
0: Perquè no hi serem. D'aquí una estoneta vindrà Jaume Vidal, que ve amb una mica de demora. I la Gemma i jo estàvem parlant ara... Bueno, els dos tenim experiència amb tot això del tema del trastorn i de l'estigma i de més. Jo recentment acabo d'acabar un programa de patologia dual de bipolaritat i TDAH, i una de les coses que ha sortit al tema és quina importància o quant d'important és el tema de la medicació, perquè jo m'he trobat en el grup gent que està tan medicada, que segurament és per un bé per ells, però que estan completament anul·lats, no? Aleshores, anem a donar una mica de veu amb la nostra experiència, perquè això és molt personal, i tu què penses, Gemma?
1: Val, jo, des del meu punt de vista, he estat ingressada últimament 5 mesos a psiquiatria, a Sopaguts, i m'han canviat tota la medicació. I crec que la medicació és totalment individual. No, el que jo prenc em serveix a mi. I a tu, tenint la mateixa patologia, no podem saber, no podem comparar-nos. Llavors, a mi, fins que no hi ha hagut un augment molt alt d'un antidepressiu, jo no m'he trobat bé. Llavors, aquí, la medicació, el 70% era molt important. O sigui, un 70% de la medicació era importantíssim.
0: En aquella fase.
1: En aquesta fase.
0: Vale.
1: Però ara que ja he sortit, ara el més important, la medicació és important, un se l'ha de prendre, almenys jo crec que me l'he de prendre perquè és el que em fa estar bé i estabilitzada, però socialitzar, tenir coses a fer, tenir aquest entorn, el de la ràdio, per exemple, venir aquí i poder compartir, tot això és molt important, i és un conglomerat de coses que ajuden a tirar endavant.
0: Clar, per mi també és molt important el carinyo, per exemple, que nosaltres, com ens coneixem, cadascú porta la seva creu i demés, però quan estem junts, doncs tenim aquesta situació de que ens puguem entendre, i també és molt important per mi quan una persona sent recolzada, el carinyo, l'estima, no trobar-se sol en aquell moment, perquè, doncs, bueno, són situacions que ja ens passen quan estem baix i que redescobrim quan la medicació comença a fer efecte. Per mi allò es multiplica, adelantem molt el fet de millorar, i el que tu deies d'un 70, aleshores per mi pot ser la medicació, aleshores és un 30, un 35, un 40, perquè, doncs, bueno, no la puc deixar, però me la poden baixar progressivament, però a l'entorn per mi és fonamental.
1: El que passa que jo he de dir que ha sigut molt important la medicació. O sigui, jo fins que no me l'han augmentat bastant, no he estat bé. O sigui, i jo tenia, a l'entorn tenia tot això, però fins que no he assolit la medicació que em fes efecte, no he pogut gaudir de tot l'altre.
0: Clar, a mi em va passar el mateix. Jo, per exemple, amb el tema dels antidepressius, no responia als antidepressius convencionals, als inhibidors de recaptació de serotonina i noradrenalina i tot això. Arribava un moment que a mi no em feien sortir al forat.
1: Yeah.
0: Aleshores van tindre que buscar els IMAOs, que els IMAOs aquí no es poden, no pots anar a una farmàcia a buscar-lo, i tinc que anar a la farmàcia del clínic a buscar el medicament. ¿Vale? És un medicament molt antic, però molt més eficaç. El que passa és que has de tindre molta cura amb el que menges. Perquè segons el que menges, pots tindre problemes d'hipertensió molt alta.
1: Ah,
0: i has d'anar molt en compte amb segons, per exemple, formatges curats i vi negre, bueno, moltes coses, tinc un llistat de coses que no puc menjar. Vale? Gràcies a Déu, ara m'ho estan baixant, però jo vaig tindre que recórrer això, perquè
1: ja,
0: a mi,
1: perquè no...
0: lo convencional, jo estava desesperat, perquè sempre tenia l'esperança, quan anava a la consulta, de que em donés algo que em pujava en la dosis, sortia amb l'esperança d'aviam si amb la pujada de dosis...
1: Pujaves d'ànim?
0: No, jo no pujava. Jo passava 3 setmanes, un mes, i ja estava igual. I aleshores és quan van decidir de tirar cap a aquest cantó. En aquest moment, per mi la medicació era vital, si no jo sortia d'aquell forat. A més, sortia d'un ingrés, d'una fase maníaca, que després et baixen tant,
1: clar, és que
0: et deixen fer una merda. I després, ara, que estic en una fase molt autímica, li dono el valor a l'altra part, que abans també la tenia, però que no era impossible, era incapaç. Jo de... En aquell moment era incapaç. Però bueno, per sort, n'hi ha una part del meu entorn que no ho entén, ¿vale? Perquè...
1: Què és el que no entenen? Que et mediquis?
0: És un tema molt tabú a la salut mental. És un tema, per exemple, la meva exdona, quan ha tingut un problema i s'ha hagut de medicar, entre les amigues es recolzen més. Jo, entre aquest grup d'amics, m'han dit com, tranquilo, esto se pasa, saps? Sense...
1: Com si fos un refredat.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Clar, però és la desconeixença, la gent no coneix com funcionen.
0: Clar, aleshores, doncs, allà em trobava una mica sol, no?
1: I més perquè et veuen bé. O sigui, perquè totes aquestes malalties, externament se't veu bé.
0: Clar.
1: Tu no fas una cara desencaixada, ni has perdut 20 quilos o n'has engreixat 30... Se't veu bé, llavors és el que tu expliques.
0: Clar.
1: Com et sents. Llavors tot això és més difícil d'entendre.
0: Sí, i també n'hi ha molta gent que no sap manegar les emocions. Encara, a part del tabú de l'estigma de la salut mental, n'hi ha el tabú de que encara, amb la gent de la meva edat, és com si et digués, els homes no poden plorar. Encara està allà com el fet de dir que has de ser fort, saps? Amb tot el significat. I aleshores que tu vagis i diguis, hòstia, estic passant per una depressió, és molt, m'ajudaria més si hagués tingut un accident de trànsit en moto,
1: sí,
0: i que això. Això,
1: perquè allà sí que saben respondre.
0: Clar.
1: Amb el que tu els estàs explicant no saben.
0: Clar, i amb això m'he trobat una mica sol. Però bueno, d'igual. Tinc una altra part que... tampoc els jutjo, eh? Perquè això és un tema que és molt... És molt cultural.
1: Sí.
0: Inclús... Et diré que n'hi ha un que la seva filla és anorèxica i ho tapa.
1: Clar.
0: Com un, si fos
1: perquè
0: una
1: no sap,
0: vergonya.
1: Perquè no sap com tractar-ho.
0: És una cosa que aleshores, amb ells, amb aquest tema, No puc parlar. Parlaré de futbol, parlaré de moltes coses, però aquest tema és difícil que jo parli. Pot haver una diferència si en lloc d'en grup estic d'un amb un. Perquè aleshores és com si d'allà no es poguessin escapar i et tenen que escoltar, saps? Però si estan en grup és impossible. És impossible. Però bueno, d'igual. Tinc uns altres grups de recolzament, d'amics que sí que ho entenen, vosaltres també ho enteneu, i aleshores, doncs, bueno, per sort, he conegut el Jaume, una persona que ha sigut vital a la nostra vida, ja, per reconduir-nos i entendre i de més, i això és com un diamant que jo tinc, saps? De poder expressar-ho. Que no només parlem d'això, parlarem de moltes més coses, no?
1: Sí.
0: Que passa és que ens hem de conèixer una mica més amb una altra. Per exemple, mai hem anat junts al cine a veure una pel·lícula i parlar de la pel·lícula i tal.
1: No.
0: Ens hem centrat molt en aquest aspecte, eh? Però bueno, no sé. Jo era algo que volia parlar perquè ho acabo de viure ara mateix. Ahir va acabar la formació, vam quedar per dinar, i és curiós també perquè tothom està diagnosticat del mateix, però jo pensava, jo no em reflexo amb ningú, cadascú
1: Clar.
0: Tenia la seva personalitat, i era com si et digués, hòstia, no sé, no em sento reflexat també. No, és que clar, com no és algo que puguis veure, després cada persona té la seva personalitat, la seva forma de ser, i...
1: Sí, per això cadascun té la seva medicació. No ens mediquem tots el mateix, amb
0: però,
1: el mateix.
0: Sí, sí, és com un tratge fet a mida. Ha de ser així. I per això també suposo que d'aquí també he de creuar els dits, perquè he tingut sort de trobar, per mi, un bon professional, que no per res, però un bon professional no és
1: molt important.
0: Només que m'encerti amb la medicació, que ja és molt,
1: sí,
0: sinó que a més m'escolti. I més sent de la Seguretat Social, que tenen
1: sí,
0: molt poc temps, i de vegades passes que no tens ni temps d'expressar-te, i amb això, no sé si tu t'ha passat...
1: Jo no tinc queixa amb la Seguretat Social,
0: vale,
1: jo la persona que tinc ara, la psiquiatra que tinc ara, per mi és perfecta.
0: Vale, jo també, estic molt a gust. I bueno, i mentre, què estarà fent el Jaume?
1: Venint xinutxant-me amb l'autobús.
0: Amb autobús, no? Ha vingut? Bueno, doncs... mira, la teva experiència, també que tens, que a mi m'ha sobtat molt, també, i per bé, perquè he estat temps sense veure't, sapiguent de tu, i ara, a cop i volta, he vist una gema d'uns 180 graus, amb canvi.
1: És que em trobo bé.
0: És que...
1: Estic bé.
0: Però ha sigut...
1: Sí, sí, ja et dic jo. Van estar medicant els antidepressius i fins va... O sigui, jo he estat 5 mesos. Doncs el mes anterior jo estava malament. Em van pujar l'antidepressiu i em van començar a trobar bé.
0: Doncs
1: no em feia efecte.
0: Doncs jo t'he vist un canvi... Aviam, no t'he vist tant, no? Però t'he vist un canvi
1: amb
0: l'últim mes.
1: Jo també m'ho noto.
0: Que ha sigut espectacular. De no voler vindre a estar aquí, ara, ja, permanentment, i tindre la força de voluntat.
1: Bueno, és que no podia. O sigui,
0: clar,
1: també l'hospital estava ingressada i no podia sortir
0: clar,
1: qualsevol hora, però és que no tenia ganes, no tenia força, no podia caminar. Em costava caminar.
0: Clar. Bueno, estàvem parlant de que...
1: Aixecar-me del llit.
0: Clar, això que parlàvem els dos, aixecar-se del llit, que per mi era un
1: munt
0: també. Dutxar-se. Jo, en el moment que em dutxava, canviava la cosa.
1: Jo també, igual.
0: Però, o sigui, obrir els ulls era... Em donava por i tot d'anar a dormir per tenir aquella sensació, saps? De dir, hòstia, ara demà em tornarà a passar el mateix. Però, bueno, tenia el recolzament de dir... Aixecar ràpid, encara que et costi, dutxa't i que passi el més aviat possible.
1: Però a mi em passava que deia, ara m'aixeco, ara m'aixeco, ara m'aixeco, ara vaig, Clar, en aquest ara m'aixeco i ara vaig, m'adormia al llit.
0: Clar.
1: I no m'aixecava.
0: Clar. A mi saps què em passa? Que amb el Simao tenen un efecte que quan obres els ulls ja no pots dormir.
1: Ah. Oh.
0: És una cosa que és una merda.
1: Ja.
0: Perquè ja no puc dormir. Aleshores, em ve aquella sensació, vull continuar i no puc. I aleshores, com vull fugir d'aquella sensació, m'aixeco i em dutxo. I aleshores ja després comença a canviar. Però bueno, això ja forma part d'un passat recent, però també aprens sobre el camí, perquè es necessita molta força de voluntat, encara que no es tingui, primera força de voluntat per acceptar i medicar-te.
1: Sí.
0: Després per ser pacient, perquè això de la medicació no té efecte.
1: Triga molt.
0: No és d'aquí una setmana, sinó que pot passar molt de temps. I mentrestant has de ser molt pacient perquè allò acabi tenint efecte. I després, que no trobis l'efecte desitjat, que et tinguin que pujar més o canviar... O, clar, tot allò es pot fer un camí d'etern.
1: Bueno, és el que m'ha passat a mi 5 mesos.
0: Clar.
1: Canviant medicació i...
0: I jo sóc conscient que aquí es desenvolupa molta resiliència.
1: Jo vaig dir, poc a poc, jo no em marco temps, ja vindrà tot. I quan em van dir que em donaven l'alta, li vaig dir, no, si jo no estic bé, a mi no em doni l'alta perquè jo no estic bé. Jo no estic bé.
0: Mm-hmm.
1: Sí, perquè som fa molts mesos que estàs, i llavors jo li vaig dir, no, perquè mira, aquesta persona va estar 6 mesos, aquesta va estar 5, aquesta 7. Bueno, però, mira, jo, a mi no em donis l'alta, jo no estic bé.
0: Bueno, mira, encara és subjectiva.
1: I fent força, al final no em van donar l'alta, després em van donar la raó, perquè de seguida que va ser pujar-me la medicació, trobar-me bé.
0: Aquí ha sigut intel·ligent, perquè jo, quan em passa això, estic una mica empanat, i de vegades em poden dir tu fora, i jo no sé què dir en aquell moment. Has tingut la força per dir no.
1: No, perquè jo ja ho veia venir. Ja veia venir que em donarien l'alta. I vaig pensar, no, perquè no em trobo bé. I per sortir i per tornar a entrar, com que no.
0: Bueno. Una altra cosa que he estat mirant ara, per curiositat, és a Xina com tracten el tema del trastorn mental.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Com?
0: És molt semblant aquí. El que passa és que fan servir la part occidental de psiquiatre, psicòleg i farmacologia, i la part tradicional que s'ha fet servir de sempre, des de acupuntura, des de els chakras energètics, tot això, a dia d'avui ho integren les dues parts, ¿vale? O sigui, tenen en compte també no han deixat enrere aquesta part que nosaltres no veiem tan eficaç o tan efectiva. Yeah. Ells ho apliquen. Però tenia curiositat perquè pensava, igual allà, no, clar, igual jo tinc un punt de vista una mica antic, no? I pensava, no sé, pel tipus de règim que és, igual allà sí, tens un trastorn i et deixen de costat. Tot sí, i que com... no està molt ben vist, eh?
1: Ja.
0: Tindrà... Encara n'hi ha més estigma allà que aquí. Perquè allà som molt productius, i si
1: sí,
0: dius que tens un trastorn i tal, d'entrada, no està ben vist. Aleshores, suposo que la gent s'ho calla més que aquí. Però, bueno, era una curiositat que tenia. Mentre t'estava esperant a ti i al Jaume, dic, ho miro. Però bueno, per sort, jo he acabat la formació i m'he donat compte de que n'hi ha gent molt sobresalent, molt bona, i no s'ha de tenir por a poder brillar al marge de que hagis tingut
1: enfermetat mental
0: i hagis tingut una caiguda en un moment donat i puguis agafar inclús ser complexa, perquè jo quan no m'he trobat bé pensava, hòstia, jo vull ser com els altres, vull estar bé, no, si és l'únic que vull, no sé per què m'ha vingut això i ara jo voldria estar tranquil, normal, i ens generava una mica de complexa el fet de no poder estar com la gent, per mi, que era normal, i jo pensava que no ho estava. Vale? I aleshores, amb aquest grup de gent, ja havia fet una altra formació, doncs, n'hi havia gent que estava força bé i gent que estava, ja et dic, que els hi costava perquè estaven ultramedicats. Però, bueno, hem fet molt bona... I per mi, inclús els que estaven molt... N'hi havia una noia que vaig dinar ahir amb ella i ella té tres comorbiditats: bipolaritat, esquizofrènia i TDAH.
1: Uf, una combinació.
0: Aleshores, quan està alta, té al·lucinacions. I ha tingut 9 ingressos. I em deia, hòstia... Clar, perquè m'ho va dir. Perquè jo la veia des de fora i la veia perfecta.
1: Clar.
0: I quan em va explicar la història, vaig pensar, doncs jo no ho diria mai. I ella em va dir, és que clar, jo estic farta de patir i tinc por de tornar a recaure.
1: Ja, el que passa que això, com no sabem d'on ve...
0: Clar,
1: no
0: clar,
1: sabem...
0: Clar,
1: clar.
0: El que passa és que jo li vaig dir... Ara ella, per exemple, ha començat una relació i penso que aquesta relació li pot ajudar molt perquè... s'avenen molt, els dos. Eh? Jo crec que quan estàs estabilitzat interna i externament, doncs pots estar optimista molt de temps.
1: Ja.
0: Ara, si després, per lo que sigui, tu haguessis de tornar a la feina, seria un factor estressor i allò no t'ajudaria. Segurament, per lo que tu has dit, eh? Seria una cosa que...
1: No ho sé. Jo, de moment, no em veig treballant.
0: Clar.
1: Perquè no m'acabo... O sigui, estic bé, però no m'acabo de trobar bé com per estar treballant.
0: Quan fa que estàs en aquesta feina?
1: 5 anys.
0: Ah, 5. Pensava que era... Que portaves igual 20 anys o una
1: no,
0: cosa així.
1: No, 5 anys.
0: Va, 5 anys. Vale. Bueno, el temps ho dirà.
1: Sí, no.
0: Ara l'important és fer pas a pas i d'aquí sí. Ja es veurà. Però bueno. Bueno, i veiem que el Jaume deu venir caminant.
1: Pobre.
0: Perquè... David, com ho tenim pel primer tema? Anem a fer un break.
2: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell.

0: Vale, molt bé, ja som aquí de nou. Ja tenim el convidat especial, que ha vingut a peu.
1: Gairebé, oi?
0: Mare meva, amb rodalies, no?
1: Oi, tu. No, però és que tu l'has agafat.
2: Sí, i he vingut. Sí, el que passa que l'he agafat a les 5 i quart i he arribat aquí a les 6.
1: Vale. Ara ja ho entenc. Molt bé.
0: Sí, espera, que, molt bé, que tenim una pregunta. N'hi ha un tema que Gemma ens vol desenvolupar una miqueta, que estàvem parlant de l'importància que té la medicació, si és tan important, si no, o en quin procés és un 70%, després pot arribar a ser un 30%, i l'actitud o el que et ve de fora, que comprengui la gent, que t'estimin, que et sentis recolzat i tot això.
1: Sobretot però... que t'estimin, oi?
0: Clar.
1: Això és molt important.
0: És una gran medicina, no?
1: Sí.
0: I ara acabem de parlar... Gemma, explica'ns.
2: No, jo volia parlar sobre... Bueno, he estat ingressada i una part molt important ha sigut la medicació per poder reflotar, però també totes les activitats que hem fet, que es fan allà a l'hospital. Uh-huh. El més important és que t'obliguen, bueno, no t'obliguen a dutxar-te, però t'has de dutxar, t'has de vestir, t'has de fer el llit. Això, si ja ho fas, és molt important, perquè hi ha persones que no ho fan perquè no estan bé. Uh-huh. I després hi ha les activitats que fan pel matí i per la tarda. De banda de que si tu surts perquè tens permís o et venen a buscar els familiars o el que sigui, no? I les activitats són molt importants perquè fan moure coses que potser, com no et trobes bé, no es mouen, però amb l'activitat doncs les estàs movent, no? Per exemple, cuina és molt dinàmica. Tu estàs allà tallant ceba i estàs tallant ceba. Mm-hmm. I t'has de moure. I li has de dir a l'altre, deixa'm el ganivet i no sé què. I també, per exemple, on jo estic, és on jo he estat, feien una activitat de canoteràpia amb gossos. Tres gossetes que estan ensinistrades i fan les seves amb un tros de pinso, doncs llavors els deies volta i fan la volta.
1: Yeah,
2: i tot això, i tots ho fèiem, no? I clar, això és molt
1: educador, també.
2: Sí,
1: eh?
0: Terapèutic,
2: perquè dius, ai, jo ho sé fer, no? I també després fèiem taula de dones i taula d'homes, taula de per parlar sobre tots els que estem allà, si tenim algun dubte, si tenim queixes, si volem arreglar
1: alguna assemblea, per exemple, sí.
2: També tenim a l'hort.
1: Ah.
2: Hi ha un hort. També se'n van a la piscina.
1: Què vas plantar?
2: Hi ha el gimnàs.
1: Què vas plantar?
2: No me'n recordo.
1: No? perdona.
2: No me'n recordo. Ja... El que ha durat és els tomàquets i els enciams.
1: Enciam va molt bé, ui, això va... El tomàquet ja li costa més.
2: Doncs ja estan sortint, sí, ja en tomàquets així.
1: Sí, sí, bueno, si són d'aquells en parlar, perquè n'hi ha tantes classes.
2: Bueno, d'aquests que...
1: Sí, sí,
2: bueno,
1: ja.
2: Bueno, vés a saber, no sé.
1: Molt bé, molt bé. Molt bé, què més?
0: Bueno, jo penso que aquí on estàs... li donen molta importància tant a la medicació com a l'activitat. I em sembla perfectíssim. Jo, per exemple, quan vaig al gimnàs, quan surto em trobo millor.
2: Clar.
0: Quan vinc aquí, quan surto em trobo millor. Són coses que, si estigués a casa, em canvia el xip. Però, bueno, puc estar a casa, no? Però si estic tot el dia ja m'agobio.
2: Ja.
0: I aquí fent activitats, doncs mira,
1: t'hi apuntes ara ja sempre, gairebé, això és molt maco, sí senyor. Jo el que és, per enriquir tot el que tu deies, no? Concretament ahir dimarts vam fer una entrevista amb un senyor que és psiquiatre i es diu Mauri, i això va ser Sant Boi, eh? Això és una altra història. Però sí que vaig prendre uns apunts, perquè és un senyor que, bueno, que ara ja està jubilat, però que, bueno, que ha fet de psiquiatre sempre i ens va posar a l'ordre del dia, no? Per exemple, no hem de dir mai malaltia, hem de dir trastorn, per exemple, per dir una cosa, perquè diu malaltia, això de la salut mental, no. És un trastorn, és un, va dir, va parlar de diferents aspectes.
0: Sí, el desajust. Un desajust.
1: Això mateix, un desajust de la ment i tal. Llavors, una de les coses més interessants que va dir va ser precisament això que acabes de dir ara tu, i tu també ho corroboraves, no? Que, en definitiva, vull dir, no tot és la medicació, com tu ja deies també, que també va dir, dius, sí, home,
2: sí,
1: clar,
2: molt important,
1: això és important, perquè, lògicament, baixa el nivell de dificultat i tot això, però les teràpies, o sigui, tot allò que pugui arribar a ser, doncs, així de constructiu. Què dius tu? Sortir de casa, anar allà, sentir-te motivat, vull dir, la cuina, fer tomàquets també, no? Tal. Ara l'Alícia mateix m'ha dit que ha fet una prova amb un aparell, que sobretot l'esquizofrènia és un aparell que es posa i sembla ser que és la IA i que, bueno, que va molt bé també, m'ho acaba de dir, vull dir, durant el trajecte que he fet fins aquí. Llavors, doncs, jo voldria ressaltar això avui, no, tu? Que bueno, que hem d'anar escoltant uns i altres i tal, i que aquests

0: El que passa és que amb l'últim DSMR que n'hi ha hagut, molts psiquiatres americans han estat en contra perquè la majoria del DSMR no l'han fet psiquiatres, l'han fet les farmacèutiques. Yeah. Oh. I aleshores no han estat d'acord. Per exemple, ara diuen que una dona que hagi tingut un fill i que tingui el d'això postpart, se la té que medicar. O sigui, volen medicar-ho tot. I aleshores, molts psiquiatres no estan d'acord amb l'última edició de...
1: Aquesta última que han fet.
0: Però,
1: De tota manera, ell també em va parlar d'això. Diu, evidentment, l'experiència que tenim tots plegats ja d'haver escrutat, diu, perquè moltes vegades l'aparença és que tingui un tipus de trastorn i en canvi, gratant en descobrim un altre, per dir-ho d'una manera, i aquesta descoberta és precisament a partir de l'experiència que ja tenim, això també. Llavors, és clar, si per exemple això que dius tu veritablement és un estorb, perquè això ho diu, els farmacèutics, clar, el que volen és medicació. Vale, això, però això també es pot saltar. O sigui, va parlar de tota aquesta constant. El que sí que també em va sobtar molt és que quan ens formem i que després això serà el que tota la vida gaudirem, és precisament fins a 4 anys, Tot el que fem posteriorment als 4 anys ja depèn d'aquests 4 primers. Fins i tot va parlar de la panxa de la mare. Sí. O sigui, que jo també vaig dir, tant, doncs sí senyor, aquest senyor va manifestar això i bueno, vaig fer uns quants apunts que són el que us acabo de dir i que, bueno, que meravellós, vaja, vull dir que anem trobant doncs manera d'anar enriquint també el nostre coneixement i lògicament cada vegada el nostre coneixement és més acurat, no? Vull dir, més centrat en el que veritablement és tot el protocol que utilitzen tant els experts, com ara has parlat tu, com els psiquiatres, que és el que aquest senyor parlava, no? Miraré a veure si algun dia el podem entrevistar, també, perquè a vegades jo crec que sí, a part té una amistat amb un que està, amb una que està allà a Sant Boi, però bueno, vull dir, això es pot arreglar i es pot millorar.
0: Molt bé.
1: Parlem d'experiències. L'experiència que has tingut tu últimament és una experiència llarga i una mica feixugota, no? Vull dir, allò que dius...
2: No, bueno, no l'he viscut així, jo.
1: No? Mira que bé.
2: No.
1: Molt bé.
2: No, perquè jo sabia que amb paciència trobaríem la manera de sortir-ne.
1: La mateixa paciència que tenen els psiquiatres, vaja. Vull dir, sí. No, molt bé. Llavors, paciència, anar fent, això no...
2: No, l'únic que em trobava com malament, quan parlava amb la psiquiatra i li deia, és que estic igual, és que no hi ha cap canvi. És que em costa aixecar-me, em costa dutxar-me, em costa caminar, em costa fer qualsevol cosa.
0: I tristesa?
2: Clar, em sentia trista, molt trista. Vale. Sense esma per fer res.
1: Sí. Sí,
2: ni res de futur, ni il·lusió, ni res.
1: I ara estàs bé, ja. Que sí?
2: No tinc grans il·lusions, però bueno, sí.
1: Bueno, les grans ja venen. Ja venen quan surten les petites, Això ja t'ho dic jo també.
2: Però estic bé, sí.
1: Com que jo de grans no l'he tingut mai, perquè em sembla que no em sabria fer, doncs amb les petites vaig fent també. Això també és una altra...
2: Les petites.
1: Les coses que fas, home, i tant. Si avui haguessis vist, m'he llevat a les 7 del matí o una mica abans i no he parat fins ara, Vull dir, una cosa darrere l'altra i tal. Estic molt engrescat perquè, bueno, vull dir, vosaltres ja ho sabeu que tinc una problemàtica que no és la mental, però que no deixa de ser una problemàtica, però que en aquests moments estic gaudint d'un estat d'ànim i d'engrescament molt bo i això doncs s'ha de lluir perquè llueix per tu, no? I això és el que també volia dir. Molt bé, jo tinc diferents coses, si voleu, vull dir, portat, ja t'ho he dit.
0: Abans ho deien, què parlem, del Barça?

0: De què?
1: Del Barça.
0: Ah, sí, home, això sempre va bé. I més quan, quan escoltes el Florentino. Me cago en dera. Quin desastre. Com és possible, això? Que hi hagi una cosa tan... com t'ho diria jo, tan poc brillant com el que va fer aquest home ahir a la tarda. El vau escoltar vosaltres, no?
1: Sí.
0: Una estona, sí.
1: Jo veig molt d'ego.
0: Un ego.
1: I molt de patiment, perquè és com dir-te, una persona que sembla, no, ja no per ell, eh?
0: No.
1: Una persona que sembla que materialment ho tingui tot,
0: sí,
1: i amb aquestes petites coses,
0: no,
1: o sigui, no gaudeix. No. De les coses.
0: Jo haig de dir una cosa que em va agradar molt amb una tertúlia que vam fer així a nivell barcelonista, i allà no estaven per fer la tonteria aquesta de carregar-se el paio i tal, és igual. Llavors, el que sí va dir és que diu, i quina és la clau de l'èxit d'un bon funcionament d'un equip? Doncs està en que tothom faci el mateix, o sigui, en que tothom tingui el protocol que estableixis, és igual, però que tothom entengui que aquell protocol és el que se seguirà, i allò és el que dona oportunitat i, bueno, i brillantor a tot el que puguis inventar, no? I llavors ell va dir que el Madrid tenia un jugador que era alemany, si no recordo malament, sembla que es deia Rodrigo o així, i aquest era un bèstia, era un home amb una capacitat enorme de allò que deien dels lideratges, no?
1: Uh-huh.
0: Era de tenir lideratge, oi? Que l'altre dia en parlàvem també quan parlàvem del senyor...
1: Sí, a Sant Joan d'Espí.
0: Això mateix. Llavors, doncs, aquell sí, però va plegar aquell i allò va quedar com una mica buit. Van començar a fitxar el Mbappé, el tal, l'altre i l'altre, i tot això és com una confusió ja. Això ja és com que no dones peu en bola, no? I tal. I aquell ho va dir, diu, el Barça és això. I aquest entrenador del Barça es veu que, bueno, és un senyor que té capacitat també per liderar i per... quatre xavals, però si tots són de 18 a 20 anys.
1: De la cantera.
0: Això, bueno, a part d'algun veterà, no?
1: Sí.
0: I, bueno, va parlar d'això també. Jo també hi estic d'acord, això. Aquest jo penso, aquest penso que és el lideratge que també necessitem nosaltres, no? Que d'una manera o altra parlem del que parlem, doncs estigui a to, eh? O a to o amb coherència amb el que pot parlar el que més o el que pot parlar el que menys, no? I crec que això ho estem aconseguint, i de mica en mica amb els programes que fem i tot, s'hi coneix molt que també estem ja basats a parlar i a dir què és el que hem de fer i com ho hem de fer, no? Hi ha una cosa, si us sembla també, que lligaria, perquè m'ha sobtat, quan t'hi diu que de què parlarem, dic a veure què trobo. I llavors he trobat aquest article que diu que hem d'escoltar les dones. Home, i això a mi m'agrada molt.
2: Bueno, depèn.
0: Llegir dones per entendre el món. És una... què? No?
2: Depèn.
0: Bueno.
2: Però, no totes.
0: Però, a veure, jo... sí, tot depèn, sempre, ja sabem. Si la dona no té una capacitat de lideratge, probablement no serà així de maco. Però una de les... o sigui, això al cap i a la fi són raonaments del per què, no? El per què les dones. I llavors, probablement els homes sí que hem tingut potser una certa facilitat i convenciment que nosaltres érem superiors, i bueno, que això ja ho sabem que és així, eh? Que n'hi ha molts que s'ho creuen, no? Llavors, quan he llegit això, dic, les dones sostenen el consum cultural, diu, en literatura, però la seva veu encara és minoritària. Diu, mentre continuem llegint majoritàriament homes, continuarem pensant en una sola veu. Aquesta és un raonament d'Anna Mercader i Ferrando, que és la presidenta d'honor de l'Observatori Dona, Empresa i Economia. Llegeixo el primer ral perquè ens situï, i a partir d'aquí, eh? Dius, hi ha dies que semblen una celebració compartida, però que si els mirem de prop recorden o revelen amb una claretat incòmoda quines històries decidim posar al centre i quines continuen als marges. Sant Jordi és un d'aquests dies que resplens, llibres de mans, lectors buscant veus i també un mirall que reflecteix les inèrcies culturals que encara arrosseguem. Les dones han llegit sempre que han pogut i han escrit sempre que els ho han permès, però durant segles aquest accés ha estat limitat i fins i tot prohibit, no? Llavors, una de les coses, llegir es tolerava com a passatemps, diré, discret, escriure, en canvi, només era acceptable en formar menors com en les cartes, mai com una forma de pensament públic i de creació amb ambició literària. No és casual que tantes autores haguessin d'amagar-se darrere un altre nom per poder existir. Jane Austen va publicar inicialment com a Lady George Eliot, també Mary Adams Evans, també Charlotte, Emily Young, bueno, un seguit de persones, no? La maldat i tot, o sigui, i malgrat tot, no van fer, ho van fer, perdó, van escriure contra l'entorn, contra els límits imposats i contra una idea de cultura que no les incluïa, però que encara avui encara en paguem la seva herència. Què us sembla el que he llegit ja? Té com una... Com un raonament prou fort com perquè el tinguem present i a partir d'aquí doncs mirem de ser, sobretot això, hem de mirar de ser, escoltar també a les dones el que escriuen i com ho fan.
1: Jo tinc el meu punt de vista. Penso que la cosa ha evolucionat molt, que a dia d'avui moltes dones lideren i amb un clar exemple, i sempre he tingut molt clar que la dona té una particularitat que supera amb aquest aspecte a l'home, i és l'instint.
0: L'íntim.
1: No, l'instint. A l'home, per exemple, nosaltres podem fer... És que és un patriarcat, no? Perquè nosaltres parlem molt, necessitem que ens felicitin per les coses, és a dir, n'hi ha molt més ego, però darrere sempre n'hi ha hagut una dona, i conec més casos de quan ha desaparegut la dona, l'home no sabia què fer, i això passa molt quan una persona ja és gran, les dones aguanten molt més, i per mi no es poden reivindicar amb la força, perquè la força és més característica de l'home, però per mi les dones mouen el molt.
0: És més raonable, per dir-ho d'una manera, no? És com més... això val.
1: Sí, sí, sí, sí. I per mi mouen el món. L'home, sense la dona, pot tindre por. La dona sense l'home, no. Pot ser més independent.
0: S'atreveix i tira.
1: No sé si pel fet de que esteu preparades per ser mares o el que sigui o tal, teniu...
0: Això juga un paper important.
2: Suposo que va per aquí.
0: Sí.
1: Teniu unes eines que
2: l'instint de supervivència en qualsevol...
1: Completament. Molt, molt més desenvolupat. I, bueno, la reivindicació de que és cert que abans les dones havien d'escriure amb un pseudònim. És cert que també als anys 60 les dones no podien votar.
0: Jo vaig veure una pel·lícula que era una dona que escrivia i el premi se l'emportava ell perquè havien fet aquesta combinació. Està molt bé aquella, me'n recordo com se diu ara, però és de la Glenn Close i aquella altra, que no me'n recordo. Bueno, molt interessant, precisament de tot el que tu has acabat de dir, era capaç de liderar. Bueno, ja m'ha acabat, tu.
1: Molt bé. Bé,
2: sí.
0: Jo me l'he aviat, oi? Quina cançó és?
1: Sí. Molt bé, avui sonarà The Stone Roses, I Am The Resurrection.
0: Molt bé, la setmana que ve més.
2: La setmana vinent.
0: Que vagi bé.
1: Adéu-siau.
2: Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Esquerra Republicana rebutja així les exigències d'USTEC, que aquest dissabte ha reclamat que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos. Els republicans asseguren que amb els pressupostos aprovats el president Salvador Illa tindrà totes les eines i cap excusa per resoldre els conflictes socials oberts. I avui es celebren les eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox. Catalunya ha estat un element central durant tota la campanya, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol a Catalunya amb el finançament singular. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. I aquí a Catalunya, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà, això sí, en situació de confinament i observació d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries. I en successos, un home ha mort a trets aquest passat vespre en ple carrer al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. Segons ha confirmat la CN, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra investiga els fets que s'han produït al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I en cultura, unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment, amb noms com Muixca, 31 Fam o The Tallets. I en els esports, ahir el Barça guanyava la Copa de la Reina femenina, la tercera consecutiva i la dotzena de la seva història. La setmana vinent, les blaugranes poden sumar un nou títol a Oslo, on disputaran la final de la Champions. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
1: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
0: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
1: I un cop al mes, participa al taller obert.
0: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
2: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
3: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
8: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
9: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
10: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
11: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
10: Vols dir que val la pena?
11: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
12: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
13: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
14: Aquest programa s'emet en segona audició.
3: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
15: Hola, què tal? Espero que esteu molt bé. Avui, moltes gràcies per escoltar-nos. Avui serà un programa diferent. Escoltarem una memòria de les cançons que durant aquests anys jo, com a Pierre, he dedicat a Molins de Rei i a l'Havana cançons meves, amb una explicació una mica de com va néixer la idea de fer aquesta cançó, amb què es va basar, on es va anar a buscar informació, una mica explicació. Jo ho vam passar una vegada, però llavors era com una maqueta que ara l'hem retocada. I han passat 4 mesos i avui la tornarem a escoltar. Recordem que escoltareu la veu de Anof, del Joan Dionís, perfecte, el felicito, i també la tècnica de gravació de la nostra estimada companya Eli Arjona. I a la sonorització, el senyor company d'Olesa de Montserrat, David Rius. Moltes gràcies a tots tres. Escoltarem aquest programa. A veure, aquí, a Ràdio Molins de Rei, tal com he dit, el nostre espai de tu a tu, de tots els dimarts, de 4 a 5 i diumenges, de 9 a 10 del matí, però hi afegiré alguna cosa més. Ja sabeu, per explicar coses jo no fa falta que m'ho demanin gaire. I arribarem a omplir tot l'horari de l'emissió d'aquest programa. Moltes gràcies una vegada més per escoltar-nos.
16: Avui he tornat. 1987. La cançó neix arrel de la conversa que mantenen Miquel Armengol, aquell temps director de la ràdio Molins de Rei, i Pere Bergoñón, Pierre. El Miquel li suggereix fer una cançó que fos de la seva autoria, i a Pierre li agrada la idea i es posa mans a l'obra. Pensa inspirar-se imaginant una història del retorn d'un exiliat. Després de la Guerra Civil, familiars seus van exiliar-se a Mèxic i França. Crea la cançó pensant en el retorn d'algun dels seus familiars, cosa que no va succeir, i fa un pont i enllaç en el temps, lligant passat i present. Hi ha espais de records del Pierre, de la seva infantesa i joventut, que els inclou a la cançó. Parlem de 1939, i Pierre neix a 1948. És a dir, no és la seva història, sinó una imaginària, tot i que podrien haver-se donat casos molt semblants a aquells temps. La tornada de la cançó té un perfil poètic. Vila de Molins de Rei, la del pont de 15 arcades. Són 12 molins reials que t'han fet anomenada. Pobilla de terra endins al vell mig de les muntanyes. Al passar pel teu costat, et somriu el Llobregat. La cançó s'estrena per la Fira de 1988, a l'escenari de la ràdio, i comença a ser coneguda i interpretada arreu un actual autor i intèrpret. Als pocs anys, el poble la fa seva i la canten els nens a l'escola, les associacions, a les corals, joves, petits i grans, pel carrer, a la ràdio, a la televisió local. Es canta a Festes de Gràcia, a les de Sants, al Casal Català de l'Havana i fins i tot al Teatre Amèrica de la capital cubana. El 1998, Pere Bergoñón, en una compareixença al ple, cedeix els drets de l'Ajuntament i el consistori es compromet a seguir els acords establerts. Es fan partitures per a cobles, es graven lamongrins quan la nostra vila fou declarada ciutat pubilla de sardana. La principal de Llobregat la interpreta dues vegades en actes sardanístics per Sant Jordi amb la col·laboració de la grupa. Per aquest motiu, l'any 2001, Pierre és finalista com a molinenc de l'any per Avui he tornat. El 2012, l'alcalde Ivan Arcas lliura el premi 15 arcades al Teatre del Foment Cultural i Artístic. El 2023, rep a mans de l'alcalde Xavi Paz el Premi Trajectòria, que finalitza l'acte amb l'interpretació d'Avui he tornat. El desembre 2024, el ple aprova per unanimitat ser considerada cançó representativa de la vila, formar part del patrimoni immaterial i complir els acords de 1998.

0: fa 20 anys.
1: La nostra fira. 14 anys després de la seva primera composició, avui he tornat, Pierre presenta la seva segona composició, dedicant-li una cançó a la fira pel seu 150è aniversari. La fira possibilita que es trobin persones que potser porten molt temps sense veure's, per ja no viure aquí o per altres circumstàncies. L'argument parla en primera persona, d'una parella jove que, 20 anys enrere, voltaven pels carrers mirant planters i parades del centre de la vila. Buscaven una pintura del pont del riu, que, per cert, no van trobar. La seva relació amb el temps es va distanciar i, passat quasi bé 25 anys, es troben i saluden breument. Ell continua solter i ella acompanyada per un adolescent i una nena petita. El noi comença a pensar. La cançó ens parla de la soledat, del pas del temps, el mirall que no perdona, la seva decisió personal. Però per damunt de tot, prima l'alegria de la fira. Camina pels carrers, parla amb coneguts i segueix sense trobar la pintura. Tot i que amb certa tristor i nostàlgia, es reafirma amb la seva decisió. Ho he volgut jo. He destinat el meu camí i la meva vida. La cançó demana que la Mare de Déu de la Candelera tingui una imatge, ja que la fira es celebra per la seva festivitat. La imatge de la Mare de Déu entra a la parròquia de Molins de Rei per la fira de 2009, amb el rector mossèn Joan Soler i el vicari mossèn Xavier Amric i el sacerdot director del col·legi Pare Manyanet.

El camell. L'any 2003, Pierre s'anima a dedicar una cançó al camell, tan reconegut i seguit a les festes molinenques, i ho fa engrescat per un component de la colla del camell. Composa una cançó amb to festiu i una mica humorístic, i s'inspira en que l'any 1981, una part del jovent va voler fer ressorgir el camell de primers de segle. La primera frase ja ens diu que el camell necessita trempera per esverar-se i perseguir a tothom, que l'empaitin i pugui ensenyar les dents traient foc pas queixals. Diu així: dins la panxa del camell fa moure l'Ajuntament. Se li aixeca, fins a la sala de plens. Tapa vidres i endavant. Els diables pel voltant, la graia per davant. Forjant la nostra arrel, van fer ressorgir el camell. La pintora Eulàlia Reventós, la Lleta, mare de Pierre, va fer una pintura del camell l'any 1999.

i per tu una rosa. Ens diu el Pere, Pierre, que feia temps que volia fer una cançó romàntica en català i va pensar en la Diada de Sant Jordi, que tot i sent dia feiner, es celebra com una de les festes més importants a Catalunya. S'inspira en el fet de que moltes parelles d'enamorats s'obsequien amb la rosa per Sant Jordi i un llibre en el cas de regalar al noi. El xicot de la cançó surt una estona de la feina, disposa de pocs diners i la tieta no té cap rosa encara al jardí aquest any. En troba una no sé quin lloc i se la fa seva, destinada a l'enamorada. Altres circumstàncies familiars, professionals i amistoses fan que també s'ofereixin roses a companyes de feina, mares, germanes, amigues i tietes. Però per a la noia que li agrada ha de ser especial. Una cançó d'amor que parla de passió, del color rosa, de que sigui per tots dos, de tenir el cor robat, del vespre quan es fa fosc.

Clama Jesús. Un clam al Jesús de la Passió, composat en record de les representacions que s'havien fet al Teatre de la Joventut, anomenada llavors Catòlica, a mitjans del segle passat, i que amb l'entusiasme de Miquel Oliver i altres van tirar-ho endavant amb èxit, molts anys després, a primers dels 2000. El reconegut pintor Miquel Bofarull va fer el cartell de la Passió en la seva segona representació de l'any 2000, aproximadament. Miquel Bofarull és net de la Carme Sala, pintora i mestra de pintors i pintores.

0: major.
1: Festa major. No podria faltar una cançó dedicada a la nostra festa major. Neix arrel d'uns treballs que Pierre fa amb Gerard Capdevila i parlant dels seus lligams amb Cuba, es fa la cançó a rima de Son Cubano. Frases de la cançó. El rector també vindrà. A tothom li cau també. Era mossèn Xavier Amèric. Surti, tiet, al balcó i podrà escoltar el pregó. La teta podria ser-ho de molta gent molinenca. Veurà desfilar les torxes i la corda per Sant Miquel. Part de la festa major. El Gerard va afegir una traca de petards al final de la cançó, que queda molt autèntica.

l'emperador. Les campanes de l'església. La dedicació i entusiasme de l'historiador molinenc Josep Barba Reventós fa que Pierre vulgui fer una cançó seguint els seus articles i escrits, fets a revistes de Molins de Rei, altres comarcals i a les xarxes. Parla de l'arribada del rei al Palau de Requesens de la nostra vila, acompanyat de tota una cort d'aduladors, i a la seva dreta el bisbe, al costat el virrei, una colla de clergues, prínceps i princeses, ducs i duqueses, tot el marquesat i el poble entusiasmat. S'hi afegien lladregots, canalla, ancians, nans, meretrius, música i desfilades. Se li dona un respectuós toc humorístic, respectant tot el que es coneix i ens han explicat, i la resta de la imaginació de l'autor. Estrenada un dia a Sant Andreu al Palau de Requesens, abans de la restauració, amb la presència d'autoritats i el company Josep Barba.

nens del col·le. El company recordat i estimat Josep Reventós, autor i col·leccionista d'un gran nombre de fotografies del Molins de Rei d'abans i dels entranyables dibuixos del reconegut amat dels anys 40-50, va demanar-li al Pere, Pierre, fer una cançó dedicada als nens i nenes de la postguerra, en concret, els de les Escoles Nacionals de Molins de Rei, abans del Fons 13, actualment al Palau. Parla de jocs, limitacions, necessitats, educació falangista, el cant cara al sol, del pa amb vi i sucre, del joc del palet, del Sant Nicolau, Virulet Sant Pere, Virulet Sant Pau dels nens, i per Santa Llúcia, les nenes, una cançó similar. En recorda el blando en castellano, tal com ens manava l'amo, joguines de fang i fusta, genolls esgarrapats, el corpus, els encants, el pati.

0: Miquel.
1: A les 11 es fa el silenci.
0: El 29 de setembre 2009, Pierre caminava pel Paseo del Prado de l'Havana quan li arriba una trucada des de Molins de Rei. Ens ha deixat el Miquel.
1: La veu de la ràdio nostra.
0: Tot i que el Pierre sabia de les seves dificultats, no ho esperava. I diu que va ser dur no poder parlar amb ningú per anar-se fent la idea. Va sentir-se sol i pensant molt en el que es viuria aquí aquell dia. Miquel l'havia recolzat molt, eren de la mateixa edat i entusiastes en tot el que planejaven. Al tornar 15 dies després, comença a pensar en dedicar-li una cançó. A les 12 es fa el silenci, el Miquel ens diu adéu. La veu de la ràdio nostra avui ja s'escolta arreu. Que no soni la tenora, que no ballin els gegants. El Miquel avui ens deixa, el Miquel ja no vindrà. Miquel, per lluny on vagis, t'arribi la meva cançó, veu del poble que t'estima, que emocionat et diu: Miquel, més que mai ara, la festa major porta el teu nom. Al composar-la i assajar-la, ens comenta el Pere que li

Rubí és festa. I Rubí és cantar. L'any 1999, Pierre fa un reconeixement a la ciutat veïna de Rubí, que tal com passava a Barcelona amb el mar, estàvem d'esquena amb Molins de Rei sent a tan poca distància. Agraïment i simpatia pels 20 anys que va passar-hi i la bona acollida que sempre va tenir i les moltes amistats que encara avui el Pere conserva. L'antiga estació, avui museu junt amb el castell i el museu Vallhonrat, per ser impressionant. El fotògraf Roset, les escoles Ribes, la generació després de la devastadora riuada del 62, el centre d'estudis rubiencs, el casino, l'església de Sant Pere, el celler, Sant Mus i Sant Feliuet. La cançó venera Rubí és festa celebra la festa major del dia de Sant Pere, que feia anys havia deixat de ser festiu, però Rubí es celebrava amb motiu de la festa major i el seu patró. Dir Rubí és cantar, dir Rubí és somiar, dir Rubí és sentir parar-se el temps i aturar el vent. Jo canto al vent quan s'atura, que aquí ens deixi la millor aroma de les muntanyes més altes que, per venir a Rubí a la teva festa, deixen els cims més alts que les festegen. Música.

Vals del retorn. El pare i la filla un somni els ha dit. Dedicar una cançó que sigui al mateix temps un reconeixement als fundadors de la Federació Obrera i també als gegants vells Miquel i Montserrat, pare i filla, semblava difícil. La cançó és un somni, una fantasia. Aquells anys els gegants eren guardats en un espai de Can Ametller. La filla té un somni on troba la porta oberta, desperta el seu pare, surten pel pati i caminen junts cap a la Federació. En arribar, comenten la rosa esculpida a les columnes de l'entrada, que encara es conserva. Just al pujar a la sala, s'il·lumina amb totes les làmpares i aplics, el temps que arrenca l'orquestra a tocar el seu vals preferit, el vals del retorn, que ballen tots dos, i el públic s'hi afegeix per acompanyar-los plens de joia i emoció entre abraçades, somriures i algunes llàgrimes. Tants anys de silenci no ofeguen les veus ni apaguen la flama d'aquells lluitadors. Avui, per una hora, hem obert les portes de la Federació. Es recorden tot el respecte als fundadors de la Federació, les seves lluites, ajudes, esport, lleure, treballs, estudis, cultura. Lluís Pons té un reconeixement per la seva llarga lluita envers aquesta recuperació que triga anys en aconseguir-la. Atenció especial a Josep Reventós Cartró i Leandra Païssa. Es fa una versió amb melodies però sense veu, per poder ballar-la als gegants d'aquí i als jocs on siguin convidats, i ho fan per primera vegada en una festa major a la pista de la Federació. Trobem a faltar que no es faci actualment. Menció especial als geganters i als seus presidents, i als que els vesteixen i pentinen, i les arracades de la geganta, obsequi del joier Martínez.

0: és el que m'agrada.
1: Aquest tema, Rima de Pas Doble, té molta acceptació. Primer es va composar amb la lletra en castellà, però al comprovar que cantada en català quedava molt més divertit, ha quedat com a peça obligada a totes les actuacions. Molt aplaudida i a públic repetint els cors, ja que és molt enganxosa. La gent jove i gran canta la tornada, tot i que l'escoltin per primera vegada. Fet en to humorístic, parla d'un jove potser massa espavilat, 25 anys més jove que la seva enamorada, i amb carícies i romansos li va traient tot el capot. En quant a sortir a passejar, regalar-li banyes, un cotxe d'últim model, sempre diu no tenir un duro, i passeja amb l'Audi de la companya més que amb ella. Sempre toca omplir el dipòsit quan arriben a casa, i ell surt a comprar alguna cosa. I quan torna, la Rosita ja fa 5 hores que dorm.

0: Candelera.
1: Has arribat amb fred de neu i daurada capa blava.
0: Pierre sempre havia dit que la festa de la fira del 2 de febrer, dia de la Candelera, no tenia imatge de la Mare de Déu a la parròquia. Va consultar-ho a la parròquia i amb l'entusiasme i el recolzament de Miquel Armengol, Vicente Fernández i Carles Vives, va decidir encarregar-la. Va anar al taller Vaireda, l'arc cristià d'Olot, i va escollir entre les opcions que li van presentar. Com havia de ser l'imatge, junt amb el nen Jesús, túnica, capa, corona, color, espelma, i fins i tot que el nen Jesús portés també una petita espelma. Van ser 6 viatges a Olot, fins que la imatge va entrar a l'església per primera vegada el dia de la fira 2009, beneïda pel rector Joan Soler,

la canta Pierre a la parròquia el 2 de febrer de 2009 i des d'aquest dia ho fa cada any per la fira. És exposada 15 dies abans de l'inici de la fira al balcó número 5 de la plaça de la Vila, en un edifici edificat l'any 1999 sobre el terreny on havia estat la casa nadiua de l'actriu Margarida Xirgo.

0: Les noies dels telers.
1: El primer toc de sirena.
0: El fet que la seva mare, Eulàlia, i les seves germanes, Maria i Caterina, havien treballat a Can Malvell i fins i tot al Pere durant un any, i ara haver nascut i viure encara al costat de la fàbrica, i també que la seva cunyada Mari i altres noies del Baix Llobregat treballaven a aquestes i altres fàbriques de tèxtils de Molins de Rei, va inspirar a fer aquesta cançó. Conèixer anècdotes de la fàbrica, el moviment laboral d'aquells anys 60, les modes en forma de vestir i pentinar, les petites històries de gent molt jove i gran va ajudar. L'esmorzar a la bossa embolicat en paper de diari, pedalar la bicicleta i fins i tot travessar el pont a peu. Va fer fàcil redactar situacions que Pere coneixia. El seu germà treballava al molí i va festejar amb la Mari, que teixia Can Samaranc.

Ara us parlaré d'altres cançons amb menys repercussió per la seva temàtica no comercial, però que es troben a l'Arxiu Municipal i a Don Pierre YouTube. Diumenge de març, referent a Puig Antic. A les 12 del migdia d'aquell diumenge, esclata la plaça de Catalunya de Barcelona. La lleva del biberó, els nois molt joves, enviats al front de batalla de l'Ebre. Bressol de metralla, fossa de futur, 17 anys. Tristor que ofega. Un bon cotxe, humorística, un jubilat que presum de ser un as del volant. Ai, Joan, si el cotxe engego, em menjo la carretera. Soc l'amo de l'asfalt. Ja poden anar cantant. Ningú em passa al davant. Noi Pep, humorística, un jove que es creu molt guapo i atractiu. Noi, sóc un tipus ben parit. No hi ha qui em faci el llit. Les dones em miren i em repassen. I un home m'ha fet l'ullet. El ball del Carrincló. Humorística, un xicot molt tocat i posat. I si porta un vestit ample, amb molta coloraina, n'hi demanaré un pedaç per fer-me'n una corbata. El Patge Malí. S'escolta per la festa dels Reis d'Orient. No et deixis la teva carta, on demanes el que vols, per tu i pels nens i nenes, que hi ha un país llunyà, per les guerres i tempestes, no tenen res per jugar.

Bé, ara ja sabeu, amb aquesta memòria que hem escoltat a l'inici del programa, de les cançons, com va sorgir l'idea, com es van fer, i si van ser molt difícils, han tingut més o menys acceptació. Ja sabeu, si amb alguna actuació us han agradat, alguna de les que avui us hem explicat el seu funcionament, demaneu-la. I moltes gràcies per estar en aquest programa especial i fins la setmana vinent, que ens tornarem a retrobar, com sempre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà el govern català per a que atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fonts del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Esquerra rebutja així les exigències d'USTEC, que ahir va reclamar que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox. Catalunya ha estat un element central durant tota la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol a Catalunya amb el finançament singular. A més, el fet que l'exvicepresidenta i ministra d'Hisenda del govern espanyol María Jesús Montero sigui la candidata socialista converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. I a casa nostra avui també celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses començaran a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina ho farà a les 2. A hores d'ara, però, i pel que fa al trànsit, ja es registren les primeres retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, concretament als trams de Parets del Vallès i Granollers. I en successos, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries. Seguim amb successos perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos continua investigant la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació, això sí, es troba sota secret d'actuacions. I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada. A la primera divisió, Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid busquen una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a 9:15. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
2: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
3: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.
8: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
9: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
8: Vols dir que val la pena?
9: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
10: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa't a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
11: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
12: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Marta Dauder Martínez. Dauder com a nom artístic, ara ens ho explicaràs, cantant i compositora de la teva pròpia obra. I a més que tens una finalitat, que és la que expliques, que també ens ho explicaràs, que és ser un refugi. Això és bonic.
2: Sí,
1: això
2: hola.
1: Això és bonic. Sí. Hola, molt bona tarda.
2: Bona tarda, moltes gràcies per rebre'm.
1: Molt contenta de que estiguis aquí.
2: Igualment, un plaer.
1: A més, una setmana important perquè acabes de publicar el teu nou single, Díselo a Otra.
2: Sí.
1: Re, fa poquets dies.
2: Fa res, el dijous passat.
1: El dijous passat.
2: És re.
1: Que és un relat protagonitzat per una dona que davant una possible relació marcada per la manipulació i la toxicitat decideix marxar.
2: Sí, exactament.
1: No, Déu-n'hi-do.
2: No ho hagués pogut dir millor. Sí,
1: bueno, m'has xivat tu. Hem de dir que m'has xivat tu. Si no, no quadra aquí. Però, bueno, em va semblar molt interessant el tema. Avui estàs aquí per saber qui ets, però anem a començar per la cançó, que és l'última cosa que has publicat, aquest single, Díselo a Otra, que és el que t'ha inspirat, com ha sigut el procés de creació, com està anant. Explica una mica.
2: És fort perquè aquesta és com de les primeres cançons que tenen una història que no parla de mi, sinó que parla d'un amic. Un cafè un dia qualsevol a Madrid em va explicar el seu mal d'amors i d'aquí va néixer Díselo a Otra. Vull dir, és com de les primeres vegades que vaig començar a fixar-me en històries de gent propera i no pas del que vivia jo. És com, no sé, és raro perquè no m'havia passat mai i la veritat que el resultat de la cançó m'encanta. I la vaig escriure, bueno, aquesta cançó va néixer fa 2 anys, va néixer el 2024. El procés de creació ha sigut super llarg, com podeu veure. Primer vaig fixar dues parts molt importants de la cançó, que eren els versos i l'estribillo, i aquest últim any vaig decidir posar un pont. Uh-huh. I al final el resultat ha sigut el que podeu escoltar, que és el que he publicat.
1: Molt bé, que està a Spotify i a les plataformes, no? Això és publicat, bueno, jo perquè sóc neòfita en aquest món teu, on se publica les plataformes, diguem-ne, de música, no? Apple Music deu ser, no? Google Music, Amazon Music, Spotify, tot això.
2: YouTube a tot arreu, exacte,
1: tot
2: i ha sortit en Visualizer també, o sigui, el podeu veure a YouTube.
1: Visualizer, jo no sé el que és.
2: És com, Visualizer, a diferència d'un videoclip és com que tens una història, seria un format pel·lícula però en petit,
1: sí.
2: I pues tens una història, que estàs veient amb imatge, i el visualizer és donar imatge però sense una història darrere a la cançó, no?
1: A la cançó.
2: Sí.
1: Bueno, la teva generació, que ets molt jove, la teva generació sense imatge no viu.
2: Totalment. Bueno, clar, la carta de presentació ara és hiper mega important en les xarxes, vull dir,
1: sí.
2: Has de preocupar-te molt de com emboliques el teu producte, no? Al final la música acaba sent això i el presentes a la gent perquè el pugui rebre des d'aquesta forma visual, que és com funcionem ara.
1: Per ser escoltada, no?
2: Per ser escoltada,
1: que
2: exacte.
1: Aquest és l'objectiu. Doncs anem a conèixer una mica la Marta. La Marta és d'aquí al costat de Molins de Rei, de Cervelló.
2: Sí.
1: Baixa Bregatina.
2: Sí.
1: Com dèiem, la presentació, ets cantant i compositora i has agafat aquest nom, s'ha agafat un nom artístic, diguem-ne, no? Dauder, que és el teu cognom principal, però, bueno, del pare, vull dir, no, principal no, ara m'autorenyo. Són igual de principals, el del pare i el de la mare.
2: Correcte.
1: El que passa que Dauder, diguem-ne, que té aquesta sonoritat, perquè la Natàlia, que jo me l'estimo molt, que és la teva mare, si em sent, ja és per dir-li, Martínez, és com el meu cas, Floria és un nom com a molt sonor,
2: totalment.
1: No? Les meves filles es diuen Ruiz i les coneixen més per Floria. En aquest cas meu és al revés.
2: Bueno, Dauder, és molt especial,
1: no tot
2: Floria,
1: això és per dir que els dos cognoms són importants, però que tu has triat Dauder.
2: Sí, he triat
1: que
2: Dauder.
1: També és important.
2: Sí.
1: Dauder com a nom...
2: artístic.
1: Per què és important tenir un nom?
2: Bueno, crec que en el nom hi ha una mica d'identitat. I a l'hora d'escollir el nom que se suposa que representarà el teu projecte o a tu com a persona en certs aspectes, no? Perquè Dauder és una part de la Marta però no tota la Marta sencera, és la primera versió que coneixerà la gent de tu i per tant és important que estigui ben pensat i que estiguis convençut de que realment diu el que vols dir, no? Que vagi alineat amb la música que faràs o amb el projecte que pensaràs. I Dauder en el meu cas el vaig escollir perquè com que formava part de mi, perquè pel simple fet que era el cognom, vaig pensar que ja d'una manera aniria, o sigui, representaria la música que faig, no? Pel fet ja que ve amb mi, no? Ve amb el pack complet. I per altra banda, la sonoritat que tenia, el fet de que és poc conegut, de que no és un nom que escoltis a tot arreu, i també el vaig sentir com, no sé, el veig un nom sensible, però a la vegada elegant, crec que té musicalitat per les dues Ds, el trobo, no sé, el trobo com molt rodonet, i em va encantar, i crec que representa molt bé el tipus de música que faig.
1: I has construït la teva marca a partir d'aquest nom.
2: Sí, sí.
1: No vas explicar com començaven els teus inicis, però tornem cap al final, perquè m'ho has posat una mica així, com, no?, amb safata. Quin tipus de música et representa? O sigui, tu ets cantant, compositora, et defineixes com a artista, perquè al final, avui en dia, el concepte... És veritat que hi ha artistes de molt tipus, no? Artista visual, artista fotogràfic i tal. En el teu cas és artista musical. Artista, suposo que avui en dia és l'objectiu. No l'objectiu, sinó que no és només cantar, perquè ens entenguem,
2: totalment,
1: no?
2: Totalment.
1: Sí, això, sí, però jo no ho he d'explicar, ho has d'explicar. Llavors jo volia que expliquessis això. Una mica, què és el que t'identifica? O tu com a artista, com t'identifiques?
2: Doncs en el meu cas, el ser artista... ve donat de tota la... O sigui, jo composo i escric les cançons, però després decideixo quina imatge els hi dono a aquestes cançons, com les presentaré, quin tipus de vídeo faré, si van alineades amb el missatge que vull donar al públic... O sigui, com pensar tota la globalitat del món que visc jo com a Dauder, no? Què em representa, què no em representa, què vull dir, què vull fer arribar a la gent, quina imatge visual, quina roba em representa, quin cabell em representa, quin tipus de producció, vull posar metalls, vull posar cordes... O sigui, és com pensar en la globalitat del que vull transmetre, però literalment 360, com ha de ser l'escenari, com... No sé, és com... Que inclús... Com vull que la gent surti després d'un concert, no? Quines
1: les emocions.
2: Sí. Pensar absolutament tot.
1: I com és la teva música? Com et defineixes tu com a artista?
2: És dramàtica.
1: Com el...
2: Sí, sí. Aviam, estic fent ara, per sort, com que estic treballant en el pròxim àlbum, que ja parlarem després,
1: sí.
2: Estic intentant treballar com totes les parts de la Marta en la música i mostrar com més cares que no només la sensible, la trista i l'emocional, que és una que surt molt perquè m'és bastant fàcil per alguna raó, però estic treballant en altres cares. Així que la meva música, principalment, acostumen a ser balades tristes per emocionar per la part més sensible, que jo crec que és amb la que tots connectem com de manera més ràpida, que és amb la tristesa, però també en la meva música pots trobar coses una mica més alegres, amb més caràcter, amb més actitud.
1: I quin estil és?
2: Doncs tot neix a partir d'haver escoltat soul, jazz i boleros tota la vida, i això mesclat amb el pop, però... Ja no només això, ho he estat pensant moltes vegades, com definir la meva música, i em costa molt encasillar-me, perquè jo he estudiat això tota la vida. I el soul ha format part de mi sempre, i vaig tenir un grup de versions de soul i estàndards de jazz. Però jo al final, fora del que és el meu desenvolupament artístic, com a Marta, com a persona consumidora de música, a casa seva he escoltat de tot. He escoltat rap, he escoltat urbà, he escoltat rock, he escoltat bossa nova. Vaig tenir 2 anys que em vaig enganxar a la bossa nova i era l'únic que escoltava. Vull dir, tot això crec que al final, evidentment, també ha tingut un pes molt important en la música que faig.
1: Quan vas començar... ara anem aquí, a la Marta. Tu vas començar amb veu i piano als 8 anys.
2: Sí.
1: Però quan et reconeixes escrivint una cançó? Quin és el teu primer record?
2: O sigui, jo crec que la primera vegada que devia escriure una cançó... Bueno, em van regalar la primera tablet. I jo me'n recordo, tenia una conversa amb mon pare, perquè jo gravava amb la tablet al piano... Llavors, no sé si era el mòbil del meu germà o un iPod o alguna cosa, i tornava a gravar el que havia gravat amb la nota de veu en aquell iPad, i a sobre li afegia una capa. I després d'aquí hi afegia una altra cosa, però ho gravava amb l'iPad. Vull dir, com que anava gravant d'un dispositiu a l'altre per poder acabar tenint com diverses capes. O sigui, bàsicament produïa, però no tenia consciència de què significava això, però aquest és el primer record com de voler crear alguna cosa per...
1: I quants anys tenies aquí?
2: Jo crec que tenia 10 anys o així. No devia tenir més. Sí, sí, sí, sí, no sé. I em va venir, o sigui, a més d'això, em va venir com un dia, tipus, o sigui, vas tenir aquesta conversa amb el papa, en plan, no ho tenia com...
3: com el cap.
1: O sigui, que no era una feina del col·le, de música, d'heu de compondre una cançó, sinó que tu un dia estaves tu sola.
2: Sí, sí, li vaig dir, papa, és que necessito un ordinador, sisplau, perquè així podré fer això amb el programa que toca,
1: clar,
2: no?
1: Bueno, clar, això és la teva. La meva ho feia mamà, però no sé com ponien, això està claríssim. Però mira, crec que és molt més útil, bueno, molt més ràpid. D'on et ve l'interès per la música?
2: De ma mare, de ma mare, 100%. Ma mare va estudiar guitarra i canta molt bé i sempre ha tingut aquesta vena artística que no va acabar d'explotar, però que li surt cada dia, i jo crec que és evident que d'aquí surt tot el meu interès i l'obsessió aquesta una mica en voler explorar aquesta musicalitat dins meu i portar-la fora, no? Ensenyar-li al món.
1: Però vas començar, a més, molt fàcil, molt aviat, a buscar-te una... És a dir, això que fem els joves, de buscar-te una feineta, doncs en lloc d'anar a vendre gelats amb a l'estiu a la platja, no? O a posar maques, o no sé, coses que jo feia, o que fa la gent, tu vas decidir que anaves a cantar.
2: Anava a cantar a la Palma de Cervelló, a un local d'allà, i me'n recordo a carregar el piano amb ma mare, l'altaveu, la tauleta que havíem comprat per poder fer els primers concerts, i anava allà i cobrava 50 euros per tocar, i estava allà acompanyant els sopars.
1: I tu ja tenies clar en aquell moment que volies tirar cap aquí?
2: Sí, sí. Sí. Després va haver uns anys de no estar convençuda que realment el que on jo pertanyia era l'escenari, no? En aquesta part més artística de la indústria. Però en aquell moment sí, ho tenia claríssim. Si no, no m'hagués passat els dissabtes que els meus amics començaven a sortir i anant al local a tocar.
1: Ah, bueno, així està. Clar, al
2: sí,
1: final...
2: Sí, sí, vull dir... Sí, sí, ho vaig tenir molt clar des de petita.
1: I després d'això què va venir?
2: Després, bueno, paral·lelament a això, realment vaig trobar-me amb Dani, que és un senyor compositor increïble, és un geni de la música, que em va donar l'oportunitat de que m'escoltés al seu estudi, i a partir d'aquí vaig començar a cantar per cunyes de ràdio. De fet, la primera cunya que vaig cantar va ser Onda Fuenlabrada, 89.4, que encara me'n recordo, que és una ràdio de Madrid, i arrel d'allà ja van començar a sortir projectes més importants a dins del món. I a sortir una mica del que era tocar en locals, em vaig anar endinsant en la publicitat, en cunyes de ràdio, i en fer feines una miqueta més professionals, no? Així que així va ser com...
1: I en paral·lel anaves estudiant, suposo?
2: I en paral·lel anava estudiant, sí. Vaig fer l'ESO i el batxillerat a Sant Feliu, i uns anys més tard em vaig posar a fer producció musical a Barcelona.
1: Això vull que m'ho expliquis. No sabia jo que existia com una trajectòria formativa que és producció musical. Que es diu, com em vas dir? EMTI, no? Que està lligat a la Universitat de Barcelona.
2: Correcte.
1: Que és una diplomatura, no? De 3 anys.
2: Sí, exacte.
1: I és management també, no? Producció, bueno, o és producció management, diguem-ne,
2: bueno,
1: musical.
2: Bueno, vaig fer un previ, uns estudis previs a la carrera, que van ser a una altra acadèmia de Barcelona, que eren management i producció, que era com les dues bandes que jo volia explorar, i després ja vaig entrar a la diplomatura de producció musical a ENTI.
1: I d'aquesta època, o sigui, explica'm una mica què és això, perquè pensa que del món, diguem-ne, del món de la producció musical jo no en sé gaire, i, no sé, bueno, i segur que hi ha gent que ens escolta que sí que en sap, però pels que no en sabem, què és això?
2: Doncs és tocar una mica tots els àmbits, des de música per videojocs, o com treballar en un estudi, com donar vida a una creació teva i donar-li, no, posar-li la música darrere una cançó i que no es quedi en una maqueta només en piano. Aprendre també a com enregistrar, també com donar forma una mica i conèixer com tu, quan tens una idea al cap, imagina't, jo vull tenir una veu que soni molt airejada i molt fosca o molt brillant, quin tipus de micro, què he d'utilitzar, no? per portar a la vida aquesta idea que tinc i la sonoritat que jo m'he imaginat. O sigui, una mica formar-te per conèixer i ja a partir d'aquí tu endinsar-te, evidentment, a com vols i a quina sonoritat vols donar-li a la teva música o al projecte que estiguis fent. O sigui, és tocar una miqueta...
1: Una mica tot. O sigui, sí, que vas aprendre una mica a moure't amb tot, entendre tot el que és el procés.
2: Exacte.
1: No? I com havies d'impulsar-ho. I vas estar treballant, a més, per un artista important amb l'àmbit aquest de producció.
2: Bueno,
1: un temps.
2: Sí, vaig estar com a assistent personal i després durant uns mesos com a vocal coach. I això també, doncs, va ser d'una vida... Jo volia treballar a la indústria musical i això va ser obrir una porta hòstia, realment vull pertànyer aquí i ja no tant només a dins de l'estudi o composant el piano, no? Allà va ser, bueno, entendre la música des d'un altre punt de vista, què comportava realment portar a terme un projecte artístic que no té res a veure amb fer música per una pel·lícula, que no, o sigui, que és complicadíssim, evidentment, també, però no té res a veure. Hi ha altres punts de vista que jo no contemplava perquè desconeixia, que de cop i volta van aparèixer en mi i vaig dir, ostres, doncs també m'agraden aquests punts de vista que jo no havia vist abans.
1: Perquè
2: no?
1: M'he saltat una cosa que no he explicat, que tu havies fet també ja en aquesta època que dèiem que estaves fent, no?, tot el tema de producció musical que estaves fent. El que en la meva època es deien jingles, no?, que eren les cançons... De...
2: Correcte, sí, sí, tal qual, tal qual.
1: Però jo quan estudiaves deien jingles, que eren les cançons de les músiques de les...
2: De les publicitats.
1: De les publicitats,
2: sí, sí.
1: Que algunes d'elles, si és bona, perduren durant generacions.
2: Bueno, el Dani és el compositor de Carglass.
1: Ai, Carglass. Ah, de la...
2: Carglass, canvia,
1: sí. Bueno, sí. Jo diria les muñeques de famosa de la meva
2: bueno,
1: època.
2: Bueno, claro.
1: La Eli, que la tinc allà, deu pensar com ma mare. La Eli és la nostra tècnica, la saludo. Però sí, és veritat que els jingles que són bons perduren. Total. És veritat, Carglass també és una marca... Bueno, que també, al final, la ràdio, que és on estem ara, té una, la veu té una potència
2: total.
1: Molt important. Però tu vas fer també una època, que volia que ho expliquessis, com a compositora per Disney.
2: Sí. Arrel d'aquests projectes de publicitat i de cunyes de ràdio que al final em van anar fent més professional en la música, a part de jo donar suport amb els estudis i tal, de cop i volta em va aparèixer l'oportunitat de fer una sèrie per Disney i composar música completament diferent al que jo estava acostumada, perquè a més, a banda de que era una música que jo no havia treballat mai ni havia pensat mai què faria, era per nens petits. I això també em va fer posar-me en... Bueno, van ser les primeres composicions que eren per altra gent i no per mi, no? Així com parlava abans que hi hagués l'altra, era com ja de les primeres cançons del projecte, que eren d'històries completament alienes a mi, d'algú proper, però sí, que no té res a veure amb mi. Disney va ser aquest primer pas a fixar-te en històries, bueno, en el que estava passant a la sèrie i donar vida amb la música als capítols, no?
1: Quina sèrie era la que vas fer o no?
2: Ayla y los Mirror.
1: Ah,
2: Ayla y los Mirror, sí.
1: Vale,
2: i bueno, vaig ser compositora, però també hi canto.
1: Ah, mira. Sí. I què més vas fer en aquella època? Perquè jo estava mirant i no vas fer també algun premi Ondas Mejor Podcast Experimental, sí, amb el musical?
2: Sí, mira, gràcies a la universitat, als estudis, bueno, a voler seguir aquest camí, a l'assignatura de disseny de so amb l'Andreu Quesada, per algun motiu que desconec, perquè clar, no té cap tipus de sentit que en una assignatura de disseny de so gravis veu i presentis cada projecte amb veus, jo, pues això, vaig decidir que totes les entregues que s'havien de fer gravaria coros, seria corista a tots els projectes, i li enviaria així, i resulta que clar, que aquest noi de cop i volta li va entrar un projecte per fer un podcast que es diu Crímenes el musical, on necessitaven una corista. I jo estava donant la casualitat que jo, clar, havia cantat a tots els treballs i em va venir un dia i em va dir, estàs Marta, això ho fas tu, d'on ho treus? I jo, sí, ho faig jo. Això va ser el 2021. No, 2020, perdona.
1: Home, un premi Ondas és
2: clar,
1: important.
2: Clar, doncs em va dir que si volia participar, jo li vaig dir que encantadíssima, i el 2023 els hi van donar el millor, bueno, premi a millor podcast origen.
1: Experimental.
2: Sí, de música, sí, experimental.
1: Que guai.
2: Increïble. Bueno, d'aquí un petó a la Maravat i a l'Andreu. Gràcies per donar-me l'oportunitat, no? Increïble.
1: M'has parlat de molts xics, que està molt bé. Però ara m'has de parlar d'alguna xica que t'hagi influït en ser com ets, en estar on estàs, en créixer com has crescut.
2: Bueno, a banda de ma mare i de la meva àvia, que evidentment...
1: Com es diu la teva àvia?
2: La meva àvia es diu Maria Rosa.
1: Molt bé.
2: Sí, bueno, una senyoreta amb molt bon gust i que a dia d'avui encara li demano consells perquè m'ajudi amb el tema de la roba i tal. M'han influït moltes artistes, específicament del soul, Aretha Franklin, Etta James, Amy Winehouse, Adele, ara mateix Ray m'inspira moltíssim, i d'aquí propet, entre cometes, de Calella de Palafrugell, Sílvia Pérez Cruda.
1: Que després en parlarem.
2: Sí, després ens parlarem perquè m'ha inspirat moltíssim.
1: Després en parlarem a les dones amb història. Ja les hem avançat, sí, però no passa res.
2: Bueno,
1: no
2: passa res. I la meva professora de cant, Clàudia Stecato, que m'ha acompanyat a nivell vocal durant molts anys.
1: És important, no?
2: És superimportant. La formació vocal, sí, clar.
1: La formació vocal amb noies i nois és la mateixa? Això no ho sé, és una pregunta que et faig així. Mira, se m'acaba de acudir.
2: A veure, suposo que no, perquè el desenvolupament de les cordes és diferent. Igual que ens desenvolupem les dones abans, amb els nois passa el mateix, i estic convençuda que això afecta directament a les cordes. I, però a nivell interpretatiu o, crec que serà el mateix.
1: Que serà més o menys, sí, més o menys el sí. mateix. Doncs després de tot aquest periple que hem anat coneixent, que has anat fent, sent tan jove com ets durant tots aquests anys i que has anat aprenent, entenc jo per el que has explicat, les diferents parts, no?, de l'ofici.
2: Sí.
1: Des d'acompanyar, fer de vocal coach, fins fer singles i composar, fins a la part de producció musical, de com es gestiona, etcètera, etcètera, arriba un moment que dius... Ai, tinc apuntat per aquí també taller de músics. També vas estar...
2: Vaig estar al taller 2 anys i també em vaig treure el títol de dobladora musical.
1: Això,
2: de dobladora musical. Sí, sí, no, no he parat. Jo volia obrir portes i aviam on pertanyia, no? Forma part de... Quan creixes vas identificant-te pues, amb un estil de roba, amb un no sé què, pues, jo també vaig fer això, però a nivell d'estudis, i així vaig... Bueno, em va ajudar a saber on volia...
1: Cap a on volies anar.
2: Sí.
1: I quan és el moment que dius, i ara arribarem aquí, no, jo vull ser artista, vull tenir la meva marca, o sigui, vull ser Dauder... No?
2: Vull dir... Sí, doncs jo crec, això es va donar, penso, això és, ho he reflexionat anys després, penso que quan em va sortir l'oportunitat de Disney i també paral·lelament estava fent d'assistent personal i a banda tenia un grup de, com he comentat abans,
1: de versions
2: a Soul, és com que la vida em va posar davant com 3 opcions realment relevants on jo podia, bueno, on jo podia
1: camí,
2: seguir.
1: Agafar el camí. Sí,
2: sí. I on volia pertànyer. El grup de versions el vaig diluir perquè vaig començar a veure que ja no volia cantar sota un grup de versions ni volia seguir cantant versions, que m'encanta i que no ho deixaré de fer mai, però vaig començar a tenir la inquietud de que volia presentar la meva música i el meu format i tenir una estètica sota el nom de Dauder. A banda d'això, Disney em va donar com el coneixement de què és composar per un projecte, però tu estàs darrere d'això, no presentar-lo tu. I després amb l'artista vaig veure el que vaig tornar a viure de prop, que és estar en un escenari, el pensar en la part creativa de com presentar la música, el maquillar-te, el posar... No sé, és com ser artista, no?, una mica. I vaig veure que... Bueno, ma mare em va preguntar en aquells moments, Marta, però no ets... O sigui, no vols estar tu en un escenari així? No és el que realment et pertoca a tu? I des d'aleshores ho vaig tenir claríssim. O sigui, des d'aquí, gràcies, mama, perquè si no... Què seria de mi, no?
1: Ja por ello. Arribem al projecte que estàs fent ara. Explica'ns una mica com vas començar. Aquesta cançó, quina part... És la primera, no? No és la primera del projecte?
2: No és la primera del projecte.
1: Perquè això funciona... És a dir, mira, jo ahir... Avui és dilluns, potser ens escolteu avui o potser ens escolteu en podcast. En tot cas, ahir a Barcelona feia 20 anys que no venia l'Eric Clapton i jo vaig anar al concert de l'Eric Clapton i vaig fer una reflexió sobre com ha canviat ser artista.
2: Vale.
1: Des de l'Eric Clapton, que té, evidentment, 81 anys, és un mite musical,
2: sí.
1: Però que la seva posada en escena era la banda i una pantalla darrere amb imatges de primer pla i ja està. A Rosalía, Bad Bunny, que vindrà aviat a Barcelona, Shakira, per dir estils diferents, eh?
2: Sí.
1: Que és, bueno, això és gairebé, perquè ens entenguem, és un espectacle sencer.
2: Sí, completament.
1: No és només tu, com a artista, davant el teu públic, tot i que tu siguis al centre, no? Aquest és un canvi generacional,
2: totalment.
1: En el que suposo que tu estàs clar amb la segona part, de la part contractant, que es diria. Això dificulta més o no? O per tu el repte és el mateix o...
2: No, completament. És... O sigui, a nivell econòmic, una infraestructura així és... increïblement cara, i a part la logística que té, si fas una gira, moure-la de lloc en lloc. Això és la primera part. La segona part és que donar vida a aquesta part visual i que quedi literalment el que tu t'has imaginat, o inclús ja el procés d'imaginar-te com vols aquesta escena i donar-li... O sigui,
1: sí, però tu vas cap aquí.
2: No, jo vaig cap aquí, però sí que és cert que les meves...
1: Bueno, el que he entès, eh?
2: Sí.
1: Si somiem és el que t'agradaria.
2: Sí, però... Ja no tan teatral, això és una pregunta que em vaig plantejar quan vaig començar a donar-li forma al projecte en escenari, no? Jo m'imaginava la pregunta era, jo m'imagino amb alguna cosa més teatral, com per exemple Sabina Carpenter és un molt bon exemple d'un projecte que en escenari, a part de tenir la música, és més teatrero, no? És com, sí. Diguéssim, la part més exagerada de tenir un teatre. O m'imagino algo molt més clàssic, més tirant a Adele. I jo tiro, o sigui, realment tiro molt més cap a Adele. No crec que la meva música doni peu a fer...
1: grans espectacles.
2: Bueno, no grans espectacles, sinó amb una infraestructura com molt més teatrera, no?
1: Sí, per és més important, diguem-ne, la part musical. En la teva, en
2: correcte. El,
1: que no
2: correcte.
1: Vull dir que els altres no la tinguin, eh?
2: Però no, no, total, que... totalment, totalment. Sí. Però sí que és cert que no ho veig tan alineat amb el meu projecte, que potser d'aquí 5 anys dic, no, és que em ve de gust fer-ho, pues ojalà tingui les capacitats i els medis per fer-ho, no? Però ara per ara sí que m'imagino una cosa més petita. Si més no, m'encantaria presentar-me amb una orquestra de 60 persones. Per mi això és l'espectacle que crec que va molt més alineat amb el meu projecte, no? Tenir, igual que la Rei, que porta una banda sencera darrere, fer una gira amb una orquestra de 60 persones i poder portar 60 persones en un escenari i poder pagar-los el que es mereixen aquests músics que han estat amb tu assajant i que la vida sent, o sigui, que la gent senti el que és portar música a la vida on time, en temps real. O sigui, aquesta sensació de que el públic pugui viure aquesta... O sigui, que tots estiguem visquent el mateix i que la música estigui cobrant vida en aquest mateix moment.
1: O sigui, això és el que vols.
2: Això és el que vull.
1: Molt bé. I com arribem aquí? Vinga, comencem pel principi.
2: Vinga.
1: On vas començar amb aquest... Comencem pel projecte. Com el projecte... Has fet la cançó que es diu Díselo a otra, però el projecte es diu així? No.
2: El projecte no es diu així? Bueno, de fet, el projecte de moment es diu Daudé. Tinc un àlbum, el que passa que encara no puc revelar el nom.
1: Molt bé.
2: El 2023, bueno, amb tota aquesta vorgine de coses, decideixo...
1: Sí, que ens hem quedat abans que tenies com diversos camins per davant i vas decidir agafar el camí de la composició musical i de ser cantant com a artista.
2: Exacte. Doncs, bueno, comença l'inquietud de vull fer música, la meva música. I això és un procés, perquè, clar... conèixer-te musicalment, trobar aquesta identitat musical, escriure el que representa la Marta. He fet moltes cançons, però hi ha moltes que són de la Marta, però que no representen el que realment vull que sigui Daudé, no? Que potser s'escapen una mica de la línia, i crec que ara és un moment de ser molt clar i molt lineal amb la música que presenti. Ja tindré temps d'experimentar, però crec que ara, de cara que és la primera carta de presentació, ha d'haver com una mateixa línia i això ha implicat pues, trobar-me en molts llocs que em coneixia com, o sigui, on coneixia la Marta però no coneixia la Daudé, no? Que estan una miqueta separades i a partir d'aquí va ser anar generant la bola que és aquests 360 graus dels que parlàvem al principi, que és el projecte. Aquestes cançons, de què van acompanyades? Com es porten a la vida real? Quina roba porta la Marta? I existeix un branding per presentar això? Existeix una línia estètica, tant a nivell fotogràfic com a nivell visual, a nivell líric inclús, no? Quines lletres escriu la Daudé? La Daudé escriu, jo què sé, Xula i Divina, d'Ila i Los Mirror, o escriu Sol Temprano, que és el primer single que vaig presentar, no? Llavors això ha sigut pues, tot un procés, i encara, bueno, jo crec que me n'aniré, que segurament encara no sàpiga del tot qui sóc, no? Però és un procés d'anar sabent on et sents més còmode, i a l'hora de cantar-les també, què és el que em fa emocionar-me més o viure més les cançons en un escenari.
1: Quantes portes ja publicades?
2: De moment n'he publicat tres.
1: Tres?
2: Tres.
1: I quantes formen part d'un...
2: D'un disc?
1: D'un disc, sí.
2: Es considera disc?
1: No, 10? No,
2: sí, a partir... Normalment un disc és a partir de 30 minuts, si no m'equivoco, o 8 cançons, ara no ho tinc molt clar, però publicaré un disc... I espero.
1: I es publica igual que abans? Vull dir, amb vinil, amb aquestes coses? O...
2: M'encantaria. Sí, és que a mi m'encantaria, és que...
1: No sé, pregunto, per la meva ignorància.
2: No. Sí, no tens per què, no hi ha cap obligació.
1: Tu, com que ha tornat el vinil, no? Vull dir, perquè...
2: S'ha posat de moda, sí. No? Com una mica aquesta sensació de tenir alguna cosa del teu artista amb tu a casa.
1: Sí. És,
2: les plataformes de streaming estan superbé perquè han fet la música molt més accessible, sí. Tant per l'oient... com per qui,
1: bueno,
2: qui crea.
1: Jo vaig vendre el tocadiscos, només et dic això.
2: Sí.
1: I ara em diuen, torna el vinil, dic, ostres, ja m'han fotut.
2: Ja te l'estic de l'amunt,
1: no? Ja no el puc anar a buscar.
2: Crec que, o sigui, abans no hi havia una plataforma digital per distribuir, era imprescindible que tu traiessis un CD o un vinil.
1: Clar.
2: Crec que ara va molt més lligat al poder tenir, al poder comprar alguna cosa del teu artista que t'agrada, més que per poder escoltar la música, perquè tu vas a les plataformes
3: escoltes la música i la portes tot el dia al damunt, que no has d'esperar arribar a casa a tenir el vinil, no?
1: Clar.
3: Crec que és algo més com de tenir la coseta aquesta de li he comprat alguna cosa.
1: Bueno, però en teu cas, quan tu dius llançaré un disc,
3: sí,
1: és quan arribaràs a la cançó X, que ja serà el disc complet, perquè
3: correcte,
1: ens entenguem. I ja pots, diguem-ne, plantejar, bueno, però traslladar-ho a un escenari.
3: Exacte.
1: Però ja tens un repertori, entenc.
3: Exacte.
1: Això funciona així.
3: Sí, això funciona així. Jo publicaré, bueno, publicaré una cançó més. Uh-huh. No diré quan, però encara
1: de moment tenim tres. Exacte. Que es diuen, recorda-m'ho.
3: Sol temprano, solo quería tenerlo todo y díselo a otra, en ordre cronològic a més.
1: Molt bé. Ens trobem buscant Daudé a les plataformes. Ho dic perquè si algú ha enganxat el programa ara...
3: Gràcies.
1: Buscant Daudé a les plataformes de reproducció, de streaming musical.
3: Exacte, no? I si per les plataformes no em troben, a totes les xarxes socials estic com @damadaudé.
1: Molt bé, @damadaudé.
3: Sí.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Llavors has publicat tres, te falta una quarta, que ja la publicaràs.
3: Exacte, i després sortirà l'àlbum. I així hi hauran cançons inèdites que no hauran sortit com a single i la gent, diguéssim, podrà descobrir més Marta de cop, no?, una mica. I pel que fa al format disc i vinil, sí que és cert que ara no és obligatori, però a mi sí, ojalà pugui fer-ho. És una conversa que estem començant a tenir ara, que estic mirant aviam com ho puc fer, perquè a mi m'encanta.
1: Sí, clar, perquè darrere tot això hi ha un esforç econòmic, un esforç de temps, és la teva feina, però
3: exactament,
1: això és una feina d'inversió per a futur, no d'ara.
3: Clar, a mi m'encantaria fer...
1: Que per això,
3: vinils,
1: per això els que ens escolteu, jo per això considero que la Marta és una heroïna, perquè avui en dia gent jove, emprenedora, amb el món cultural, és molt difícil.
3: Sí, sí, no,
1: és difícil.
3: Està complicat.
1: Bueno, que tens un gran suport familiar, d'amics, d'entorn, però
3: totalment,
1: en tot cas la decisió teva, no?, de dir, pues, vaig amb totes.
3: Bueno, això és una conversa que tinc bastant amb els amics, perquè és com... Jo vaig estar estalviant, i en el se va veure un dia que vaig anar a veure un lloc, aviam si podia emancipar-me, no? I de cop i volta vaig dir, és el que vull, i els diners que havia estalviat és el que estic posant al projecte.
1: Clar.
3: O sigui, literal,
1: Bueno, has decidit ser...
3: Sí.
1: Bueno,
3: tirar-me a la piscina, si no va bé, doncs ja buscaré la vida, però ara mateix és el
1: ara
3: que...
1: projectem que va bé,
3: sí,
1: va
3: sí.
1: bé.
3: Total. No, estic contentíssima. No he sigut mai tan conscient del que estava fent, ni he estat mai tan segura del que estic fent com ara. Així que, com a mínim, estic alineada amb mi. Si no ha de ser així, perquè no sigui, no? Però estic convençuda de que el que estic fent ha de ser així.
1: Quin és el repte més important, tant en positiu com de dificultat? És a dir, t'ho reformulo. Quina és la motivació més important que tens i quin és el repte més difícil que has de superar en aquest projecte que estàs impulsant ara?
3: Mira, aviam, m'encanta aquesta pregunta, però és difícil de respondre. El que més em motiva a estar fent aquest projecte, penso que és transmetre a la gent. Que quan hagi cantat en directe, la gent acabi plorant. Bueno, aviam, sí, és una pena, no?, però em sap molt greu per tots, però que realment és l'indicador que em fa saber que el que he fet ha servit d'algú. Encara que sigui només una persona. Això és
1: aquest refugi que deies, no?
3: Sí, exactament, sí. Veure que ha generat un impacte en algú i que potser li hagi servit d'algú la meva obra, això. I era motivació i l'altra, perdona?
1: El repte de dificultat, o la part més difícil.

0: i més matxaco, perquè és que és el més important. És que tu pots tenir... O sigui, tu pots desafinar. Pots no acabar de tenir el timbre que la gent espera, però si transmets alguna cosa, faràs més que qualsevol persona que hagi estat tota la vida formant-se a nivell vocal per ser el millor cantant, per ser el no sé què, perquè si no has remogut res en ningú, la teva obra creativa no...
1: No t'impacta.
0: No té, sí, no és que quedi en va, perquè per tu serveix, però... Sí, potser sí. L'objectiu que tenies amb aquesta obra no l'has pogut acomplir, no? I això al final és frustrant.
1: I autoconvenciment propi, entenc, perquè esteu en un món, els joves, sí, que us exposeu. Sí. Bueno, l'altre dia parlàvem amb l'anterior convidada de lo fàcil que la gent jutja, de les facilitats que té tothom per emetre un judici ràpid. I estic pensant en una cantant que era la Maya, que avui he sentit de refilón, no?, que em sembla que va desafinar, i sí, avui era notícia a tot arreu. Bueno, que, no sé, que no ho he seguit, sí, gaire, sí. He sentit un titular, però m'ha semblat, dic, ostres, dic, pobra noia, dic, si feia tant de temps que no sortia en un escenari, doncs jo què sé, a tothom li pot passar un dia, no?
0: Totalment. I
1: això per tu és un rep, és a dir, aquest tema com el vius? Aquesta societat, tu necessites les xarxes i exposar-te, i a la vegada el judici en el món actual és molt ràpid.
0: Aviam, de moment no he tingut un impacte gran com per poder veure com per poder rebre, no?, comentaris supernegatius de la gent. Ara per ara em sento preparada per afrontar el que em puguin dir. Si estic fent el que vull, si hi ha molta gent...
1: Si
0: et deia
1: que tens un autoconvent... O sigui, que sí, és important, sí, la confiança pròpia.
0: Sí, sí, 100%. Sí, jo em sento preparada per poder escoltar el que vulguin dir, tant sigui positiu com sigui negatiu. Si en algun moment no ho estic o deixo d'estar-ho, i això per mi em fa més... O sigui, soc més infeliç encara que estigui fent música, doncs canviaré de rumb i no tinc cap por, perquè la vida és així i ja està. No,
1: m'agrada molt, perquè normalment les dones tenim síndrome de la impostora i veig que tu no, i això m'agrada molt.
0: A vegades l'he tingut, però sí que és cert que s'han de tenir les coses clares. Si em tiro a la piscina, em tiro de cap, i si jo estic sentint, perquè ho estic sentint, que estic fent el que he de fer, si ha de venir algú a dir-me que no li agrada, que no és el meu problema. No?
1: Bueno, que no agradem, això ho hauríem d'assumir tots, perquè no ho pots agradar a tothom.
0: Exactament.
1: Mai.
0: Vull dir...
1: Això és així. Amb res, vull dir, no amb la part artística, amb res.
0: Amb res.
1: Vull dir, amb res de la vida.
0: És que totalment.
1: Sempre...
0: Ara em preocupa zero.
1: I has de fer un entrenament especial per la part, o aprenentatge especial per aquesta part més, diguem-ne, de la difusió? Això has de dedicar-li un temps important?
0: 100%. O sigui, cada dia penjo 3 vídeos.
1: Uh-huh.
0: És un horror. O sigui, aviam, no m'agrada. No m'agrada les xarxes socials tal i com les he d'utilitzar, perquè jo faig música. I al final del dia és una eina, i has de ser editora, editora de color, tenir idees creatives amb els vídeos, estar constantment gravant-te. Jo per mi anar a gravar un videoclip em sembla superguai, sortir d'un concert i tenir records gravats i tornar a veure com ha sortit, i això m'encanta. Però que aquest rum-rum constant de penjar un vídeo, has de penjar un vídeo, perquè si no és com que no estàs alineat amb l'algoritme, no?, de les xarxes.
1: És el que anava a dir, això és, diguem-ne, bueno, que totes les èpoques tenen un hàndicap, la teva...
0: És aquesta.
1: És aquest.
0: Pues s'afronta, es fa, sí, i punto.
1: I vas molt a concerts?
0: Pues sí, la veritat, i a més aquest any em vaig com proposar, bueno, ara m'he proposat dues coses. El primer que vaig fer aquest any va ser anar mínim a 2 concerts al mes, i de moment ho ha complert. Que he vist a la Rey, a la Nati Peluso, bueno, Rey increïble, o sigui, ha tret un àlbum que es diu Aquest àlbum potser tingui esperança, i és tan esperançador veure música en viu en directe, o sigui, ser tan brutal. Nati Peluso, increïble, 2 hores amb tacons fent grimegies per l'escenari, increïble com va cantar, o sigui, bueno, no sé, Rita Payés, embarassadíssima, amb el trombó, a l'escenari. La vaig veure a Llinars del Vallès, em vaig quedar estonita. Sí, no sé, és com... I a més dones, m'acabo de donar compte que tot el que he anat a veure són dones, que guai.
1: Que bé, això m'agrada molt. Pues ara anem a parlar d'una dona, que l'has esmentat fa una estona, i ara anem a parlar una mica més profundament. A la secció de Dones amb Història. Dones amb història que ens portes, ho hem dit abans, ho hem avançat, però ara ho tornem a recordar, la Sílvia Pérez Cruz.
0: Sílvia Pérez Cruz,
1: que és una de les artistes més admirades i singulars de l'escena musical contemporània.

0: compositora, multiinstrumentista. Tu també ets multiinstrumentista o no?
1: Bueno, de moment toco el piano i la gralla.
0: Sí. Els dos són de vent, no? Però...
1: Sí.
0: Al final.
1: M'encantaria, o sigui, tinc... vull tocar la bateria. O sigui, la bateria és algo com que tinc dins meu que necessito aprendre, ja passarà.
0: Ja ho faràs, ja ho faràs. A mi que sapigueu solfeig, ja em sembla, bueno, que és com un idioma a banda. Això en la meva època no s'ensenyava així com de normal i, bueno, això és d'aquestes coses que faré quan sigui velleta. Bueno, tornem a la Sílvia Pérez Cruz. Ella és nascuda a Palafrugell el 1983, va créixer en un entorn profundament vinculat a la música, filla del músic Astor Pérez, i va ser el seu pare un referent amb les Havaneres i de Gloria Cruz. I des de ben petita va conviure amb melodies populars, cançons tradicionals i una gran diversitat d'estils. De seguida va mostrar una curiositat inesgotable, va estudiar saxofon, piano, es va formar en cantant de jazz a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, i bueno, ha transitat al llarg d'aquests anys, no?, entre el flamenc, el jazz, el folk, la música clàssica, o sigui, una cosa, no?, la cançó d'autor, jo l'he sentit també en bossa nova i temes brasilers. Bueno, la Sílvia Pérez Cruz, bueno, a més, ella va formar part de Les Migues, jo l'he vist, a Les Migues, que bella que sóc, que bella, és igual, que fusionava en flamenc i música mediterrània, i ha fet moltes col·laboracions. El 2012 va publicar, 11 de novembre, el seu primer disc en solitari. És important el primer disc.
1: Importantíssim, clar, és el que li fa tenir tot l'èxit. Bueno, i a banda d'això, la primera marca com a Sílvia Pérez Cruz en solitari, no?
0: Que va ser ella. Per què has triat la Sílvia Pérez Cruz? Anem a explicar-ho una mica.
1: Ai, és que a banda de... O sigui, a mi la Sílvia Pérez Cruz em va marcar molt perquè la vaig escoltar amb 16 anys. Fèiem unes jornades culturals a l'escola i vam decidir posar una part musical, no?, en aquestes jornades, i em va tocar cantar a mi. Bueno, jo encantada, jo cantava sempre on podia, no? I vaig descobrir Toti Soler acompanyant a Sílvia Pérez Cruz cantant Cançó de suburbi. Sí, em vaig quedar tiesa. Com cantava, l'emoció, la sensibilitat que tenia per cantar. I des de llavors ha sigut una persona com que ha tingut com molta rellevància amb mi a l'hora d'escriure i a l'hora d'estar convençuda que estic sent el que puc de sensible, no? El màxim de sensible a l'hora de cantar. I a banda d'això, com a persona. Ser una persona que amb 25 anys es queda embarassada, dona llum a una nena moníssima, la Lola. I a banda d'això, tot el desenvolupament de la seva carrera artística i... Hòstia, és que és molt heavy, no? Com, o sigui, és com la viva representació del que és capaç de fer una dona. Sí, em sembla increïble, és que em sembla increïble.
0: Bueno, ella està allunyada dels estereotips, no? Se centra molt en la fidelitat amb ella mateixa.
1: Això... És que es nota, és que tu l'escoltes cantar i notes que està fent el que vol, com vol, que no hi ha cap norma que l'estigui oprimint, ni que hi hagi, no hi ha res que l'estigui incomodant, ni res que l'estigui fent anar cap a un lloc on no vol. I això és algú d'admirar. Perquè a més ara és molt difícil fer això, no? Com eliminar tot aquest soroll al voltant i fer el que escoltes dins teu, és que em sembla... És que és increïble. La senyora, el Sílvia Pérez Cruz, o sigui...
0: I ens en vols arribar tu una mica en aquest sentit.
1: Oh, sí, a nivell personal sí, per favor, és increïble.
0: Bueno, a més és intergeneracional, jo crec, ella.
1: 100%. Sí, molt. Tot el que fa és atemporalíssim.
0: Sí, bueno, i que hi ha gent molt jove que la segueix, però hi ha gent, per exemple, jo, que també ens agrada molt... Sí. M'encanta dir que sóc una senyora gran, ja. Això vol dir sàvia. A més, ha tingut dos premis Goya a la millor cançó i ha tingut el Premi Nacional de les Músiques Actuals a l'any 2022, fa bandes sonores per cinema i teatre, i ha participat en una pel·lícula, Cerca de tu casa. O sigui que, a més, com dèiem, és com un multifacètica.
1: És que és una senyora artista, és que és increïble.
0: Amb moltes... A mi m'agrada quan canta boleros i, bueno, sí.
1: Total.
0: I fa les versions... també va fer... No t'ho podem contar, la pel·lícula Blancanieves. O sigui que això connecta amb Disney i amb tu.
1: Sí, mira.
0: No? Aquesta cosa. L'has vist moltes vegades? A banda d'aquella vegada.
1: Doncs encara no l'he pogut veure en directe, l'aniré a veure el 31... crec que és el 31 de juliol a Sitges, si no m'equivoco.
0: Ah, no ho sé. No l'he seguit enguany. La vaig veure al Grec jo fa 2 anys. O l'any passat, no recordo ja. És que el sentit del temps...
1: Jo.
0: I has dit una cosa que a mi em sembla interessant, perquè també ho has dit de la Rita Pallés. Ha sigut mare molt jove i ha pogut després tirar com endavant. Perquè la maternitat és un tema en el món del...
1: Bueno, és que a més
0: bueno,
1: ha sigut
0: mare sola. Mons, amb tots els mons, però amb el vostre, que ets tu mateixa amb tu mateixa, diguem-ne.
1: Total. No, clar. Ha sigut mare sola enmig de desenvolupar la carrera. És que em sembla com dos processos tan intensos. O sigui, jo sempre dic, és que no he parit mai, o sigui, no he tingut...
0: De moment.
1: De moment, sí, no sabem si la vida em portarà per aquest camí o no, encara, però...
0: Bueno, jo si sempre... no, tampoc passa res, també t'ho dic, eh?
1: No, total. Sempre penso, quan publico una cançó, hòstia, acabo de parir un fill, perquè tot el procés tan intens que vius...
0: Clar.
1: O sigui, jo acabo esgotada. O sigui, acabo, t'ho juro, acabo esgotada.
0: Clar.
1: Parir literalment un fill i un àlbum... Sí, és que em sembla com que, és que no tinc la capacitat de processar-ho, saps?
0: Sí, perquè la Sílvia també és compositora, així, no? Ella fa les cançons pròpies, també, és veritat.
1: És que és una gènia.
0: Ara que estava llegint, jo l'he vist amb Chicuelo, per exemple, també.
1: Sí,
0: clar,
1: sí.
0: És que fa
1: és temps. Molt forta, és molt forta aquesta tia, és
0: que
1: molt forta.
0: Que es mou pels diferents escenaris. Amb això em connecta amb una cosa que se m'ha oblidat preguntar-te abans. Com és el teu procés de creació? Quan... M'has explicat quan eres petita, però t'estic preguntant ara, no? És a dir...
1: Sí, jo...
0: Com t'inspires, com les coses venen o les coses es treballen? O tot alhora?
1: Les coses venen, literal. I tu passes a ser un canal de comunicació. Ja, o sigui, d'alguna manera reps una cançó i tu li dones vida. És una experiència que no... que encara no he trobat les paraules per descriure, però literalment és com que tens la... sents que t'estan enviant una cançó i tu simplement ets un canal comunicador que li dones vida i li poses música i acabes d'arrodonir la lletra i de cop i volta tens una cançó que no saps ni com l'has escrit tu, no? Perquè potser és, en el meu cas, personalment, és normalment ara d'una vivència que no he viscut mai, no? L'última cançó que vaig escriure... Bueno, perdona, he escrit una altra cançó, la setmana passada vaig escriure una cançó i és perquè em va venir una frase al cap i d'aquí va construir-se tota la cançó i encara estic acabant la de rodonir, que sí que aquesta és la part com de treball a posteriori, no? Però la primera senyal de neix algú nou t'arriba.
0: I t'arriba abans la melodia o la lletra?
1: A la vegada.
0: Mm.
1: A la vegada, sí. La última que em va venir... Això és un super mega spoiler, no? Però l'última que va venir va començar amb què he de fer para que bajen las estrellas. Mm. I és què he de hacer para que bajen las estrellas. I em va venir així. I d'aquí va començar tot, bueno, d'aquí va néixer tota la cançó.
0: I en quin moment del dia tens més inspiració?
1: Pues jo pensava que era per la tarda, però de cop i volta aquesta em va venir a les 9 del matí, acabava d'obrir l'ull. Sí. I em va venir això, i jo, bueno, ara no, sisplau. Sí, ara sí. Aixeco, tal, no sé què. Faig com tot el que tinc pendent, mails, posts, tal, per tenir el cap completament buit. Bueno, no buit, sinó...
0: Bueno, que sense obligacions.
1: Cap... Exacte, sense obligacions. Cap distracció que pugui treure el focus d'escriure. I quan una vegada he deixat tot el que estava pendent fet, em sento el piano i escric. I llavors allà deixo la cançó acabada, perquè en aquest moment d'inspiració no saps quan et tornarà, no saps quan tornaràs a connectar amb aquest missatge o amb aquesta emoció, i és imprescindible que deixis la cançó acabada. Llavors és una mica haver d'estar completament disposat a connectar amb la música a qualsevol hora del dia, no? I deixar el que hagis de fer... I el que tinguis... No sé, si tens un compromís, pues, ho sento molt, però és que m'acaba de venir i no ho pots controlar.
0: I has d'esperar.
1: Sí, és bastant dedicat, però jo encantada, m'encanta.
0: Doncs amb això entrem amb els últims 5 minutets del programa, que es diu El Toc Final, que anem a parlar una mica d'aquestes coses. Jo, per exemple, anava a preguntar, els artistes, compositors, cantants com tu, teniu horari?
1: No tinc horari. Que, en certa manera, és una mica mal de cap, no? No tinc horari, i especialment no tinc horari quan tinc molta feina i com coses molt, molt disperses. Sí que intento anar pels matins a la mateixa hora, entrenar una mica i després ja posar-me a treballar, però hi ha dies que no pots perquè acabes tan esgotat del dia anterior i ara me'n vaig a entrenar. Sí.
0: A fer esport.
1: Sí, a fer esport, perdona. No puc.
0: No, que és per aclarir, no passa res.
1: A fer esport. Avui, per exemple, vaig a les 9 de la nit, no? Perquè porto com una tralla molt intensa i m'he...
0: L'esport ajuda també a despejar una mica.
1: Sí. 100%, a començar amb el xip completament...
0: Perquè això també t'ho anava a preguntar. Quan no estàs composant, no estàs muntant el nou projecte del teu disc, No? Quan no ets dauder, què fas? O què t'agrada? O què és el que t'apassiona?
1: Aviam, m'encanta pintar.
0: Ah.
1: I m'encanta escriure també per mi. M'agrada molt llegir poesia, també. I ara, una de les... abans havia dit que el meu propòsit era com anar a concert i tal. Ara m'he posat el propòsit d'escriure'm un... d'escoltar-me un disc sencer cada dia. I m'he comprat una llibreta per escriure de tot el disc, no?, amb què m'he quedat. Mm. Amb què és... La Sílvia, per exemple, ha tret un disc ara el dia 8, o sigui, el divendres passat, el dia després de dir-se l'altre, va treure un disc oral i abissal. Increïble, perquè el disc és com una banda sonora. És com si fos una pel·lícula, i a més el motiu melòdic que trobes a la introducció és el motiu melòdic de la cançó final, que és una mica fent referència, no? Bueno, això és la interpretació que he fet jo. Tornant al d'això, al que estàvem, això, que m'he posat aquest propòsit, no? I és una mica fer això, hobbies que em vinguin de gust i que m'omplin també i que em puguin enriquir a la part compositiva i a la part... Sí, no paro realment de ser dauder, no? Soc Marta i dauder a la vegada, una mica també. Estan separades, però a la vegada no, perquè la Marta és la que alimenta dauder i llavors és com que faig coses que em facin estar connectada amb la música i amb el procés compositiu.
0: I amb l'emoció, perquè amb aquesta sempre ha sigut molt emocional.
1: Sempre. Soc una dramàtica, però és que és literal, o sigui, ploro molt, però bueno, és el que hi ha, no? M'encanta ser sensible i veure el món. O sigui, potser és una tonteria, no? Però avui m'estava preparant per venir i he vist a través de la finestra, bueno, espero no donar-li una idea a ningú perquè vull que sigui la pròxima idea. Bueno,
0: és
1: millor em callo, no? Perquè les idees...
0: Sí, no sé què anaves a dir, però bueno.
1: Bueno, sí, no passa res.
0: Et deixo fer, com es diu allò, el comodín del públic. Vinga, passa palabra.
1: Passa palabra, sí. Ja, si això passa, ja diré i faré referència al programa que volia explicar i no vaig explicar.
0: Que no ho vas explicar, sí. Que no ho vas explicar.
1: He trobat inspiració en una cosa que m'ha passat i mira...
0: Que bé, que maco, sí, que maco. I sí, abans has comentat, però molt per damunt, i amb això ja anem entrant en els últims dos minuts, el teu entorn d'amics, amigues, com ho viuen, això?
1: Ai, és que els veig tan poc, pobres. Bueno, intenten acostumar-se que estic quasi mai, i quan arribo és com que estic superintensa, però no sé, trobo molt a faltar, com esteu, no sé què.
0: Són importants per tu.
1: Sí. Sí, jo crec que també ve d'aquesta part emocional, no? Que tenir vincles amb gent i fer-los saber el que els estimo i he pensat en tu, no sé què, escriure'ls de cop o trucar-los de cop, escolta, això, no sé què. Sí. És important per mi i crec que és supernecessari.
0: I els feedbacks a on els busques quan estàs allà? Als amics, a la família, pues amb algú que no coneixes, els dius, mira, vaig a posar una cançó, digue'm si t'agrada.
1: El Dani, aquest...
0: El noi que et va donar la primera oportunitat.
1: Sí, i que segueix sent, estant a la meva vida. Sí, superimportant a la meva vida. És la primera persona que acostuma a rebre les maquetes. Un germà.
0: Molt bé.
1: Un germà, ma mare.
0: Molt bé.
1: I un altre amic, que era el meu guitarrista a la banda anterior, també són qui reben les maquetes.
0: I tu has baixat de la banda i s'ha desfet la banda?
1: Sí, la vaig diluir.
0: Ah, perquè llavors tu era allò...
1: Sí, la vaig organitzar jo, vaig muntar jo, es deia
0: Sol Castrio,
1: i la vaig diluir. Vaig dir, nois, s'ha acabat, no vull...
0: M'encanta, molt bé.
1: Sí, si algú vol agafar el nom, que m'escrigui, ja parlarem de preus. Així financio el projecte.
0: M'agrada molt. Arroba Dama Dauder, Dauder, artista, Marta, estimada heroïna, que ens has acompanyat avui. Estem arribant al final, ens hem d'acomiadar. M'ha encantat conèixer-te una mica millor, explicar. Molta sort amb el teu projecte, el seguirem i l'acompanyarem, i gràcies a qui ens escolteu per ajudar-nos a conèixer heroïnes quotidianes allà on potser no les aniríem a buscar mai. Com sempre dic, estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer. Podeu recuperar el programa a les plataformes o a Ràdio Molins de Rei, i aquí seguirem fent xarxa. Gràcies, Eli Arjona, que no t'ho he dit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà el govern català perquè atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fonts del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Els republicans rebutgen així les exigències d'USTEC, que ahir van reclamar que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria o bé dependran de Vox. Catalunya ha estat a més un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. Per cert, el candidat Juanma Moreno del Partit Popular ha votat fa escassos minuts. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, Maria Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu a nivell nacional de Pedro Sánchez. I a casa nostra avui també celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses comencen justament ara a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina ho farà a les 2 hores d'ara, però i pel que fa al trànsit ja es registren retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits als trams de Parets del Vallès i Granollers. D'altra banda, i també pel que fa al trànsit, hi ha un carril tallat a la 2 a Caldes de Malavella en sentit Girona a causa d'un accident i un altre a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud a causa d'una avaria. I d'altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà, això sí, en situació de confinament i observació. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025, que es va arribar fins als 115.000 visitants. I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid buscant victòries que els acostin a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebre el Betis a 9:15. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: Garcia.
3: Què?
2: Diumenge fem programa.
3: Clar, com tots.
2: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
3: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
3: Ai, Follet.
2: Ai, Garcia.
3: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
5: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
1: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
7: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
6: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
7: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
6: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
1: Ona Rainbow, amb Elena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
8: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats! Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Siguin tots vostès benvinguts un diumenge més a aquest programa que es diu En Raulim els diumenges. Són exactament les 11 i 11, les 4 barres marcades al rellotge aquest que tenim aquí a la ràdio, que va amb un satèl·lit. Aquest no falla, eh? Aquest no se li ha de donar corda. Se'n recorden la imatge típica d'anar-se'n a dormir un tio en pijama sentat al costat del llit, bueno, dins del llit, donant-li corda al pijama... Ai, al pijama, bueno, no, si jo no, també... Ja comencem, sí. Hola, Saturnino.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Donant-li corda al despertador. Se'n recorden? Tot això s'ha acabat, ja. Ara diuen que dormir al costat dels mòbils i tot això és dolent perquè et desvelles i que no està bé. Però jo me'n recordo, el tic-tac del despertador no despertava ningú i tothom es acaba de dormir dret i bé. Han canviat tantes coses. Només si ens poséssim al llit, per dir-ho d'alguna manera, guaiti el que ha canviat. La gent dormia en pijama, avui en dia ja no tant, per no dir gens. La gent posava el despertador i li donava corda per despertar-se. Això ja no es fa. La gent posava un got d'aigua per si es tenia set. Tampoc ho acaben de fer massa. I una cosa, per exemple, quan tenies fred, es posava una bossa d'aigua calenta. Bon dia, Pilar. Bon dia. Què tal, com esteu?
2: Ja veus, tot és igual.
0: No, ja. Has anat al metge i tot, ja,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí. Vale. És a l'al·lèrgia.
0: Al·lèrgia, no? Ja t'ho deia jo, que era una tos nerviosa o al·lèrgica? Segur.
2: No, perquè és a l'al·lèrgia, tinc tot... Estic tapada hasta de les orelles.
0: Caram, tu.
2: I tinc molt, i ara que estan, hi ha molta d'al·lèrgia, és una que
0: sí, sí. Bueno, a veure si et millores. Hola, Xavi, bon dia.
3: Bon dia.
0: Què tal, com esteu?
3: Bé, bé, bueno.
0: Estava parlant de coses que es van... Al, bon dia. Mira, el fullet ha estat desertat aquí, eh?
3: Molt bé, sí.
0: Bueno, doncs això que dèiem, no? Una bossa d'aigua calenta per escalfar-te, eh? Hi havia el bracer, també, que era un perill, perquè era aquella cosa amb un pal, oi? Mm. Que tenia braces, imagina't, el llit fotre-li braces era d'un perill tremendo.
3: Molt clar.
0: Al dormitori hi ha gent que dorm a fosques, hi ha gent que vol dormir amb la finestra oberta, una altra amb la tancada. Ara diuen els científics que dormir amb les finestres tancades no és bo perquè les habitacions s'han de ventilar, en fi... Mentre dormim, encara que no ens ho sembli, donem molta tabarra, també. És a dir, el ser humà per allà on te passa d'una feina.
3: Exacte.
0: Encara que després hi ha un desempleu bestial, però bueno, d'alguna manera tenim feina. Bueno, bon dia, Saturnino.
4: Hola, què tal? Bueno, tío, vaya emisora, que aquí los auriculares, no se escucha nada.
0: ¿Cómo no se escucha? ¿Se ha cambiado los auriculares?
4: Claro, aquí se escucha muy flojo este.
0: El volum está muy bajo.
3: El volum está bajo. El meu estaba alt, precisamente. Sí. Molt alt. Ya l'he graduat.
0: Teniu un botonet a sota.
3: Sí, sí.
2: El tope era baix.
4: Yo sí, yo lo tengo a tope y...
0: No.
2: Ah, no, li passa com a mi, que quasi no se sent.
0: Podeu canviar la clavija i posar-la a l'altra, enteneu?
4: Clavijo?
0: No, clavijo no. Clavijo era un altre. El clavijo era...
4: El clavijo es de Canària. Sí, que dijo sí. Que las ratas saltaban y nadaban. Vaya, sí. Vaya tela manera.
0: Bueno, i que México existeix perquè els espanyols ho van inventar.
3: Ah, sí,
0: això. És boníssima. Darrerament escoltem cada cosa, oi? Que és un... Bueno, no sé.
4: Bueno, pues nada, eso. Buenos días. Bon dia. Y antes de nada, sí. Quiero felicitar a la femenina del Barça porque han ganado y al Barça también porque ganó la Liga también, ¿me entiendes? Sí, sí, sí, sí. Y al Real Madrid también felicitarlo.
0: ¿Por qué?
4: Por el segundo nada plete que han conseguido.
0: Nada
4: plete. Bueno, hombre, claro.
0: Lo que no els podem felicitar és pel discurs del Florentino, bueno. Però bueno, Déu-n'hi-do. La qüestió. Montse, bon dia. Montserrat, a veure... Sentiu bé vosaltres, ara?
5: Bon dia.
3: Sí.
5: És que ja tenim una trucada, eh? Sí.
0: Ja tenim una... Quina velocitat. Sí. Bueno, doncs hem dit bon dia a tothom, eh? Sí. Hem parlat estúpidament de dormir al pijama i la bossa de dormir amb aigua calenta.
3: Està bé.
0: No sé per què, aquí com improvisem sempre. Doncs pues anem a donar pas a la primera trucada, no? Anem per feina.
6: Ave Maria Puríssima.
0: Això és el so del Big Ben, eh?
3: Sí, sí, ho és.
0: El carrillon del Big Ben, que és, això és Londres, absolutament, que el Big Ben no és el rellotge,
3: No.
0: El Big Ben és la campana.
3: És la campana.
0: Que fa aquest so,
3: És la campana, sí,
0: de Big Ben. Hola, bon dia.
7: Hola, buenos días.
0: Hombre, Manolín, hoy sí que has estado el número uno, Hoy has estado el número uno, Manolín.
7: Sí, como el viernes.
0: Como el viernes. Ah, ¿el viernes? Ah, bueno, claro, yo el divendres no lo sé. ¿Estabas en número uno también o qué?
7: Sí, en el programa de la Judith.
0: Ah, muy bien.
3: Muy bien.
0: Y muy bien. Sí. Bueno, a ver, Manolín, tú trucas directamente para el concurso, me imagino, ¿no?
7: Sí, pero si todavía no has hecho la pregunta, puedo llamar más tarde.
0: No, hombre, no, si te la faig directamente. Ya, hombre. Y hay cosas que se pueden hacer,
7: Vale.
0: ¿Qué dices, Montse? no sé què dir. És que la Montse parla sense micro. No sé, és el que li fan moltes vegades als debats dels polítics, els hi acaben tancant el micròfon. Perquè, bueno, per lo que han de dir molts, la veritat
3: és que... Sí, millor que els hi tanquin.
0: Tanquin la ràdio, com deia aquell, no? A veure, Manolín, et faré... Jo t'explicaré una història, us explicaré una història a l'audiència, i vosaltres m'heu de dir si és veritat o és mentida. O puc plantejar una pregunta. A veure, t'ho dic. És cert que el Vaticà va haver una... Van descobrir amb una dona que era papa, però si és veritat per el que diré. És a dir, és evident que hi havia una dona que va ser la papissa Juana, que era una dona papa, que la gent no ho sabia. La gent pensava que era un senyor. ¿Vale? D'aquí ve tot allò dels testicles i tot aquest tema. Però... la pregunta és, si és veritat o és mentida, de com van donar-se en compte que era una dona. És veritat que la papissa papa... Ai, la papissa papa, la papissa aquesta... un dia anava caminant pel carrer, vale, correcte, i va començar amb una de les celebracions, no? Feien una processó al Coliseu de Roma, i aleshores resulta que ella va caure al terra i va començar a cridar i a cridar i a fer esperpentos i tot això, i de repent va parir un nen. Per això es van donar compte que era una dona en lloc d'un papa. Això és veritat o és mentida? Que van descobrir que era una dona
1: com?
0: Per parir un nen al mig del carrer.
1: Com?
7: Verdadero.
0: Tu dius que és veritat, eh?
7: Sí.
1: Carai, o sigui, que complicat.
0: Ella anava per al Coliseu de Roma fent una processó, va començar a queixar de dolors i va parir un nen allà davant de tothom. Vale? I li van tirar pedres i la van deixar absolutament estomacada. Tu dius que és veritat, eh?
7: Sí.
0: Molt bé. Pues Manolín, tens salut i si l'encertes també tindràs dos números més. Vale, guapo?
7: Vale, muchas gracias.
0: Vinga.
7: Hasta la semana que viene.
3: Adéu, adéu, adéu.
0: Adéu, adéu,
7: adéu.
1: Jo me la vaig deixar prenyar.
0: Bueno, ja comencem.
3: Ja comencem.
0: El Follet no la va deixar prenyar, la mare de Déu, Follet. Estàs malalt, eh?
1: Mare de Déu, senyor.
0: Àngela Maria de l'Empenta, tu també dius aquestes coses, no? Bueno, a veure, una cosa, anem a parlar una miqueta de futbol, si us sembla, ja s'està acabant, s'està acabant la lliga, vale?
3: Gràcies a Déu.
0: A la Pilar, gràcies a Déu. A mi m'agradaria que... El... Mira com se'n riu el... És tan culer aquest Follet,
2: que s'acaba la temporada, tant per bé com per malament, perquè ja això sembla un patir continu.
0: A veure, la situació per la part de baix, que vosaltres la deveu estar controlant molt, perquè...
3: Home, i tant.
0: O sigui, ara la situació com està?
3: A veure, Espanyol 42, el descens a dos punts.
0: Com vols dir el descens a dos
2: punts? A dos punts,
3: no.
2: A tres?
3: A tres punts.
0: Com vols dir a tres punts?
2: Que el descens...
3: Descens 39 i nosaltres 42.
0: És a dir, que si per exemple guanya un dels que té 39 i perdeu un partit, quedeu empatats.
3: Sí.
0: Per dir
2: i llavors ho juguem tot a l'últim partit.
0: O sigui, que els que van, o sigui, el que teniu més a prop per baixar estan a 39 punts.
3: No? O sigui, el primer que baixa sí està a 39.
0: No, el primer que baixa no. Jo dic dels de dalt, dels que baixen.
4: Mira, de los que hay, ara se lo digo yo. Que robo cobra, però també en compro diari.
0: Hem de fotre uns càlculs ara, la Lliga.
3: Sí, no.
0: A veure...
4: El Sevilla, mà o menys, ja està salvat. Esto seria...
0: Sí. Quants punts té el Sevilla?
4: El Sevilla, 43.
0: 43.
4: Vale, entonces, el Osasuna, 42.
3: Que juga amb nosaltres, que també.
4: El Espanyol, 42. El Girona, 40. El Alavés, 40. I el Elche, 39. I los que bajan, de momento, son el Mallorca, con 39.
1: Uy.
4: El Levante con 39.
0: Bueno, aquests adéu,
4: ja. No.
1: García,
4: claro, si ganan, 39 el Levante, si gana, son 42.
3: Per això que
4: i si
3: no.
4: Gana en l'altre partit, aquí està la pelea.
2: Falten 6 punts encara per jugar.
3: L'únic que està condemnat és l'Oviedo.
4: Sí, l'Oviedo ja nada.
0: Estem a 6 punts de jugar.
1: Verge, no?
3: Sí, queden 6 punts per jugar.
0: Aleshores, per exemple, a l'Osasuna i a l'Espanyol...
1: García, truquen.
0: Ja ho sé, un moment. Estan iguals de punts.
3: Sí, i juguen avui.
0: Per tant, el que guanyi avui ja deixa enrere l'altre.
4: El que gana avui
3: se salva. El que avui se salva, ja.
4: Matemàticament, per se salva.
0: Se salva. O sigui, avui juga l'Espanyol salvar-se o no?
3: Sí. No es condemna directament, falta batre partit.
4: I l'Osasuna també se juega a no bajar.
1: Això tindrà les seves conseqüències.
2: I el Girona ha de guanyar. Per anar bé, us hauria de guanyar tots dos.
4: Claro.
2: Per anar bé. Està 40... o jugar o guanyar aquest i guanyar-ne un i empatar l'altre, que seria 44, però vaja, jo...
0: Si el, o sigui, si el Girona
2: jo
0: per avui...
2: Jo més a segona.
0: Si el Girona per avui, què ja passa? Està.
3: Es pot ja salvar? No, es pot salvar encara. Pot. No és matemàtic.
0: Bueno,
3: però clar...
0: Bueno. Bueno, està molt emocionant tot està... això.
3: Sí, petit problema, el Girona juga al Metropolitano.
4: Bueno, però l'Atlético de Madrid...
3: No
4: ja
3: jugarà,
4: no
3: però...
0: Sembla que sí. Tenim una trucada. Hola, bon dia. Hola.
8: Hola, bon dia. Hola.
0: Bon dia. Hola. Amb qui parlem? Aquí tenim el plaer.
8: Sí, senyor, la teva amiga.
0: Ah, és que avui he perdut...
8: L'accent a l'O.
0: No, jo ho sé, és que avui he perdut l'accent a l'O, jo.
8: Què ja t'ho dic jo.
0: Què tal, Montserrat, com estàs?
8: Bé, avui anem d'hora tots, eh?
0: Sí, no? Bueno, ja va bé, això, eh?
8: Anem per feina.
0: Sí. Clar que sí. Bueno, escolta, Montserrat, el tema del concurs és una pregunta una mica estranya, eh? Hi havia una papissa, que era...
1: Sí.
0: No, li deien papa, era un papa, que la gent no sabia que era una dona, una senyora.
1: Sí.
0: Aleshores, la manera de... Això és cert, eh? Ara, la manera... Sí. La pregunta és, la manera que van descobrir si era una dona o no, el que jo dic és, anava pel carrer amb una processó al Coliseu de Roma... Es va trobar molt malament, va començar a cridar i de sobte va parir un nen allà, una criatura. Automàticament el que fa bé la gent és tirar-li pedres i de tot, perquè van descobrir que era sí. Una dona en lloc d'un home. Això que dic és veritat o és mentida? Que la van descobrir parint al carrer?
1: García, ets un trolero, un mentider, un farsant i un poca solta.
0: Calla't, paparrutxes primer. Vaja, un altre papa tenim aquí, també. A veure, què m'has dit, Montse, que sí? Creus que és veritat?
8: Jo dic sí, crec que és veritat.
0: O sigui que la van descobrir perquè va parir sí. Una criatura al sí, mig del sí, carrer. Sí. Molt bé, Montserrat. Doncs escolta, tens el número 2, eh? I si guanyes, dos números més. Bueno, si l'encertes.
8: Molt bé.
0: Eh? Tot bé, Montserrat? Tan, tan sí, matinera, eh?
8: Sí, sí, sí, avui anem per feina.
0: Ben fet, vinguen.
8: Com diu aquell... Que tingueu bon dia.
0: Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Sí. Bueno, estàvem amb això del futbol una mica, sí. No? Hi ha notícies també que són...
1: Molts petons i moltes abraçades.
0: Ai, Déu meu. Bueno, el fullet està molt alt. Vols parar de cridar sobre del micro, per favor? Que em tens el cuquillo de l'orella mort per anar al gaes aquest directament?
4: El cuquillo.
3: A veure, hi ha una altra cosa que vaig sentir que és curiosa, si més no, espero que no passi. Si a... Podem acabar 9 equips en 43 punts.
4: Sí.
3: Ja saps podem empatar, que baix el Sevilla i l'Espanyol. Per gol a Veraix.
0: Ah, per gols, no?
3: Sí, que si arribem tots a 43, a segona.
0: Però el que jo no entenc, no entenc i faig la pregunta. Si l'Espanyol no ha guanyat durant 18 jornades, aquests que estan tan empatats, com no han perdut tant o com va això?
3: Perquè la primera volta
4: vam jugar molt bé. Jugaron mal la primera volta i no sacaron tantos puntos.
2: I ara va al revés.
3: La primera l'Espanyol va anar molt bé. Yeah. I és el coixí que ha tingut per aguantar-se allà, yeah, si no yeah. Estaríem a segona fa
0: però
3: temps.
0: És que 18 partits, és una bestiesa, no?
3: Ara van guanyar el Bilbao, ja tocava.
4: Ara, sí. Ayer vi, el otro día que jugó el Español, que ganó, vi un detalle que de verdad, el dinero va por el dinero, ¿eh? Vi al Monchi, el que ha fichado al Español.
0: Sí, sí,
4: ¿eh?
0: Sí, sí.
4: Y saltó al campo cuando marcó unos saltos de alegría y un abrazo con los jugadores. Tío, que acabas de venir y acabas de fichar, tampoco es para que te pongas tan contento. Ja.
0: Mm. Bueno, es que lo del futbol... Això,
2: i això està parlant amb la Lampell sí. I suposo que, mira... Que
4: però sí. Unos saltos d'alegria allí.
2: Aquest en Monchi, de fet, és bo, eh?
3: Sí, sí, sí, no, sí. Amb el Sevilla va fer una feina.
0: Ha trobat molts jugadors bons.
3: Sí.
0: El que jo mai he entès, ni m'ha semblat bé, és aquesta gent que dona petons a l'escut. A mi em sembla això una estupidesa. A menys que siguin canteranos que tota la vida hi han
3: exacte,
0: estat allà.
3: Però si no, l'any següent juguen amb un altre.
0: Et també... Veu un tio de Birmania i li dona petons a l'escut.
3: Tota la vida.
0: No, sí, heu tenir poc. Això és com l'empleado pilota, no?
3: Exacte.
0: Són
3: clar,
0: uns
3: va.
0: Pilotes absoluts.
4: Jo quan entro aquí le doy beso a l'escudo de Ràdio Molins de Rei, però jo es podré a ver si algun dia cobramos, porque esto es por eso, porque si no, hijo mío, ¿de qué le iba a dar beso yo al escudo?
0: Si és tan passadero.
4: Sí, eh? No.
0: I després un tema, el Lewandowski se'n va.
3: Sí,
0: se li ha d'agrair molt perquè...
2: Bueno, i el Griezmann també marxa.
0: I
3: el Griezmann també.
0: El Griezmann, sí. Home, a mi el Griezmann jo crec que ho notaran a falta perquè és un jugador que juga bé. El Barça no va acabar de quallar. És que depèn de l'equip que vas, jugues millor o pitjor, això és així, eh? Però el Lewandowski té molt de mèrit perquè va vindre amb un Barça que estava molt malament.
3: Sí.
0: Sense cap tipus de calés, al contrari, més perseguit amb el tema Negreira, que estic desitjant que surti ja la sentència per tancar diverses boques, però bueno. La qüestió és que estava en un moment pèssim. Jo, des que tinc gust de raó, no havia vist un Barça tan acabat. tant futbolísticament com a plantilla, com a tot. I ell va atrevir a vindre, i la veritat és que amb ell i els nanos han fotut unes temporades extraordinàries, eh? S'havien guanyat dos lligues, amb la vinguda del Flick, és a dir, el Barça en aquest moment jo crec que és un referent de com un club pot remuntar. S'està fotent un estadi de la conya, ara ja té diners per poder fitxar, l'han perseguit per tot arreu, però al final ha guanyat dos lligues amb el Flick de dos anys que porta, dos lligues aquest tio. I el Lewandowski de 4 anys, pues dos lligues, una copa, em sembla.
2: Una supercopa, sí.
4: 3 lligues, el Lewandowski.
0: El Lewandowski, 3 lligues, exacte. Vull dir que cuideu que...
4: La del Xavi i les dues del Xavi.
0: Sí. No, i és un home que mai ha tingut polèmics, sempre ha parlat bé.
2: No, sempre ho ha molt millor.
0: I ell ha dit que ara no sap si se n'anarà a Miami o a l'Aràbia Saudí, però que ell, la residència d'això, la fixarà aquí. És a dir, que el tio s'ha quedat...
4: Sí, la casa se la
0: queda. Ha entès el concepte Catalunya, aquest home. Hi ha gent que ve i no ho entén. Hi ha tios que són de fora i s'acaben...
1: Què dius, ara?
0: Fent molt, eh? El mateix Stoikov, per exemple, en tot el caràcter que té, era un tio absolutament abocat al club i a Catalunya, eh? Vull dir, el 100%, no? I hi ha tios que passen sense pena ni glòria, al contrari, són més, com et diria jo, més mercenaris, no? Sobretot els brasileiros. Els brasileiros són bastant...
3: Sí, aquests...
0: Bastant, bueno, professionals.
3: Són professionals.
0: En definitiva, són professionals. Però, bueno, des d'aquí una molt bona sort per Lewandowski. I, bueno, i tots aquests que us esteu barallant al final aquí baix, pues que...
3: Sí.
0: Que el que pugueu, cada partit és una final.
3: Oh, clar.
0: Bueno, avui sobretot, amb l'Osasuna i el...
4: I además juega a la misma hora, hoy, ¿no?
2: Sí. A todos a las 7.
0: Tots a les 7.
2: I per vosaltres a les 9 i quart.
0: Bueno, pero nosotros...
4: Entonces que jueguen todas las 7, me tenía que comprar 7 televisores.
2: Sí. Entonces,
4: claro, lo tengo puesto allí. Esto no puede ser, ¿eh? Luego los devuelvo. Pero 7 televisores.
0: Ahora lo que harán es el Mundial, venta de televisores per un tubo, bueno, ¿eh? Para el Mundial y tal.
4: ¿Me dejas decir una cosa nomás?
0: Aquí, putón, pues dilo que
4: vuelvo. Hola, buenos días, adiós. una cosa sobre el caso que has dicho de Negreira.
0: Sí.
4: Antes... Cuando no salió el caso Negreira, lo del Madrid siempre decían, es que hemos ganado las ligas y todo eso porque somos mejores, somos muy buenos, tal y cual. Ahora sale el caso Negreira y ahora resulta que no eran buenos, que perdieron las ligas porque el Barça le había robado las ligas. Bueno, aclararlo ya, macho, aclararlo. Si erais buenos o ahora es el Negreira.
0: Mira,
4: porque lo del Negreira, a ver si ya... Ellos ya lo saben cómo fue el caso. Ellos ya saben cómo fue el caso. Lo que pasa es que quieren darle bulla y bulla y bulla. Aquí solo hubieron 3 directivos del Barça que se embuchacaron dinero para ellos. Aquí no compraron a nadie, porque han salido todos los árbitros.
0: Ya, ahora pasaremos la trucada, pero hay una cosa d'aquest tipus, és a dir, lo del cas Negreira, que és, evidentment, quan li troben una punta a algo i la gent s'hi llença, i aquest país fem el judici abans del judici, no? I de vegades es fa un judici que et sorprèn, però bueno. El cas Negreira és evident que el Barça no va fer res que no haguessin fet altres clubs. Això d'entrada.
4: Perdona, el Bilbao també tiene árbitros que le hacen informe.
0: No, i otro equipo. I després hi ha altres que tenen els propis àrbits dintre com a delegats, àrbits jubilats, que estaven a l'època Negreira. Per tant, el contacte entre els àrbits i els delegats és normal. Aquí on han pervertit, que diuen que aquests estudis tenien que anar per l'entrenador i pels jugadors. I no és veritat, és un tema de delegats. Els que són responsables dels arbitratges són els delegats de camp. I els delegats són els que han d'informar a l'entrenador, dir-li, aquest àrbit, cuidao, perquè si parleu us traurà una tarja.
4: Sí, sí,
0: aquest és molt rígid amb això. Aquest és de jugar més i aquest és... Això és un informe que és real. I ho tenen tots, el Bilbao, tots. Què passa? Que per un tema d'hisenda, de no declarar unes factures o uns imports al senyor Negreira, d'hisenda... Un periodista treu la notícia de que hi ha això i una notícia d'un problema d'hisenda del senyor Negreira han fotut que si compraven àrbitres i tal, que si qual... Escolta, és ridícul que avui en dia encara es parli del Negreira en els arbitratges. No, és que són, com es diu això, són hijos de Negreira. La Negreirada arriba fins aquí. Pues escolta, a l'àrbit que ells tenen fitxat, que des de que no hi és el Madrid no ha guanyat res, també us ho tinc a dir, és casualitat, aquest tio també era hijo de Negreira. Per tant, cuidao, perquè jo no defenso les males actituds. Si realment el Barça ha pagat per algú que no tenia que pagar, que pingui. Ara, que se l'acusi d'algú que fa tothom, que no és il·legal, perquè no és il·legal, perquè si fos il·legal ja la sentència ja estaria.
2: Sí, tant.
0: Porten 3 anys amb això, i els únics que ho reviuen és el Negreira. Tu creus que el propi president del Madrid té que treure que li han robat 7 partidos? Escolta, no li han trobat...
4: Siete ligas.
0: Escolta, estan sortint... És que estira pedres a sobre. Estan sortint una quantitat de vídeos on es veu clar... Vols callar-te, Follet, sisplau? On hi ha una quantitat de vídeos que estan sortint on veus els favors que ha tingut el Madrid o els fallos arbitrals que els hi han donat títols, que és per callar-se. Per tant, jo crec que aquí hi ha molt que parlar i el que sí és cert és que avui el dia és un Barça, un equip cohesionat, un equip bo, un club que ha sortit de la més profunda foscor, i tenim un Madrid que de tota la claror s'ha anat a la més profunda foscor. El Madrid en aquest moment és la vergonya de qualsevol club esportiu, eh?
9: Sí, sí.
0: Però bueno, ells ja s'ho faran. Tenim una trucada. Hola, bon dia. Hola.
10: Bon dia, senyor.
0: Bon dia. Hombre, Quesada, què tal?
10: Bé.
0: Digues.
10: Per cert, que el que estàveu dient del Cap Negreira,
0: sí,
10: és que no s'aguanta.
0: Ja.
10: No s'aguanta per ningú puesto.
4: Però si esto lo sabemos todos, menos los del Madrid, que son unos... Bueno, es igual, me callo, porque...
0: Els del Madrid...
10: ¿Sabes lo que les pasa a Madrid?
4: Que se quema, Madrid se quema, Madrid.
10: Sí, aparte de eso, llevan 2 años sin pegar ni golpe.
4: Nada aprete.
11: Paparruchas.
10: Uh-huh. Y entonces ahora ha tenido que salir Florentino a poner otro incendio diferente para que no se hable de 2 años en blanco.
0: Uh-huh. Pero no només son 2 anys en blanc, és el tema econòmic. No. Les baralles a cops de puny dintre del vestidor.
10: Mira,
0: els concerts que no poden fer, el fracàs de l'estadi.
10: És que,
0: si comences a sumar la venda del club a uns possibles socis que... Hosti, hi ha un follon allà dintre, hi ha un merder tal.
10: I més a més que no l'han deixat tot
0: parking. Que no només és el tema de si té nada plete o guanya tot. És un tema de que la pròpia gestió està com molt qüestionada. Aleshores, jo crec que... El Florentino ha sortit amb una... tirando balones adelante, no?, que es diu. Digues.
10: Xavi, jo tinc un amic que és del Madrid.
0: Sí.
4: Pues vaya amigo que tienes, macho.
10: Espérate. Y entonces, como yo tengo el teléfono suyo, la última vez que lo llamé, le dejé un mensaje, digo, he de posar una study... Sí. Podeu posar un ring de boxeo.
4: Això també.
10: Els jugadors que et fotin hòsties.
0: Jo el que entenc i veig difícil és que... a veure, atacar el Barça...
4: És molt fàcil.
0: No és molt fàcil. Sí. Hi ha una dosi bèstia. Però diré que és atacar Catalunya, també. En fi, i quan diuen, mira quins arbitratges hi ha. Hòstia, doncs resulta que molta gent es queixa i diu, hòstia, però en futbol sala mateix. No el Barça, eh? Equips de Catalunya. Hòstia, els pitats,
10: bueno, raro. Lo que li van fer ahir
0: costa...
10: a l'equip de...
0: De què?
10: De futbol sala.
4: Del Granollers.
0: Això és el que t'estic dient.
4: Del Granollers, que no robaran el partido.
0: Bueno, però dius, hòstia...
4: Vaya robo, dius, però robo,
0: veure,
4: eh?
0: Però a veure, jo no vull dir que hi hagi una cosa contra Catalunya, però que moltes simpaties no aixequem, això és evident. No vull dir que això capitin en contra dels catalans i tal, però és una manera dels catalans també que ens sentim una mica solidaris amb tots els equips de Catalunya, perquè em sembla, escolta, però després parles i dius, bueno, és que piten malament a tot arreu, perquè parles amb els del Bilbao i estan queixosos, parles amb els de l'Elx i estan queixosos, és a dir, al final tothom està queixós dels àrbits, tothom es queixa, tothom culpa els àrbits.
10: Bueno, perquè el nivell dels àrbits és bajo cero.
0: Mm-hmm. Jo crec que aquí influència molt, molt, una cosa molt perversa, que és la premsa.
9: També.
0: És a dir, els àrbits sempre han tingut errors. Escolta, recordo el Guruceta, recordo molts arbitratges d'allò d'escàndol. Però què passava? La premsa no es fotia tant amb els àrbits. La premsa, anava fent. Es fotia gairebé més amb els jugadors que no els propis àrbits. Els àrbits deien, un error del col·legiado i s'ha acabat. Al sortir el cas Negreira i el Madrid fotre's tan en contra dels arbitratges... Des de Telemadrid i d'això han començat a fer una fiscalització dels àrbits que ha arribat un punt que tothom... No, ben fet o mal fet, no ho sé. Però que tothom està al punt de mira amb l'àrbit. Abans no es deia quin àrbit ens toca. Ara és que sempre es diu. És a dir, la premsa és la culpable de que els àrbits,
10: sí, però
0: equivocant-se o no, rebin el que reben, eh? Rebin el que reben.
10: Telemadrid sí, porta dècades fent aquests reportatges.
0: Sí, per això t'ho dic, que això no beneficia.
10: I fins ara, pues, no es feia cas. Era com una xirigota més, perquè s'enreia la gent, ¿vale? Però ara el Florentino que ha fet? Ha canviat el sistema d'àrbits. Ha canviat tot per seguir igual que està.
0: A veure, hi ha una cosa... Mira, jo crec una cosa...
10: I el cas Negreira li serveix de cas de... Mira, ara tiro tinta per aquí i així no es parla de mi.
0: Sí, però el que jo t'estic dient, Quesada, és el següent. Ells tiren del cas Negreira per desprestigiar el Barça, vale? Correcte. La premsa, sí. La premsa, si te volca amb el cas Negreira, a l'oèstia. Els culpables d'això és que estan acusant el Barça i els àrbits. Sí. No el Negreira, sí. A tots els àrbits, a los descendientes, a los arbitrajes. Què passa? Que es foten sota la lupa la labor arbitral. Qualsevol fallo que tingui un àrbit, ara és exagerat per 30.000. La lupa, la importància que estan tenint ara els àrbits amb els confrontaments, la importància mediàtica és brutal. Abans miraven qui era el delanter centre i ara mirem qui ens pita. És a dir, han aconseguit que els àrbits estiguin molt mal vistos. Ho facin bé o facin malament. Però són objectius de la premsa. Per què? Perquè mentre parlin dels àrbits i el Negreira, el Madrid va tirant. És aquest el problema.
10: Però, també tinc una cosa, Xavi.
0: Què?
10: Ara mateix tens una tecnologia que abans no la tenies.
0: Sí, però no la volen. Fixa't.
10: No la volen. Si el primer que no la vol... El primer que no la vol és el Florentino.
0: Bueno, perquè el Florentino diu... No s'han robat 7 ligues. No, perdona. Des que hi ha el VAR, us han tret molts gols que no eren gol. I abans, sense el VAR, pitaven gols que no eren gols i entraven.
10: Per tant, cuidao.
0: El VAR, si ha perjudicat algú, és el Madrid. Clar. Clar que se sent perjudicat.
3: Home, clar.
0: Clar, perquè on colaven gols, ara no poden colar. I què tenen que fer? Canviar-ho tot. Per què? Perquè el Madrid, l'únic objectiu que té el Madrid és guanyar. No té cap altre.
10: No, res més,
0: és el que ells volen, és el seu objectiu. Si es guanyen, està tot justificat. I guanyar la Copa d'Europa els justifica tot el dolent que puguin fer després en uns altres partits. És una manera de ser, és una manera de ser, però el que passa que no hem de caure, sí, el que passa que tothom hi cau. Tothom hi dona una importància tremenda. Vinga, Quesada, que tenim poc temps, eh? Vinga, em va, digues.
10: Sí, ara el dic. Espera, i marxo.
0: Vinga.
10: El Madrid abans estava, com tu dius, a la llum. Doncs ara està a la foscor. I el Barça està a la llum.
0: Bueno, el Barça està...
2: Que busquen Carles Porta, potser els trobarà. Sí,
0: sí. No, el Barça està fent bé, està tirant cap amunt, i el Madrid ho està fent amb decadència, ja està.
10: A veure,
0: però això són cicles, com va això,
10: Sí. A veure què fa avui el Girona i el Barça.
0: Això mateix.
10: El Girona i el Espanyol.
0: Escolta, et faig la pregunta.
2: Posa una espalmeta, corre.
3: Sí, exacte, posa una espalmeta.
0: Quesada, et faig la pregunta i seguim amb el programa, ¿vale? La pregunta del concurs és... Hi havia una dona que era una papissa, que la gent no sabia que era el papa, i la manera que van... que era un home. I aleshores, la manera que van descobrir que era una dona era que va anar amb una processó al Coliseu de Roma, es va trobar malament i es va fotre a parir al mig del carrer. Quan van veure que sortia una criatura d'allà, es van donar compte que era una dona, la van apedrear i li van fer de tot. Això és veritat o és mentida?
10: Jo me la jugo i diria que és veritat.
0: Molt bé. Doncs ja està, Quesada. Que vagis bé, guapo. Vinga'n.
10: Igualment.
0: Una abraçada.
4: Adéu.
2: Adéu.
0: Bueno, anem a fer notícies d'aquestes rares, ja, perquè estic cansat de parlar del Madrid i del Barça i de tot. Quan menys parlem, millor. Estem d'acord o no? Perquè al final li fem el caldo gros a un senyor que es diu Florentino.
2: Sí.
0: I no val la pena. Vinga, va, som-hi.

0: Eso digo yo. Eso digo yo.
1: Bueno, a veure què us sembla això. A Irlanda pagarà els seus artistes, és a dir, pintors, escultors, ceramistes, una renta mensual permanent per protegir la cultura i donar-li estabilitat econòmica. Com ho veieu, això? Heu entès el que dic o no?
2: Sí, sí.
1: És que
2: sí.
1: La Pilar mira, no sé... Si
3: vas... No t'he entès.
1: Ah, per això. No, dic, a Irlanda, el país d'Irlanda, pagarà els seus artistes, és a dir, pintors, ceramistes, gent de l'art, una renta mensual, si no una paga mensualment, permanent, per protegir la cultura i donar-li estabilitat econòmica, perquè es puguin dedicar a ser artistes. Com ho veieu, això?
2: Home,
3: jo penso que bé.
2: A priori molt positiu. Sí,
1: sí, no?
2: Sí,
1: un dels problemes de l'art
3: és de les feines que si no tens contracte estàs sense treballar i no tens dret a res.
2: Clar, pot anar molt bé o no.
1: Clar, és a dir, tu imagina't, Irlanda, que està fent un canvi tremendo, Irlanda és una potència econòmica bastant important. Sí. Està fent coses culturals, és a dir, Europa estan destruint una mica aquesta cultura capitalista tan bèstia que portem durant tants anys, tants dècades, i estan potenciant l'art, estan potenciant... Per exemple, hi ha països com nòrdics, i galesos, el Gales, que els polítics no tindran... Si menteixen, els foten fora. O països on la paga no és vitalícia dels polítics.
2: Hauria de ser tot arreu, això.
1: S'estan fent una sèrie de coses que jo crec molt més sensibles a lo que és... Pues,
0: jo mira, vivia a Escòcia.
1: Què diu,
0: Jo mira, vivia a Escòcia perquè el arte de robar cobre és un arte. I això tiene que pagarlo.
1: Sí, sí, vostè està fent...
2: Home, bon whisky, Escòcia, bon whisky.
1: Fixeu-se que aquí, el tema d'art, els artistes ho tenen fotut. Hi ha molta gent que, inclús que fa teatre, té que fer un altre ofici, a més del teatre, perquè no poden.
3: No.
1: Sí. Pocs pintors viuen de lo que... És a dir, no tothom és artista, també, entén-me, hi ha gent que fa de manera amateur. No, jo parlo dels que es dediquen professionalment. Jo, a mi em sembla bé.
3: Bueno, jo recordo haver sentit moltes vegades... artistes que, quan tenen una certa edat, estan a la pròpia ruïna.
1: Sí, sí,
3: si no treballen, bueno, no cobren. Bueno, Van Gogh, i no tenen res.
1: El Van Gogh va morir arruïnat, per exemple.
2: Sí, per exemple.
1: Vull dir que, clar, si volem cultivar l'art i tot això, els hem d'incentivar. No. Una cosa són aquestes fundacions que es foten, que són més túrbies que una altra cosa. I una altra és donar diners directament
2: a la persona. Sí.
1: Bueno, em sembla una bona mesura. Sí que va. Sí,
3: sí que va. Ah,
1: sí, sí.
2: Sí.
3: Jo tinc que estar molt sol.
1: Bueno, a veure, una altra notícia. Vosaltres sou de Salt, no?
3: Sí.
1: De Salt. Bueno, sabeu que tanquen el Mercadona?
2: Sí, ho sabem.
1: I sabeu el motiu?
3: A la plaça coberta. Sí, per robatoris.
1: Per robatoris.
2: Per robatoris, això és bestial. No m'estranya.
1: O sigui,
3: bueno, està dintre de la plaça coberta, que n'hi diuen, de la plaça del mercat de tota la vida, les peixateries, carnisseries, i llavors molta gent compra a la plaça mercat i llavors se'n va al mercat a comprar.
2: Està allà mateix,
3: està dintre del mateix mercat.
0: Bueno,
3: però la gent està molt enfadada perquè és un supermercat molt gran, que la gent aprofita quan va comprar a la plaça per comprar després a la... I no sé si posaran res més.
1: Aquí el que diu és que el 30 de maig, és a dir, d'aquí dos dies, el Mercadona de Salt tancarà pel motiu de que els roben, pels robatoris.
2: No, m'estranya.
0: Collons, però no tenen guàrdia de seguretat.
3: Sí, però una vegada passada la porta no les podes fer nada.
0: Perquè no salgan.
3: Ja, però és difícil esto. Ten en cuenta que el Mercadona de Salt tiene 8 cajas.
0: Sí.
3: Y solo tiene guàrdia de seguretat.
0: Va, culpa del Mercadona.
2: Sí.
0: Porque podía tener 23 cámaras. Dos tíos
3: no
0: en las cámaras
3: no
0: vigilantes
3: una cámara,
0: y tres vigilantes. Oye,
1: Però que roben? Roben productes.
3: Al Mercadona, sí.
1: Bueno, és tremendo, això.
2: És tremendo.
1: Si que digui que tenen un supermercat perquè roben...
0: És... Mira, igual que el Madrid, lo mismo es tremendo.
1: Sempre està igual, Bueno, no sé, a mi m'ha sentat la pregunta. Ai, la notícia, no?
3: T'explico, la plaça coberta de Salt està en una zona on te l'han deixat de degradar moltíssim. Llavors, aquella zona d'allà, a mi m'està greu dir-ho, però està plena de gent immigrada, amb pisos que són molts ocupats, que no, vull dir, allò, passar la nit per allà, us ho prometo que fa mitja por. Per tant, és normal que robin a nit al supermercat. A mi m'està molt greu dir-ho, perquè és el meu poble, però és la pura veritat. Vull dir, no hi ha més.
1: Però
3: no passes per allà a la nit i t'asseguro que jo tancava el seguro del cotxe quan passava per allà.
1: Però la gent que va comprar és tot immigrant o hi ha...
3: No, perquè de l'altre costat hi ha les cases barates...
1: Si va tothom, tampoc podem culpar directament.
3: No, però a veure, Xavi, a l'altre costat, diguéssim, a l'altre cantó del Mercadona, hi ha les cases barates que li diuen, que eren les cases que havia fet la fàbrica, que són gent gran, que els hi va molt bé el Mercadona allà mateix, i ara es queden, que allà no hi ha res més, És que no hi ha cap més

0: per mercat.
1: Per allà no, a la zona aquella
0: hi ha un
1: no.
0: consum una mica més lluny, però la gent gran allà no hi pot anar.
2: És que una cosa que un supermercat tanqui perquè no té clients, i l'altra és perquè li robin.
1: Perquè li
2: roba.
1: Sembla una bestiesa, no?
0: Sempre és molt ple de gent. I van a comprar... tu vas a comprar, i vaig normalment i anem nosaltres, però moltes vegades hi va, però allà hi van tota la família a comprar. Clar, és molt difícil no te se n'escapi.
2: Però això, cosa això dels robatoris no és nou.
0: No.
2: No és que tenia la Mercadona, perquè els grans magatzems tenen un tant per cent que ells ja saben que amb robatoris perdran tots aquests calés.
1: Sí, sí, sí, és el pressupost.
2: Dins del pressupost diuen, i de robatoris tant, i aparten una part pels robatoris.
1: Sí, és terrible.
0: Allà és molt continu, allà és continu.
2: Bueno, que es pot esperar d'un país que una ministra o una important política robava els magatzems?
1: Exacte, sí. Exacte. Vull dir que sí.
2: És tremendo, bueno. Bueno, a veure, aquesta notícia és més catxonda. A veure... Aquest tio, què li passa?
3: Jo, en el pueblo, que havia un supermercat que era Mercaflatxing, se llamaba...
2: ¿Merca qué?
3: Mercaflatxing.
2: Usted va a cada lloc més estrany, de veritat.
3: Íbamos con toda la familia, los niños y todo, sí, y sí. Los niños merendaban todas las tardes allí, gratis, ¿eh?
2: Ah, sí.
3: Allí dentro merendaban y ya me compraban paquete de galletas y lo que pagaban.
2: Ya. Quina vergonya. Bueno, a veure...
4: Bueno, això també explicava... Què? Amb això dels robatoris, que no és nou, sí. Dels llocs. Nosaltres teníem uns amics que tenien una botiga de discos.
2: Ah, sí, sí, sí.
4: I a la carretera de Sants. I parlo això de fa, poder, quasi 30 anys enrere, quan es va començar a obrir els diumenges abans de Nadal i tot això. I ens va explicar que al final van tancar i no obrien perquè necessitaven més personal vigilant que el que realment, o sigui, venien, que guanyaven aquell dia, perquè a la gent, pues, a l'abric, que si els, llavors van sortir els CDs,
1: el CD
4: pues, els CDs a la butxaca, els vídeos, tenien vídeos. Pues, també a la butxaca. Gent de sortir amb l'abric, haver enganxat gent amb l'abric, ple de coses. Dius, clar, i al final dius, ostres, pues, no pot ser.
2: No, bueno, no, perquè la gent pensa, o, bueno, no tothom roba, evidentment, però
0: no.
2: Aquesta gent que roba, hi ha molta gent que roba per divertir-se, eh? O que tenen la malaltia del que són cleptòmens.
1: Sí,
2: que
1: bueno, això és un altre tema. Sí.
2: Però la qüestió és que, a veure, cuidau, perquè sabeu qui és el Vito Quiles aquest, el periodista aquest?
0: Vale.
3: Pues que... Perdó, de periodista nada.
2: Bueno,
0: que no és periodista.
3: No és periodista.
2: Hi ha una notícia bestial perquè la Renfe s'ha carallat amb ell per estafa. Perquè es veu que s'ha de comprovar això amb el judici, però en principi, ja que diuen de robar o no robar, o timar o estafar, aquest home es veu que agafava molt els aves, es pagava el bitllet més curt, però feia tot el recorregut. Després es posava als llocs VIPs, per entendre, per seure, i, és a dir, abusava del que pagava, d'alguna manera estava...
5: Quins pebrots!
2: Bueno, em sembla que és, va ser una cosa de 850 euros o alguna cosa així, i bueno, li han fotut una demanda per això. Cuidao, perquè anar de llest per la vida...
1: Home,
2: ell no vull dir que el Vito Quiles ho fes o no, eh? Al moment, l'acusació està feta. Però bueno, hi ha molta gent que es pensa, bueno, perquè robi un boli no passa res. Bueno, un boli i un altre...
1: Ah, clar!
2: És una manca de sensibilitat i...
3: Però si és que l'acusen, perquè además que és tonto.
2: Sempre
3: porque
2: estem igual,
3: hace... Un año, en una entrevista que le hicieron, lo dijo. Él lo dijo. Y esta entrevista ha sido la que la han llevado a juicio. Y el juicio ha dicho, pero si tú mismo lo dijiste, que ibas, pagaba el billete hasta Albacete y luego te ibas hasta Benidorm.
2: Bueno, i parlant,
3: que era més caro.
2: I parlant de supermercats i de productes i de tot això, hem estat parlant de gent que va a robar de l'estanteria, Brandines, no? Però el Tribunal Regional de Bremen ha considerat... enganyós o dolós el nou format de tabletes Milka de 90 grams. Vale? Per què? El motiu no és únicament la reducció del contingut, sinó que l'envàs gairebé no canvia respecte a l'anterior, de 100 grams, de manera que dificultava el consumidor percebre la diferència. És a dir, havien baixat preus, però havien baixat gramatge del tema. Però el paquet pràcticament era igual, per tant... el Tribunal de Bremen, que aquests són més serios, en general, han dit, home, tu el que estàs fent és enganyar el consumidor,
1: això...
2: que es pensa que comprava el d'abans i no ho compra.
1: Això passa amb molts productes.
0: Però ho posen al paquet, que fa que pesa 90
2: grams? Sí, però d'una manera...
1: T'ho posa d'una manera que quasi no ho veus, no et fixes.
2: No
1: l'agafes per inèrcia.
0: L'empresa pots... s'agafarà per aquí.
2: Bueno, sí, però la sentència ja els culpa. Perquè tu pots fer... complir la llei, però d'una manera...
1: d'aquella forma, clar.
2: D'aquella forma, amb intenció. Això que es diu, hi ha un punt de la llei que quan tu utilitzes fraude de llei, que es diu, fraude sí. de llei, sí. que utilitzes la llei per enganyar. D'alguna manera, bueno, encara la sentència no tindrà efectes immediats, perquè el canvi s'ha produït fa mesos. En canvi, home, és, un, és, una, és, la, és reinflation, que es diu, és augmentar, reduir el gramatge per mantenir el preu, potser.
1: A veure, tu mateixa, quan vas a comprar, mires tots els paquets, quina que massa posa,
0: no.
1: O els peses...
0: No hi hauríem de fer-ho.
1: No ho mires, tu l'agafes per inèrcia.
0: La pasta moltes posa 500 grams i són 400.
1: Per exemple.
2: I al Japó, han fet una llei que ja es fa que els packagings, o que és els envasos, el producte que surt té que ser de tamany real. És a dir, la galeta que surt no pot ser ni més gran ni més petita, ha de ser exactament aquell tamany.
1: Exacte.
2: Home, els que són una ampolla de licor no cal, perquè ja la pròpia ampolla és l'envas, però tot el que va amb sobres o amb capses foten el tamany real, si no estan penalitzats també. Home, són notícies d'aquelles que... Paixoquen una mica perquè dius, home, és que sembla que se'ns estan enganyant cada cop...
4: És que hi ha moltes coses que tu veus en el paquet i després quan ho obres no té res a veure.
3: Tu vas marcant el paquet i quan l'ensenya de verdad te tienes que ir porque no tienes nada, te deja la mujer. A mí me dejan. Sí,
4: ya sabía yo que diría...
1: Alguna cosa de
4: y el Santos saltaría.
3: Pero que estábamos hablando del paquete...
4: Paquetes de comida.
1: De galetes.
3: Bueno,
4: galletes.
3: También es de comida.
2: Hi ha noms que reflexen una mica la situació. Resulta que una dona va veure el seu marit amb una amant en un bar i es van liar, però bueno, van deixar el bar pràcticament destrossat, una baralla d'aquelles campal de celos, no? El nom del bar, sabeu com es deia?
1: No.
2: Jo, tu i ell.
1: Jo, tu i ell. Està bé, veritat, molt adequat.
2: No és un acudit, és real. Jo, tu i ell.
1: Ja és això.
2: I es van rebenar que no veïs, senyora, mare de Déu, eh? Bueno, hi ha una persona em va fer gràcia. No sé si és veritat o no. Jo estic segur que és mentida, però ho va deixar anar amb una... Estava amb una taula i tal, i el tio va dir això i em va fer gràcia. Després no vaig poder preguntar-li si era veritat o no, però em vaig quedar amb aquell tros que tracto de reproduir. Diu que un psicòpata va mullar un faix de bitllets amb un verí important, no?
1: Sí,
2: i ho va donar una institució per nens pobres. Diu, van morir 12 congressistes, 5 concejals i 4 alcaldes.
3: Sí.
2: Hòstia, em va fer gràcia, això.
1: Home, si no és cert, està prop de la realitat.
2: A veure, jo suposo que és més un acudit que una realitat, però bueno, té gràcia, no?
1: Té gràcia.
2: D'alguna manera dius...
1: I no està tan lluny, no?
2: No ho sé. Però és tremendo, no? Bueno, a veure, es queden... Sí, queden 6 minutets. Mira com riu el Follet. Ai, Follet, que és feliç. El Follet és un lladre... Bueno, tu com lladre professional, què opines de tot això?
3: De què?
2: Bueno, d'això de que...
3: De robar en los supermercados y todo eso. Bueno, lo normal es lo normal.
2: Lo normal,
3: también a veces te engañan, porque si usted se da cuenta, yo, y esto es verídico que me ha pasado, he ido a un supermercado que empieza por M y Dona, y acaba en Dona, que ponía en rojo, que te habían puesto el letrerito, descuento o algo así, no sé cómo lo ponen ellos. Y levantabas el letrerito y debajo había el mismo precio que te habían puesto en el letrerito. O eres tonto y no quitas el letrerito de abajo, o te están engañando.
2: No sé.
3: Claro, yo lo he visto.
2: Bueno, la cuestión...
4: Això amb coses de rebaixes...
3: Sí, eso, rebajado.
4: Passa molt, que realment... Tu a la millor estàs...
2: Que estem rodejats, no?
4: No, tu, que realment estàs pendent d'un producte que a la millor dius, hòstia, doncs mira, a veure si per les rebaixes hi és i tal, i vas i poses rebaixes i està al mateix preu.
3: Sí.
4: O posen el preu que està i a sota hi ha el preu més car, però perquè tu creguis que ho han rebaixat. I això, és, no dic que ho faci tothom, però que hi ha casos, és veritat.
3: Però, otra anécdota, però esta es de lo mismo, pero no va por ahí. Un día fui a un supermercado, se lo voy a decir, el Supecu, que es del Carrefour, bueno.
2: No sé.
3: Y había productos catalán, Carbonell. Y había allí un chico...
2: Es de Córdoba, Carbonell.
3: Había un chico allí y le digo, oye, ¿por qué pones que es catalán? Hombre, porque es Carbonell. Digo, coge la de esto y mira de dónde es, que es de Córdoba.
2: Es de Córdoba.
3: Yo lo que me ha dicho el jefe, donde ponga los letreros, producto catalán.
2: Quan hem dit la notícia aquesta dels concejales i el fajo de billetes i tot això, he intentat mirar per internet si ho trobava, per si era veritat o no.
5: Ui,
2: no he trobat.
5: Ui.
2: La veritat és que Però si ho vaig agafar, llàstima, no ho vaig poder enganxar el tio i dir-li, escolta, digue'm, però això que dius és un acudit, o és clar. Però que sí, hem trobat una notícia bestial. Una venedora del carrer, que va perdre diversos familiars a causa de criminal que controlava una zona, estem parlant de Latinoamèrica, això, eh? Un dia els hi va oferir menjar gratis a aquesta banda, ella, i els hi va dir per protegir el barri, però... us dono aquest jala. Però si els van verinar tots, tu. Van morir 40. 40 tios a la banda. Això és real, eh?
1: Sí, sí.
2: Això és brutal. Clar, buscant lo del senyor aquell que va dir això, doncs m'ha sortit això i penso, home, doncs, quina bestialitat, no? Home, està molt malament matar 40 persones, no?
5: Bueno, para saber lo que habían hecho.
1: Exacte, saber lo que habían hecho.
2: Però quina violència, quina cosa, no? Mare de Déu, quina sang freda, no? Bueno, en fi, no ho sé. I ara ja per cagar-s'hi, perdoneu, eh? La ciència ha revelat que el cos humà produeix or i plata a les seves defecacions.
5: Sí?
2: Increïble.
5: Pues ya sé dónde ganarme la vida.
2: Bueno, ja ho sí, sap, no? És a dir...
5: Iré con un orinal por ahí.
2: Sembla ser que l'home té la capacitat de...
6: García em pica el cul.
2: Però rasca... bueno, pues rasca tal i ves allà ells de compro oro. Te'n vas allà, eh? Bueno, és bestial que...
1: Sí, sí.
2: Diu, plata de la que cagó la gata. Hòstia, això...
1: Sí. Ja és això. Ja és
5: oro de que cago el moro.
2: Oro del que cago el moro, veus? Oro, home, el que diem ara no és gens científic.
5: Caca, no, no, però...
2: Caca, calla ja, home. Però els científics revellen que... bueno, desvellen que el cos humà produeix or i plata d'una forma inesperada per mitjans de les caques. No saben el per què, però fem molt.
3: Igual que otra noticia que leí yo, ¿sí? Que en el cuerpo cuando lo analizan muchas veces las cacotas y todo eso, que plástico hay por un tubo, ¿eh?
2: Sí, sí. Bueno, però és que plàstic ens el
1: fotem. Sí, ens el mengem.
2: Hi ha molt arròs que és plàstic, ho sabeu, això? Arròs que té plàstic, és bon dia, és igual.
1: Sí.
2: I un cartell, Feria de Ganados nominada en diciembre. Allò que dèiem de com redacten els cartells. Diu... Feria de Ganados, el dia 6, 7 i 8 de desembre, tal, no sé què, lo sospeda, no sé què, no sé què. I en gran diu, queda prohibida l'assistència de cerdos. Hosti, podrien redactar-ho millor, no?
1: Home, sí.
2: Sembla un insult, això, eh?
1: Més aviat.
3: Però esto como el otro día que vi un anuncio yo que ponía, en un bar que ponía cerrado... por el nacimiento del hijo, y el bar tardó 3 días en abrir, y al cuarto ya. Día había puesto una pintada que ponía Paco, abre, que tú no eres el padre.
2: De verdad. Y una cosa, tan raro lo que deia la Pilar, de que bueno, si estava dintre de la llei, allò que dèiem fraude de la llei, pues aquest tio és curiós, eh? Un home venia per internet, venia una secadora de roba impulsada per energia solar, deia, per $49, i que era ecològica i tot això. Sabeu que donava? Una corda d'estendre la roba.
1: Home, ecològica és,
2: claro,
1: no?
2: Clar, és... I clar, cobrava 49 euros, sí, i aquest home senyor. Sí que no se li sí, ha pogut senyor. Dir res, no. Perquè en cap moment mentia.
1: Clar. Doncs clar. Serveix per estendre la roba? Sí. És ecològica? Sí. Sí. Ja està.
2: $49.
1: Cap problema,
2: la gent,
1: no?
2: La gent quan rebia la corda no sabien si enganyava el tio o no, però bueno... En qüestió d'Oriència, hem fet una mica de notícies, una mica el ridícul, notícies de veritat, i tornem.
3: Bueno, voy a estender la roba.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern de Catalunya tingui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Esquerra rebutja així les exigències d'USTEC, que ahir va reclamar que les peticions dels docents fossin una línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox. Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno, contra el que considera cessions del govern central amb el finançament singular. Moreno, precisament, ha votat minuts abans de les 11 del matí. A més, el fet que l'exvicepresidenta i exvicepresidenta exministra d'Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. I aquí a casa nostra avui es celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses han començat a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina començarà a les 2. A hores d'ara, però, i pel que fa al trànsit, es registren retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35, en tots dos sentits, als trams de Parets del Vallès i Granollers. D'altra banda, també hi ha carrils tallats a la 2 a Caldes de Malavella en sentit Girona i a la P-7 a la Jonquera en sentit nord a causa de dos accidents i un altre carril tallat a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud a causa d'una avèria. I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025. I tanquem amb els esports. Avui es disputa la penúltima jornada de Lliga a la primera divisió. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, buscant victòries que els acostin a la permanència. El Barça, ja sense objectius, rebre el Betis a un quart de 10. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
9: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: Garcia.
3: Què?
2: Diumenge fem programa.
3: Clar, com tots.
2: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
3: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
3: Ai, Follet.
2: Ai, Garcia.
3: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
5: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
1: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
7: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
6: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
7: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
6: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
1: Ona Rainbow, amb Helena Feiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
8: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats! Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres a 12:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

segona hora. I ja saben, segones parts no són bones. Ja som a la segona hora. Quin desastre!

0: Bueno, després d'aquestes risses histèriques del Follet, continuem aquesta segona hora. Farem avui una mica de recordatori d'una persona que segur que la recorden i la coneixen, que fins i tot va sortir a Torrente, ja de gran, de molt gran, una pel·lícula aquesta, el Torrente, que déu-n'hi-do, també tenim les declaracions, de, després les posarem si ens dona temps, del Santiago Segura quan deia que faria una cosa que seria Torrente, aquella s'imagina't, Ha fet la pel·lícula més taquilleres del cine espanyol.
1: Sí, sí, sí.
0: Increïble, amb l'ordinari que li va ser,
1: bastant.
0: No? Bueno, és que la gent...
2: Mare de Déu, senyor!
0: Mentre triomfin pel·lícules com aquestes, està, la radiografia és evident, no?
1: Sí, és clara, no? Sí, sí.
0: Vull dir que no les critico, però vaja, diu molt de si un èxit taquillero d'això,
1: A més que no una és una saga de pel·lícules, per que això, tot és més o menys el mateix.
0: Sí, sí.
1: És més, jo diria que inclús va exagerar més o esperpent a mida que ha anat passant pel·lícules,
0: bueno,
1: des de la primera.
0: Així funcionem, però hi havia gent abans, gent de que eren mítics i que, bueno, pues, d'alguna manera tota la vida els has vinculat. Sobretot és una persona que es recorda molt en blanc i negre, perquè és una persona que era molt del cine dels anys 50, sobretot. Després, bueno, ha estat tota la vida fent, ja va vindre el color també amb ell, però és un personatge entranyable, supermadrileño, però era un madrileño prototip. El tio anava de madrileño, era un gato, que diuen els madrileños, i era un tio que queia molt bé. La veritat és que ens havia fet riure molt, havia fet també televisió, tenia personatges, però bàsicament era un home molt, molt complet. Era un humorista, era un director, era guionista, era compositor de música de pasodobles, i a més era actor, que era la far més coneguda d'ell. Estem parlant d'una persona que va néixer l'any 1922, ja no hi és entre nosaltres, i va néixer un 7 de maig. Per això, com és el mes de maig, dic, mira, podem parlar d'ell, Ell sempre va assegurar que va néixer a la sala de tapissos de Goya del Museu del Prado de Madrid. El seu pare treballava com a vigilant, i una mica de com la papissa aquesta, la pregunta que fem, la mare anava a veure el pare, que va treballar com vigilant del Prado, i justament doncs, van anar a visitar el museu per anar-lo a buscar, i a la sala de tapissos del Goya va néixer. Sabeu qui va néixer? El Toni Leblanc.
1: Vale.
0: Sí, sí, sí. O sigui, ja va néixer d'una manera... Bueno, de fet, el propi Toni Leblanc va treballar durant molt de temps en aquest mateix lloc com a botones i ascensorista del Museu del Prado. Durant la seva joventut, doncs, era... feia molts oficis, I es va dedicar també a la boxa. Li agradava el boxeo i tal. El Charlot també ho feia, Hi ha hagut molts sectors que han començat fent boxa. Bueno, d'aquest... va fer molts oficis, només de boxejador i ascensorista, Va arribar a ser campió de Castella dels pesos lleugers amateur. O sigui que no ho feia malament, Al temps que a la vegada participava en el teatre d'aficionats, també va ser jugador de futbol, concretament del porter del Chamberí a tercera divisió.
1: Chamberí!
0: El Chamberí, és que és molt madrileny. Vale.
1: Sí, sí, total.
0: Boxejador... ascensorista del Prado...
1: Hòstia, de tot.
0: De tot,
3: Solo le quedaba ser torero.
1: Espera't.
3: Solo le quedaba ser torero. Espera't.
0: Bueno, escoltin. El gran Toni Leblanc.

0: Aquesta cosa tan madrilenya, xotis, només li queda bé de fons a un tio com el Toni Leblanc. Estem d'acord o no?
1: Sí, sí.
2: És la seva veu?
0: No, no, no, dona. No, home, sí que no,
1: una dona, però...
2: Una dona, vull dir...
0: No. Li han posat aquesta música perquè defineix això. Ell era un pitxi, d'alguna manera, eh? És la Celia Gámez, aquesta, sí. Bueno, a més, era un excel·lent ballarí de claqué. També una cosa... Fins i tot va guanyar un concurs al Circo Price, eh? I després, al Teatre de la Zarzuela, va fer una obra que es deia Repòquer de Corazones, ¿vale? I feia com a boi, eh? Un personatge d'allà. A l'any 41 va entrar a la companyia de la Celia Gámez, per això l'hem posat també, i va treballar durant anys amb el Teatre Eslava de Madrid. És que tot el que dius és molt madrileny, aquest home.
1: Totalment.
0: Fixes, eh? Va debutar com a actor al cine l'any 1945. I ara? 45, eh? Amb una pel·lícula molt famosa que es deia un clàssic d'aquells de la pàtria i tot allò que fotien, i Los Últimos de Filipines. Hòstia, va debutar allà el Toni Leblanc, Los Últimos de Filipines, amb el Mayo, tu segueix resistiendo l'honor.
1: Un Mayo, un altre.
0: Aquelles pel·lis tan franquistes.
2: Però l'he vist no fa gaire, la vaig dir.
0: Però eren aquelles pel·lis tan franquistes d'Ardor Guerrero i tot allà, no? Bueno, però va debutar com a actor allà, de Los Últimos de Filipines. Bueno, i després d'això li van suggerir diferents intervencions a diferents produccions, eh? Encara que la popularitat amb el Toni Leblanc li va arribar amb els seus papers molts cops secundaris, i sempre de xulo madrileño,
1: bueno,
0: gràcies a les pel·lícules del Pedro Lazaga, com de l'any 57, per exemple, pues, Les Muchachas de Azul, el 58 Luna de Verano, el 59 Los Tramposos, el 60 Los Económicamente Débiles. Sempre feia de desgraciat. O de tonante, o de jeta, no, mai havia fet un paper, com et diria jo, sempre tenia aquell punt de misèria, de guanyar-se la vida, bueno, reflexava l'època aquella dels 50s i els 60s, que tothom anava com podia, no? També va treballar a les ordres del Pedro Luis Ramírez, Pedro L. Ramírez, que va rodar El Tigre de Chamberí, que feia de boxejador.
1: Sí, clar.
0: Després, clar, és que fixa't, Chamberí, Eslava, Cosada... El Ricardo Blasco va fer Amor bajo cero, i després amb la Nieves Conde va fer Don Lucio y el hermano Pío. Són pel·lícules que ara les veus i estan bé, fan gràcia. I estan molt... pel·lícules... Ahir no sortia aquí, però, per exemple, Atraco a les 3 és una meravella, sí. En aquella època de cinema, no? És autor d'un passodoble d'èxit. S'hi va composar, també. Canta-me un passodoble espanyol, que ho va crear per una revista que es deia Lo verás y lo cantarás, a l'any 1954. I l'artista folclòrica era la Lolita Sevilla, no la Carmen Sevilla, una que es deia Lolita Sevilla, arrel del qual va continuar col·laborant amb ella amb altres passodobles, Les Piedras del Camino, Te digo sinceramente, Un abanico espanyol, tot era molt, molt espanyol i molt madrileño i molt gato i tota aquella època.
2: Estàs parlant de l'època del franquisme,
3: no?
0: Absolutament.
3: No hi va fer nada de catalán o vasco. Hòstia. Estava claro.
0: Bueno, hi havia una pel·li que es deia Noblesa Baturra, que...
2: Jo l'he vist de
1: vegades. Noblesa Baturra.
2: Jo l'he vist de vegades.
0: Era la favorita del meu avi, d'un dels meus avis.
2: A mi m'agradava molt.
0: Ara hi ha una versió... Bueno, ara, ja fa anys, però hi ha una versió més moderna que la fa la Fredo Landa.
1: Una altra,
0: no, clar. La torre, sí. Bueno, mira el passodoble. És el passodoble composat pel... Cantat per la Lita i composat pel Toni Leblanc.
1: Toni Leblanc.
0: Això va composat pel Toni Leblanc, eh? Aquest programa, ja no sé si és el Corral de la Pacheca...
1: Més o menys.
0: O Cine de Barrio, tu.
1: Perquè ens híbrid.
0: Estem...
2: Perquè
0: és
2: un híbrid dels dos. Aquesta novel·la Turra, Cine de Barrio, l'han fet.
0: Bueno, sí. L'èxit obtingut el va portar a escriure i produir, protagonitzar i dirigir El Pobre García, una pel·lícula molt... Es diu així, El Pobre García.
3: Sí, sí, dedicada a usted.
0: Sí, després Los Pedigüeños, Una isla con tomate...
3: Coño.
0: Va estar apartat temporalment del cinema tras fracassar amb aquestes tres pel·lícules, precisament, i va passar a treballar programes musicals i dramàtics de televisió. O sigui, feia obres de teatre per televisió, eh? I hi havia un espai propi que es deia Cita con Toni Leblanc, que tenia un personatge que imitava un boxejador de Gimnasio, Casacampo, Casacampo, Gimnasio, us en recordarà, i feia d'un nen que deia jo de soy un niño bueno.
4: No, sí.
3: No era el Cristobalito Gasmoño?
0: Cristobalito Gasmoño.
4: Molt
0: que
4: bé,
0: deia,
4: molt bé.
0: Cristobalito,
3: tengo una edad, eh?
0: Diu, Cristobalito, ¿dónde has ganado este aro? Diu, lo gané en una carrera.
5: Quina merda!
0: Calla, ja. Lo gané en una carrera. Diu, ah, sí, ¿qué carrera? Diu, éramos yo, el niño y el aro y el guardia del parque.
4: Y el guardia.
0: El Cristobalito Gasmoño.
5: Era
0: una època absolutament acollonant. Bueno, després... per exemple, va sortir en pel·lícules ja del Sense Heredia, per exemple, era Històries de la Televisió, que era bona, Los Subdesarrollados, que ja era color, però sempre feia de timante, eh? Una vez al año ser hippie no hace daño, aquest tipus de pel·lícules, no? El hombre que se quiso matar, de Rafael Gil, aquesta val la pena. Després dels anys 70 es va retirar de la professió, va deixar, perquè l'any 1997 va tornar a les pantalles amb un permè la primera pel·lícula dirigida pel Santiago Segura, que era el Torrente.
4: Sí,
0: Torrente,
4: allà surt. Allà
0: que
4: surt,
0: fa del
4: sí.
0: Pare un paquet cutre.
4: Molt cutre, exacte.
0: La seva interpretació, per això, li va donar el Premi Goya al millor actor secundari.
4: Oh, és que ho fa bé, ell, el paper que ha de fer.
0: I va iniciar, doncs... encara que era molt gran, una segona etapa professional en què destacaria la seva participació a la sèrie de televisió espanyola Cuéntame cómo pasó, també va sortir.
4: Sí.
0: Bueno, el 2011 va tornar a la gran pantalla interpretant Gregorio, el tio de José Luis Corriente, aquest, el Torrente 4, i aquest any el Cercle d'Escriptors de Cine li va entregar la medalla d'or del 2010 com a reconeixement d'una dilatada trajectòria professional. Va morir el 2012 als 90 anys.
4: Sí.
0: I poc després del seu òbit, el Santiago Segura va confessar: me dijo que hiciese Torrente 5 rápido porque si no, no llegaban, li va dir el Tony Leblanc, eh? Ell sempre havia fet molta parella també amb la Concha Velasco.
4: Sí.
0: Bueno, i el cinema espanyol podríem dir que tindria una figura goté amb el Tony Leblanc, una figura absolutament inolvidable.
4: Sí.
0: L'actor més castizo madrileño, gato, chulo. Bueno, era un tio tan madrileño, tan madrileño, tan madrileño, tan madrileño, que fins i tot els catalans ens feia gràcia.
4: Sí, exacte.
0: Oi que m'entens? Sempre que hi havia tothom, eh? Genio heterodoxo, podíem dir, de la comèdia espanyola. I, bueno, era, podíem dir que va ser, i va encarnar molt bé, el pícaro espanyol del segle XX. Pues bueno, quan va morir el maig, per això recordem una mica el senyor Tony Leblanc. Suposo que tots heu rigut amb ell i el recordeu.
4: Sí.
0: Hi ha una pel·lícula extraordinària que es diu L'astronauta, que és divertidíssima, que es volen llançar un coet i no tenen ni idea de com funciona res. Vull dir, tremendo. Pues bueno, què us sembla? S'ha agradat o què?
4: Molt bé, sí, home.
0: Sí, no? El Tony Leblanc? A tu, Saturnino, és un personatge que podia estar perfectament encambriant-se amb tu, els personatges que feien.
3: O Pozos del Caudillo.
0: O Pozos del Caudillo.
3: Podria vivir allí.
0: Sí.
3: Claro, allí sí.
0: Bueno, i una altra notícia també, ja passarem a la recepta. El nou CEO de Disney, és a dir, el nou president de Disney, el tio que més mana de Disney ara, elimina el llenguatge neutre, torna a dir dames i caballeros, i despedeix a 1.000 persones per recuperar la cultura comú. T'imagina't.
5: Què dius ara?
0: O sigui, aquest tio ha entrat, es diu Joe...
5: Sí, senyor.
0: Joe D'Amaro.
5: Sí, bueno,
0: no sé si senyor o no. Jo llenço aquí, a veure què opineu. El nou CEO aquest de Disney, al març del 2026, ha fet una reestructuració dràstica enfocada en l'entreteniment familiar clàssic, no? Ha eliminat absolutament el llenguatge inclusiu, el neutre de les comunicacions, i ha reinstaurat els dames i cavalleros, nens, nenes, tot allò, no? Aquest giro per recuperar audiències i optimitzar la cultura corporativa, i ha sigut un despido de 1.000 treballadors, eh? Vull dir, què opineu d'això?
3: Però és que jo el que estic vint d'ara, que muchas empresas multinacionales y así están despidiendo a mucha gente. Ahora, Mediapro, sí. ¿Sabe quién es Mediapro?
0: Sí, home, i tant. ¿Eh? El del Roures, que era del
3: Roures. Que era del Roura y del otro, del Tacho Benet.
0: Sí, sí,
3: está
0: sí.
3: Despidiendo ahora no sé cuántos trabajadores también, ¿eh? Lo han cogido unos chinos, no sé qué.
0: Bueno, es que yo no voy a alertar a ningú, pero la misèria que ve a partir d'ara y la debacle que ve a partir d'ara serà de lo més bèsties de la història de la humanitat, ¿eh? Vull dir, amb conflicte de petroli, conflictes laborals, la robòtica, la intel·ligència artificial... Tot això farà un canvi absolut a la humanitat, que nosaltres, com som una generació bisagra, volem una part, però aquests nanos que pugen ara... Bueno, suposo que s'adaptaran quan tothom s'adapta,
2: sí,
0: però la crisi energètica i de tot, que bé, és brutal, eh?
3: Jo, que vivim en Pozos del Caudillo, bueno, allí som antigua, estem a l'època de Franco, allí. Ja,
0: bueno, vostè és tan feliç que... Sí. Bueno, com diu això, si hi ha gana... no, com diu allò, el català, a la taula i al dit, el primer crit, no?
2: El primer crit,
0: bueno, però ens deixem totes aquestes notícies que hem donat així una mica, que fan patir una miqueta, perquè això de la inclusió encara no sé si està bé o no, eh? Tinc que fer el meu anàlisi. Mm-hmm.
2: Jo penso que... No ho sé. Bueno, el que no, no pot ser és que li demanin a Disney que canvi els finals de les seves pel·lícules. A veure, són pel·lícules fetes de fa molts anys i, bueno... A veure, i a part de tot el que vulgueu, pot ser molt inclusió o no, però, a veure, sexes només n'hi ha dos. Masculí i femení, i punt, no hi ha...
0: Bueno, amb això obriríem un debat que estaríem hores discutint.
2: Sí, segurament.
0: Simplement dic que Disney torna als seus orígens...
2: Perquè no li facin canviar les coses.
0: Bueno, clar. no ho sé. La qüestió és que, parlen de, no de les pel·lícules, parlen del llenguatge inclusiu, eh?
2: Ja, perquè a les pel·lícules els hi fan...
0: Sí, les pel·lícules canvien els per un tema de... Sí, però el que ell vol dir és que tu vas a Disneyland i ara, i en lloc de dir hola a todos, todes, tot això, diuen
2: hola,
0: bon dia, dones i senyors, o senyors i cavalleros, o senyores i senyores, el que sigui. Bueno, és igual. La qüestió, anem a cuinar?
2: Sí.
0: Pues vinga, va, tira endavant la receta.
6: Gran cocido parisien, huevos al gratin.

0: A veure, comencem, vale? Farem avui el magret d'ànec a la sidra.
1: Que bo.
0: Quatre petxugues de d'ànec, quatre pomes, aquí posa rainetes perquè és la típica del País Basc, val? Una botella de sidra, mantega, sal i pebre blanc. Ja hi parlo. A veure, hi posarem sal i pebre a les petxugues i les durarem una mica només passades a mantega amb una
2: paella. Això està boníssim.
0: Vale? En vez de posar l'oli, posarem la mantega perquè queden més meloses. Val? Es retiren i es deixen fora de la paella. Ara, la mateixa paella s'hi posa...
2: Això està boníssim.
0: És que no ho veus, tio. S'hi posen les pomes tallades petites i es barregen una mica amb sidra. S'hi posa la sidra dintre amb les pomes fins que les cobreixin. Quan estiguin ben cuites, es passen per un xino i s'introdueixen els magrets en la salsa. I s'hi dona una mica de bueno, s'escouen una mica amb les petxugues filetejades. Ben d'allò. I ja està. Se serveixen acompanyades amb la salsa.
2: Això d'estar boníssim.
0: Molt bé.
1: Quan vulguis ja saps, ho pots fer. Sí. O no, el farem.
0: El farem.
1: El farem.
3: Bueno, pues no avisa y me avisa y vengo.
0: Y vienes a comer.
1: Mira, l'altre.
3: Somos ocho, ¿eh?
0: No, o sea... Hombre, tú cada vez aumentas.
3: Bueno.

0: asado con patatas.
1: Bueno, pues la recepta arreando, que es que no diu, no?
2: Sí, sí, perquè és molt ràpid, era més de tànec que la sidra, sí, i molt ràpida.
1: Bueno, l'ànec agrada molt. A mi particularment l'ànec el trobo massa greixós. A mi no m'acaba d'agradar massa.
2: A mi no m'agrada gaire, però
3: a mi sí que m'agrada.
4: A mi també,
1: Molt bé. Bueno, doncs continuem nosaltres amb el nostre programa estrany que tenim, que és... Els hi recordo la pregunta del concurs, Es va descobrir que era un papa perquè va parir al mig d'una... al mig d'un... del Coliseo amb una... d'una manera brutal
2: una mica bèstia,
1: i li van
2: no?
1: tirar pedres i tot. És veritat o és mentida, això, Anem a saber. A veure, us faré una pregunta, a veure si ho sabeu. Per què... Us heu preguntat algun cop per què les matrícules d'aquí... no tenen vocals? S'ho heu fixat en això?
2: Són tot... Xavi té una teoria.
3: Jo tinc un... Bueno, crec que és l'encertada.
1: A veure...
3: Jo perquè sortien altra. Certes paraules o sigles que no interessaven.
1: Ah, exactament.
3: Per exemple, ETA. Sí, sí. Sense anar més lluny.
1: No, o per exemple, ràpidament el fullet, dic, escriu-me una matrícula que t'hagi fotut. Ah, no, Peo i Pis.
3: Bueno, també.
1: Clar, o Eva, Teo, Anna, noms, no? Clar. Això ho fan, no? ETA, sobretot per...
3: ETA, però... sí, van dir ETA, no pot ser els cotxes.
4: Però digo yo, pero la palabra ETA en el País Vasco se usa mucho, es porque quiere decir...
3: I.
1: I quines majúscules no hi són? No estan totes,
2: La ñ no hi és.
1: La ñ no hi és,
3: és veritat.
2: La CH tampoc, perquè són dues.
3: Bueno, són dues, però hi ha la C i la H, per això. La Q. Ni alguna més la Q.
2: La Q.
1: Ni la Q ni la ñ estan. No sé el per què. No, això sí que
3: no
1: ho sé. Bueno, la cosa és que no hi són, no? El fet és que un dia, quan la Direcció General de Tràfic va decidir canviar el sistema de matriculació provincial, te'n recordes que abans era la B de Barcelona, la tal, Això ho van treure, posaven els números, i per fer-ho més europeu, no? més internacional, van de canviar el sistema de matriculació i per un model únic per tot Espanya, a més, és a dir, tu ara vas amb un cotxe i no saps si és d'Astúries o és d'aquí.
4: Claro.
3: Sí, que aquí la gent es va queixar...
1: Sobretot...
3: Sí. I va haver la resposta de Baznar, jo no hablo de xapes.
1: Sí, però sabeu per què era? Perquè hi havia gent que si havia un cotxe, per exemple, matriculat de Madrid, no el volien.
3: Cert.
1: O un cotxe matriculat de Barcelona, ja no
3: tampoc,
1: el volien.
3: Allà tampoc.
1: Vull dir que a partir d'aquí, per evitar... Som tremendos,
3: És terrible.
1: I van dir, escolta, s'ha acabat, tu. Ja no es diu d'on és i d'on és. Perquè molta gent anava a comprar un cotxe de segona. És que és de Madrid, hosti, no ho vull, tu.
2: Bueno, jo el que vaig portar quan ens ara hem casat era de Palma de Mallorca, portava PM.
1: El PM, sí, per això.
3: Bueno, jo, una anècdota, quan jo anava molt al càmping d'Ori a Euskadi, no? I amb uns que eren de Vitòria, parlant amb ells, ell treballava molt amb una empresa de cotxes de Catalunya i anava molt sovint, i és més, portava un cotxe matriculat de Barcelona. I jo li vaig preguntar un dia parlant, dic, i què? Dic, quan rondes per aquí amb una matrícula de Barcelona, què passa? Diu, peor és la de Vitòria, que són molts eterres. O sigui que...
1: Jo crec que el Xavi està molt alt, Montse. Està altíssim, el Xavi.
3: Sí?
4: Sí.
3: No sé, jo em sento bé.
1: No, tu sí, però nosaltres...
3: Clar.
1: Pues, aquestes combinacions són finites. De lletres i números són finites,
3: sí, clar.
1: Bàsicament. Arriben a 80... 80 milions de combinacions. El que vol dir que tenen una durada...
5: García,
1: des que van començar fins ara 40 anys. D'aquí, no sé quants anys fa d'això de la matriculació, no sé exactament, però són 40 anys de número. Tindran que canviar un altre cop.
3: Sí.
1: Tindran que fer-ho diferent. Bueno, Déu-n'hi-do, no?
5: García, truquen!
1: Molt bé. Hola, bon dia. Hola? Hola? Aquí parlem. Hola? No hi és. Voló.
2: S'ha tallat.
1: Bueno, pues res, s'ha tallat el tema. És curiós això de les matrícules, no?
2: Sí.
1: Ho fan, dius, home, pues... És veritat, jo no m'havia fixat que
2: ni la ENA... Ens haurien de deixar portar al lateral la comunitat autònoma que som.
3: El sistema francès.
2: El sistema francès.
3: Que hi ha el departament a la dreta i la bandereta.
1: Exacte, sí, ho vam fent, aquí no, aquí és la E i ja està.
3: Sí, perquè això que deies tu, o sigui, no, perquè segons com no interessa portar la lletra de no sé on.
1: Sí.
3: Manera, tots fora, i solucionat.
1: Bueno, en fi, què farem? Una cosa increïble. Un artista que es diu Salvatore Garau, ha vingut una escultura per 18.300 euros. És pasta, No és ni de bronze, ni de fusta, ni de titani, ni de marbre. És inexistent, perquè ha fet una escultura invisible.
3: Ah, sí. Increïble.
1: El tio es fot davant de la gent, comença a fer amb les mans com si fes coses, acaba, l'aplaudeixen i paguen 18.300 euros. No sé exactament què s'emporta el tio que ho compra, però és així, eh?
3: Jo entre això i la del plàtan amb l'Iron Fix...
5: García,
3: no sé.
5: Truca'n!
3: No sé què és pitjor.
1: Però això sí, dius, i que s'emporta el que compra? Un certificat d'autenticitat i instruccions per exhibir l'obra amb un espai buit determinat. Això és el que compro.
4: Però això està bé, perquè imagínese que aquest home, con el certificat, va a un sitio de esos que compran objeto. Si yo fuera el de la tienda, mira que vengo a vender esta escultura invisible y aquí tiene certificado. ¿Qué pide? Pues me costó 18, voy a pedir 15. Y yo, el dependiente, diría, sí, no se preocupe, cogería el área. Uno, dos, tres...
1: Dinero invisible también.
4: Ya está. Oiga, no es invisible, pues mi dinero también es invisible.
1: Sí, el Saturnino es ràpid, eh?
4: Hombre.
1: Sí, tenim una trucada. Hola, bon dia. Hola.
6: Hola, bon dia.
1: Hombre, Teresa, què tal?
6: Bé, si vosaltres.
1: Molt bé. Tu et compraries una escultura invisible o què?
6: Jo no.
1: Hòstia, jo crec que la gent... Jo crec que la gent arriba a un punt ja que no saps si et prenen el pèl o que s'han tornat bojos. Estàs d'acord o no, tu? Hòstia, és que és increïble, eh?
6: Sí, sí.
1: Bueno, escolta'm una cosa, Teresa. Saps la pregunta que fem avui del concurs o no? No?
6: Sí, ja l'he escoltat, sí.
1: És lo de la papissa Juana, que,
6: sí,
1: que van descobrir que era un home perquè va fer una processó pel Coliseu de Roma, se'ls va parir allà.
5: Jo la vaig deixar prenyat.
1: Vols callar-te allà, follet? Va parir allà mateix, vale? I aleshores, sí, a part que li van tirar pedres i la van pràcticament destrossar.
5: Oh, mare!
1: Perquè van descobrir que havia enganyat a l'Església.
6: Que havia enganyat, clar.
1: Aleshores, això que dic, que existia la papissa Joana, és veritat, que va enganyar l'Església, és veritat. Però el que pregunto és veritat que va parir al mig del carrer i per això es van donar compte?
6: Jo diria que sí.
1: Tu diries que sí, també. Molt bé.
6: A veure, potser m'ha... Bueno, ja, sí, que sí, que sí.
1: Sí, ja, pot ser, eh? No és increïble. Però bueno, ho volem. Molt bé, Teresa, pues tens el número 4 i si l'encertes, pues tindràs dos numerets més, eh?
6: Sí, si l'encerto, endevino, no?
1: Ah, exacte.
5: Exacte. Molts petons i moltes abraçades.
1: Vols callar-te allà, pesau? Oh. Vinga, Teresa, gràcies per trucar-te.
5: Ai, quina il·lusió que ens truqui!
1: Adéu. Bueno, una vegada, adéu, una vegada ens van dir que aquí diem notícies que són mentides, eh? I una persona va trucar i va dir, escolta, és que jo no em crec que... Honestament, no em crec que la... Com es diu això? La notícia que veu donar fos veritat. No m'ho crec. No m'ho acabo de creure. I van dir, home, sí, és una notícia que van deixar abandonada una persona amb una bencinera, us en recordeu?
3: Sí, sí.
1: Bueno, doncs pues, ara, per demostrar que aquest programa el que diu és cert, ho escoltarem. Preparem, Montse, perquè s'escolti? Perquè ara farem una sèrie de coses per escoltar. Eh?
3: Ah, molt bé.
1: Escolteu això. A veure si... ¿Cómo voy a...?
7: ¿Quiénes ibais en el coche?
8: Mi hermana, mi cuñado y yo, los tres. Entonces, llegamos a una gasolinera. Yo cojo, abro la puerta y digo, voy a hacer pis. Me bajo, ellos tiran para adelante y yo tiro para allá. Ay, perdona, que te iba a dar. Y tiro para allá. Ya yo iba a salir para afuera y digo yo, ay, ¿qué le ha pasado a la Raquel? ¿Ha tenido un accidente? La Raquel de Gran Hermano.
7: Ah, la de Gran Hermano, sí.
8: Había tenido un accidente, ¿verdad, pobrecilla?
7: Que había revistas
8: y cosas. Pues yo cuando lo vi
7: el
8: pronto, digo, pues yo lo voy a comprar porque yo lo compraba todos los lunes pronto. Salgo para afuera con mis pronto. Así. ¡Hermana! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, está mi hermana! Hasta entonces llamé a mi nuera, digo, Rosy, ¿tú sabes el número de mi hermana del móvil? Sí, pues llámala, dile que me ha dejado la gasolinera, mi nuera se me ha dado. Total, que ya llegó y me
9: mostró. Es que la vida... De cada cosa. También.
8: Hombre, yo con la cara, ya ve tú. Y llego y le digo, y ya yo no me podía callar, y digo yo, Mercedes, ¿cómo no te has dado cuenta que yo no iba en el coche, hija?
7: Antonia y Pepe, vamos a ver. Este episodio de la gasolinera es para morirse de la risa. ¿Cómo podéis llevar 2 años enfadados por esto? Si esto es para que te dé un ataque de risa en la gasolinera.
8: Oye, porque yo quiero que decirle que cómo no se dio cuenta que yo no iba en el coche.
1: Bueno, ja veuen, és veritat, eh? Van dir, home, això que es deixen algú a la bencinera, el testimoni, se'ls deixen a la bencinera. I és que, a més, tenim, com els diria, hi han persones que per moltes coses que facin tu no t'ho acabes creient, però te'n dones compte de que el món està ben girat, que som com et diria jo, fruit de moltes coses estranyes, no? Quan dic estranyes, per exemple, un individu que van dir, bueno, això tu inventes, García. No, jo no m'invento res. Aquí el que diem són coses de veritat, i absolutament certes. Per exemple, pues, se'n recorden vostès de que vam parlar d'un individu que deia de que si venien marcianos i tot allò del reticulín i tot allò, vale?
3: Sí.
1: Bueno, però hi ha un altre que és pitjor, El guardián de les estrelles, tu.
2: Ai, Dios.
10: Quina tonteria, García.
1: Tonteria? Ai. El vull repetir perquè me l'han demanat que el repeteixi.
3: Ah.
1: Això és real. Un tio li fan una entrevista i diu això, una entrevista a peu de carn,
11: Mira, ho explico. La vida se creó a través de la luz y el agua. Solo hay vida en este puto planeta. No hay en ningún puto planeta más de todo el universo. La única vida que existe es en las estrellas. Son mis hermanas. Todos los ovnis. He convocado nada más que a dos estrellas. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna, esperando mi orden para destruir la Tierra. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al rey de España no, porque es mi padre, ¿eh? Me lo paso por los cojones a todo el mundo. No pienso hasta que no me salga de los cojones. Y os cuento, mi plan es convocar a las estrellas que me recojan, volver al sol y joder el planeta. ¿Me entendéis? La Biblia me la paso por los cojones. He descifrado todas las profecías porque la Biblia la escribió mi estirpe, ¿me entendéis? Mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del sol en la Tierra. El sol está vacío. Yo soy la única persona que puede mirar al sol y me tenéis hasta los cojones, ¿me entendéis? O me ahorco o llamo a los ovnis para que me recojan, los llamo mentalmente, soy el guardián de las estrellas, ¿me entendéis? El sol es el centro del universo y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. Viví en Matrix. Estáis utilizando a mi estirpe como ganado para mantener al sol vivo.
12: Vale.
11: ¿Correcto?
12: Pues ya...
1: Bueno, ya veo, el locutor se va quedar el pobre parat, és un mal parlat.
10: ¿Qué dius,
1: demano
10: ara?
1: Disculpes, però està com una cabra, aquest tio. Aquest tio va suelto pel carrer.
4: No és que està com una cabra, que cada vegada adulteren amb les drogues.
3: Sí, també.
4: Cada vegada adulteren amb les drogues. Sí.
1: Però és cert, o sigui...
4: Que no... males són les drogues.
1: Mare de Déu, tu, mare de Déu. Bueno, resulta que ha sortit també una notícia interessant. Vosaltres que sou, bueno, sou professionals de la... Tu ets un professional del
4: coure.
1: Del coure, però tu ets professional de l'educació i tot això, vale? Sembla que s'ha fet un estudi curiós, no? On... bueno, hi ha dos estudis, de fet. Un que diu que els jardins o els parcs aquests que hi ha públics, per entendre'ns, no? Els parcs del carrer, que van els nanos a jugar, etc i tot això, n'hi ha els que són de ciment, d'aquests tan moderns, que és ciment pur i bàsicament és tot mobiliari urbà,

0: bactèries beneficioses a la pell. També tenien una major presència de cèl·lules reguladores de la sang i el que reduïa el risc d'al·lèrgies, enfermedades autoimmunes, al fortalir les defenses naturals de l'organisme des de la infància. És a dir, imagina la importància d'un parc, eh? I ho van fer. Sembla mentida, no? Aleshores, si tu vas als col·legis i tot això... Jo me'n recordo que abans hi havia col·legis, hi havia arbres, hi havia terra i tot. Ara no, ara és tot molt ciment i molt...
1: Tot és ciment, sí.
0: Bueno, no sé, aquest estudi, jo dic, el fan a Finlàndia, eh? Saps que els finlandesos sempre amb això van...
2: I no sé si és Finlàndia que ja ho sigui com a recepta, per algunes enfermedades, suposo que pues, això, l'estrès o coses d'aquestes, que et recomanen o t'envia una recepta al metge conforme tens que anar al bosc o tens que anar a un lloc de natura i per estar més tranquil i tal, fer com unes sessions de, pues, no sé, d'X temps, no? Amb la natura.
0: Sí, sí. Bueno, ara anirem a parlar de la embrujada nostra, la nostra brujita, vale? Però vull donar una notícia de l'Elizabeth Montgomery i el Dick York. El Dick York, sabeu, eren els actors que ho feien. El Dick York era el marit de l'embrujada i l'Elizabeth Montgomery era l'embrujada, no? Bueno, doncs pues, els explicaré una història bastant, bastant curiosa de lo que és una amistat o un companyerisme, no? A l'any 1992, un cotxe es para davant d'una casa de Rockford, a Michigan. Baixa una dona del cotxe i resulta que va tota tapada i tal, puja els esglaons de l'escala i era l'Elizabeth Montgomery, l'embrujada. Dins de la casa hi havia un llit mèdic instal·lat i al mig del saló estava el Dick York, que era el primer. Saps que van haver dos, el Dick Sargent i el Dick York. El Dick York era el primer marit de l'embrujada, vale? Eren perquè aquest home es va posar malalt, no? Era el seu antic company de la sèrie We Witched, que era embrujada. Havien passat més de 20 anys des de l'últim cop que es van veure aquests dos, vale? Elizabeth Montgomery, 20 anys. Ella estava molt dèbil, amb un emfisema bestial, bueno, això va perdre la vida amb això, i ja havia perdut tota esperança de tornar a veure algú del seu passat de Hollywood. Ell va tindre que deixar Hollywood per la malaltia. Però quan va obrir els ulls va veure allà que estava davant d'ell pues l'Elizabeth Montgomery, l'embrujada, la seva parella de televisió de molts anys, no? Al minut 1, el Montgomery es va apropar amb ella, la va agafar la mà amb ella des del llit, eh? Li va donar la mà... No hi havia, en aquell moment no hi havia ni càmeres, ni periodistes, ni res. Ella va anar d'incògnit simplement perquè volia veure el seu excompany de feina, no? Bueno, va ser un moment, deien, quasi molt íntim i molt, molt... quasi sagrat, gairebé sagrat, diuen, no? Ella es va inclinar davant d'ell i va dir amb molta tendresa...
3: Vaig a buscar un clínex.
0: Li va dir, hola, company. Li va dir això, no? Això el primer cop que parlava des de 1969, eh?
1: Sí.
0: M'imagino, eh? Bueno, aquell any el York havia col·lapsat, estava dins del rodatge, el 69, i el ple rodatge li va col·lapsar, li va donar l'atac, i a partir d'aquí tenia un dolor d'esquena insuportable, bueno, va tindre que abandonar la sèrie, eh? I clar, es va despedir d'una manera tan violenta que no es van poder ni despedir. Se'n va anar i ja no va tornar, vale? Per això, la Montgomery, l'Elizabeth, van allà, va abocar els primers dies de rodatge, van estar parlant, reien... Bueno, de vegades es donaven, tenien molta complicitat entre ells, no? Per exemple, deia, si recordes aquell dia que et va sortir un estornut durant una escena de l'habitació i van tindre que repetir-ho 5 vegades i reien, coses d'aquestes. El York, el Dick York, amb molta dificultat per parlar, anava dient que sí amb el cap, eh? I li apretava la mà amb molta força, no? Bueno, de veritat, estaven vivint i compartint grans moments de bons companys que tenien. Bueno, l'Elizabeth Montgomery havia fet tot això molt d'incògnit, no volia cap tipus ni de premsa ni per ell ni per ella, i va contactar amb una de les filles del Dick York i, en secret, per demanar permís per veure si realment ho podien anar a veure o no, eh? Havia arribat, fins i tot va arribar a la gent de premsa, no anava maquillada ni res, però ho va fer tot molt, molt ocult per poder si podia anar i anar-hi, eh? Bueno, un dels cuidadors del Dick York, no?, va confessar més tard, després que va morir ell, que no deixava de repetir, a través de la mascarilla d'oxigen, pobre, no deixava ella. Diu, ella va vindre fins aquí i encara es preocupa per mi. No parava de dir això, el Dick York. La qüestió és que aquell fràgil home

0: York va obligar a retirar-se per la malaltia. Va estar substituït, com dèiem, pel Dick Sargent, eh? Però la màgia i la química d'aquests primers anys mai me la va tindre. L'autèntic marit de l'embrujada era el primer, aquell tio d'ulls grans i cara sorprenent, eh? Anys després, l'Elizabeth Montgomery, quan li van dir, diu, home, va ser més que un company en pantalla. Junts vam crear algo màgic, clar, era l'embrujada, no? I en secret i sense vendre cap article a la premsa ni res, fer-ho així, es van tornar a veure. Va ser l'últim darrer regal màgic de la bruixa al seu marit, no? Vull dir, no volia un reconeixement públic, el que volia era presència i compartir aquells moments, i intuïtivament pensava que era una despedida que es mereixia una estrella de televisió, més que això, sinó com una amiga. És un detall maco de l'Elizabeth Montgomery, que, com tenim que parlar de la nostra embrujada, només queden 40... Sí, queden 10 minuts encara, no? Perquè
1: vaig
0: la nostra
1: embrujada...
0: Escolta, no ens fotem malalts ningú aquí, eh?
1: Vaig a buscar un clínic.
0: No us ha agradat la història de l'Elizabeth
2: Montgomery? De fet, a més a més, el Dick York, si no ho tinc mal entès, o sigui, quan actuava, ell havia tingut, no sé si... havia tingut un accident o algo que quan actuava es veu que tenia molts dolors.
0: No, era la malaltia aquesta.
2: Ah, era, la...
0: Aquesta malaltia,
2: és que ho vaig llegir,
0: tenia uns dolors tremendos i feia un esforç bestial.
2: Sí.
0: Però bueno, va crear una química molt bona. Era una sèrie molt divertida, embrujada.
2: Sí.
0: Després ja... Ara la poden veure a LG, la fan els capítols de l'embrujada, que parlen d'aquella manera latinoamericana encara. Oh, Dick, ¿por qué viniste? Sí, parlen així, però bueno, té la seva gràcia. Bueno, dit això, anem a la nostra embruixada, que suposo que parlarà normal, no? Tu en català, no?
2: Como quieras.
0: És la hi ha la bruixeta a Sort, no? Oi que a Sort hi ha una bruixeta, la bruixeta?
2: Sí.
0: Però és tenint la bruixeta de Molins de Rei, que sé ja.
3: Exacte.
0: A veure, quin consell ens dones avui?
2: I Rodalies, com diu...
0: Ah, i Rodalies. Jo sóc una bruixa de Rodalies.
2: O sigui,
0: vinga, va.
2: Espera, que em vaig trobar la meva...
0: Quins consells ens donaràs avui? Aquestes coses funcionen, Montse, o què? Tu què creus?
2: Sí, perquè no han de funcionar.
0: És que li vas a dir que no, i tanquem el programa ja directament. Bueno, és qüestió de fe, no?
2: Sí, bueno. Sí.
0: Bueno, a veure, de què ens expliques avui?
2: Un moment. Que se m'està saltant aquí...
0: Se t'ha sortit l'escombra volant, o què?
2: Sí, aquí. Mira, avui? Explicaré 9 hàbits que s'han de fer per mantenir-te forta fins al... O sigui, fins als 90 i més, no?
0: O sigui, hàbits per estar fort mentre s'envelleixes.
2: Ah, exacte.
4: Ha dicho forta, entonces yo cojo y me voy.
0: ¿Por qué forta te vas?
4: Porque ha dicho forta, en vez de decir fuerte... Són per les mujeres, nos vamos.
0: No.
4: Jo pensava que era per a elles, nomás.
0: Sí, vostè arribarà a director general de l'Alceo,
2: de Disney,
0: també. Del Becallà,
2: Sí.
0: A veure, va, Montserrat.
2: És que em salta.
0: Què et salta?
4: La Montse.
2: La pàgina.
0: Em fas el salt?
2: Mira,
0: vaya.
2: Sí, uf. Aviam, el primer, i això, a part de... O sigui, ho posa perquè arribis bé als 90, no? Però als 90 anys. Però és que ho hauríem de fer, tothom diu que és molt aconsellable, beure aigua, un got d'aigua al despertar-se.
0: O sigui, primera norma, si vols allargar la teva vida o estar en més plenitud...
2: I està bé...
0: Només llevar-te un got d'aigua.
2: Un got d'aigua, sí.
0: Amb
2: dejú.
0: Abans de fer pipí o després? Perquè, clar...
2: Bueno, jo primer diria fer el pipí, perquè ja quan m'aixeco és urgent.
0: Llevar-se i anar a fer el pipí és un clàssic.
2: Sí.
0: Si et fots un got d'aigua...
3: Encara més.
2: Encara més.
0: Un got d'aigua.
5: Si és aigua tèbia, encara millor.
2: Diu que encara va millor, sí que és millor.
0: Aigua tèbia.
2: Un got d'aigua
5: tèbia... Però per anar al problemes de restrenyiment, això els hi va molt bé.
2: Diu que va molt bé perquè, a més, hidrates el budell, el budell, i activa tot el mecanisme,
0: diguem-ne. Però això no és de bruixeria, això és quasi mèdic, el que esteu dient.
2: Bueno, també...
0: Un got d'aigua, sí, vinga, va.
2: Llavors, més que mèdic seriós, seria més d'herbolista, de tot això, que també hi ha una mica...
4: Bueno, un vaso d'aigua, vinga, vam al lío, vinga. Vamos a la col·loar-vos, eh?
0: Anem per feina,
4: va. Sí, vamos per feina.
2: Fer 10 vegades elevacions de taló.
0: Com?
2: O sigui, posar-te de puntetes, primer et fiques el got d'aigua. Després també...
0: Anem a fer un pipí, m'imagino, no?
2: Sí, clar.
4: Eso lo hago yo, lo de los talones.
2: Després, 10 vegades de posar-te de puntetes.
0: Montse, vas com una metralladora, calma.
4: Yo lo de los talones lo hago.
0: Avui portes l'escova del Harry Potter, aquella que corren tant.
4: Yo lo de los talones lo hago.
0: A veure, el cuidit. El segon punt és...
2: El segon... 10 elevacions de... O sigui, de posar-te de puntetes.
0: Ara.
2: Vale?
4: No, no,
1: si, que si dius 10 elevacions del peu, pots estar sentat i aixecar la punta del peu.
4: Jo això ho hago.
2: 10 elevacions de taló.
4: Jo l'hago más.
2: Que és posar-se de puntetes.
4: Jo l'hago más. Yo me pongo en la vía del tren y me levanto a ver si viene el tren que pase para robar el cobre.
0: Els lladres heu d'estar molt en forma.
4: Hombre, claro, claro.
0: Com heu de sortir pitant sempre.
2: La tercera.
0: La tercera.
2: Amb una cadira, sentar-te i aixecar-te 10 vegades.
0: Bueno, vale.
4: Bueno.
0: Eh? Sí, sí, sí.
2: Oh, no et pensis, que la que em portes 10 i d'aixecar-te...
0: Però sense recolzar-te amb els braços. M'imagino que aixecant el cul només,
2: exacte,
0: no?
2: Exacte, el seu seria posar els braços en creu aquí davant del
4: cul. Sí, no, ja, sí.
2: Però bueno.
4: Y ponerte 10 kilos en la cabeza.
2: Ah,
4: y...
2: també.
4: Sí. Mare de Déu. Vamos.
2: Llavors, l'altre és moure el coll i els ombros.
0: En quin sentit? Com endavant i darrere?
2: Exacte, moure el coll d'un costat a l'altre... fer la circular d'un costat a l'altre, i les espatlles igual, fer voltes cap endavant...
0: Vale. I sí, que fan els voltes
4: lo que hace la croqueta.
0: No, el que fan els boxejadors abans de combat.
4: Sí,
2: sí, és
0: allò que
2: mica...
0: giren el cap...
2: Exacte, i... vale. És per escalfar, diguem, tota la musculatura,
4: sí, sí.
2: El cos...
4: Con 90 anys va calentar
2: molt. No, això és perquè estiguis bé els 90 anys, no perquè...
0: És perquè arribis bé als 90.
4: Con 90 anys bastante camina... tienes para coger tacataca.
2: Caminar descalç 2 o 3 minuts.
0: Hòstia. Però per casa, m'imagino.
2: Per casa, per gent, si tens,
0: no,
2: si tens pati, doncs pel gespa o per, sí, o per soci, jo què sé, si estàs a prop de la platja, doncs aprofitar i caminar per la sorra de la platja, doncs 2 o 3 minuts.
4: Vale.
2: Menjar proteïna.
0: A veure, què són proteïnes? Ous, per exemple?
2: Ous.
0: Què més?
2: Peix. El peix,
0: carn,
2: la carn,
0: peix, carn.
2: Llegums, menjar proteïnes.
0: Llegums. Llegums, vale.
2: Ben. Després, practicar l'equilibri.
0: Practicar l'equilibri?
2: Això sembla una tonteria, però clar.
4: No, no, és veritat.
0: I com practiques l'equilibri?
4: Coño, pacient d'equilibri. Doncs, no hi ha pregunta.
0: Exacte. Ara fotrem una roba,
4: no.
0: Una corda d'estendre i passarem per sobre.
4: No, con una pierna te va aguantando así.
2: Exacte, claro. T'aguantes sobre un peu.
4: Claro, poco mal médico usted.
0: Eh?
5: Saps com quan vas volar, tu te'n fas fillo del 6 i 8
2: sí,
5: amb la cama
2: a l'aire? No, sí, sí. Una mica seria.
0: O sigui, primer t'aguantes amb un peu com un flamenc.
4: Sí,
2: sí, més o menys.
0: Baixes la roda i poses la...
4: Com barretina, un flamenc.
2: Creu, si vols,
0: com un flamenc, com barretina. No,
4: com
0: no.
4: Un flamenc i com barretina.
0: No, a l'ou, home, al peix, no el peix,
4: sí,
0: vale,
4: sí.
0: El pajarraco, no?
4: Sí, sí. Pajarraco, sí.
2: Després, un molt important que és molt, jo crec que aquesta és molt curiosa perquè sé de molta gent que estem al país del sol i li falta vitamina D. I que te l'has de prendre, dius, no pots prendre 5 minuts al sol cada dia o alguna cosa. Una, doncs, molt important prendre el sol.
0: Això ho has de fer diari.
4: És important això del sol, però jo com que el que he tenido tal i qual. Sí. Yo me estoy tomando pastilla cada mes una pastilla. Y yo cuando iba al médico iba súper moreno porque yo iba a la playa, pero tomaba el sol. Digo, el que yo voy a tomar el sol, dice, que no tiene que ver una cosa con la otra.
2: Ah, mira, veus.
4: Dice, siempre tú puedes tomarte, dice, tú puedes tomar mucho el sol y tener deficiencia de esta vitamina.
2: Mira, pues veus.
5: Hi ha persones que no l'absorbeixen
2: del sol.
5: Bueno, clar,
2: igual no l'absorbeixen tant. Claro.
0: Però anem a dir, una persona que no tingui aquest problema d'absorció, el sol li va bé, no?
2: Normalment amb el sol va bé.
0: Què més?
2: I després, aquesta, per exemple...
4: Estoy esperando la importante, a ver.
2: No, la última.
4: A ver.
2: Fan aquesta, la que jo ja no la compleixo mai, és anar-se'n a dormir cada nit a la mateixa hora.
0: Això és difícil, eh?
4: I
0: és
4: molt difícil.
0: Convivint amb mi, Montse, és impossible.
2: No,
0: això.
2: Convivint amb tu és impossible. Per impossible. Això he dit que jo no la compleixo mai. I ja està. Que són petits hàbits diaris que marquen una diferència.
0: O et lleves molt d'hora si treballes o no treballes, perquè fer tot això porta un temps.
4: Bueno.
0: No?
4: No,
0: o sigui, et lleves un cop d'aigua no passa temps, però bueno.
2: Això
0: després,
2: són...
0: després fas lo dels peus, això de posar-te de puntetes...
4: Mira si venen trens, sí.
0: Quant temps?
2: Això,
4: quant 10 minuts.
2: No, 10 minuts... què, a fer-ho tot?
0: No.
2: A posar-lo dels peus? No, home, 10 minuts, vale. No. Fas 10 elevacions o... o 15.
1: Bueno, això, 10 elevacions.
2: 10 elevacions.
1: Després, quan has fet això dels pauets, te sentes
2: després,
1: en una cadira...
2: Després, a la cadira, i
1: fiques
2: fas
1: 10 vegades.
2: 10 vegades, sí.
1: I ja quan t'has aixecat 10 vegades, ja t'has fotut el cotó, i t'has
2: fotut
1: la punteta, fas
2: el
1: coll a un cantó a l'altre, i els ombros endavant i enrere.
2: I després camines descalç.
1: Després camines descalç, no saps quants quilòmetres, o que sigui.
2: No, i... 2 o 3 minuts, posa.
1: Vale. I després...
2: Esmorzes amb proteïna.
1: Sí.
2: I després doncs practiques també l'equilibri. No cal que ho facis tot seguit de bon dematí.
1: Altre, i després anar a prendre el sol. O sigui, que un tio que entri a treballar i agafi rodalies no arriba a la feina.
4: No, no, no.
1: Impossible. Aviam. Si has de fer tot això i agafar el tren...
2: No fa falta fer-ho tot alhora.
1: I ha de ser, ha de ser cosa... pel dematí, no pot ser a la nit. Ha de ser el llevar-te.
2: No.
4: Hombre, el vaso d'aigua per la mañana. El vaso d'aigua també està diciendo per la mañana.
2: L'aigua sí. Si ho pots fer, el de les elevacions també el dematí, tot això, clar, és com un escalfament pel cos que tu et trobaràs més bé després a l'hora de fer-ho. Ara, si no, doncs ho pots fer després, però, per exemple, caminar descalç, doncs si tu comptes que t'aixeques i vas a fer les 4 o 5 coses que has de fer de bon dematí, les fas descalces per casa, doncs ja està, ja compten com que és, camines descalç.
1: Ja, ja, ja.
2: Saps el que vull dir? No cal estar... No cal fer-ho a part de lo que fas dia a dia.
4: Y luego yo digo una de la embrujada, que una que también es muy importante para los que tengan diabetes tipo 2, es en una silla te sientas sin zapatos y haces 3 minutos punta tacón durante 3 minutos. Y esto baja lo de la diabetes.
1: Bueno, hi ha una cançó del Dick Van Dyke que deia talon, punta, un, dos...
2: Això és una polca, no?
1: Sí, però la feia el Dick Van Dyke.
2: Sí.
4: Però esta va bien, eh?
1: Ah, molt bé. Pues mira, escolta, ja sabem fer pauets, aixecar-te de la cadira, baixar...
4: Jo esperava que hauria alguna romàntica d'amor, alguna cosa d'esa, però he vist que... Claro, con 90 años...
1: Això li tens que explicar...
6: Despedesta, García!
1: Fer tot això li tens que explicar a la parella, perquè si no diré, hòstia, què li passa a aquest?
6: Despedesta, García!
1: Ja em despedeixo, però tornem, eh?
6: Despedeix-te, García.
1: Calla't, ja. Despedeix-te, García. Em despedeixo, anem a les notícies i tornem amb el Xavi amb la música. Gràcies, Montse, amb el teu nasset de mojada, eh?
4: Vull haver beber agua. Vull haver beber agua, bé.
1: Doncs mira, jo me'n...
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern atengui les reivindicacions dels docents, els republicans, però no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre aquest conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. D'aquesta manera, Esquerra rebutja les exigències d'USTEC, que ahir va reclamar que les peticions dels docents fossin línia vermella per aprovar els nous pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria o passaran a dependre de Vox. Catalunya, a més, ha estat un element central durant tota la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. A més, el fet que l'exvicepresidenta i exministra d'Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista converteix aquests comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. Pel que fa a les primeres dades de participació, són del 15,10% fins a 11:45, unes 3 dècimes menys que en els comicis del 2022, segons aquest primer avanç facilitat per la Junta d'Andalusia. I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos segueix investigant la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels fets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir un total de 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i la seva àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona. El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes amb més assistència de públic. I en els esports, avui es juga la penúltima jornada de la primera divisió de futbol. Espanyol i Girona juguen a partir de les 7 de la tarda davant Osasuna i Atlètic de Madrid, buscant victòries que els acostin a la permanència. Per la seva banda, el Barça, ja sense objectius, rebrà el Betis a 9:15 a l'Spotify Camp Nou, en el que serà el comiat de Robert Lewandowski. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
9: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: Garcia.
3: Què?
2: Diumenge fem programa.
3: Clar, com tots.
2: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
3: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Doncs quin programa més meravellós, de veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus.
3: Ai, Follet.
2: Ai, Garcia.
3: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
5: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
1: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
7: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
6: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
7: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
6: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
1: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
8: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats! Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: T'imagines aquest programa sense tu? Doncs ves fent-te una idea.
1: Bé, continuem aquí, aquesta tercera i darrera hora del programa, són les 13 i 11 minuts, i continuem amb aquest programa, parlarem de música. Avui ha sigut un programa una mica estrany, no?, perquè hem parlat de què hem parlat? Ja ni me'n recordo, jo. Ni tantes tonteries, oi? Déu-n'hi-do, no? Jo, de tot el que hem dit, recordeu alguna cosa o no?
2: Sí.
3: Sí. Lo de la brujeria.
1: Home, perquè és l'últim que hem fet.
3: Sí. Claro, claro, en esta vida.
1: Està molt alt, Montse. Està molt alt. Ara. Uf. No, no, no, no, t'has molt alt.
2: Jo no.
1: Jo sí.
4: El Toni Leblanc, per exemple.
1: El Toni Leblanc, no. Vale. I tu, Pilar, què et quedes? Amb la teva recepta?
2: Sí, això no, també, també, no?
1: També. Bueno, dit això, és un programa que la gent no recorda, bàsicament, però diu... és que m'he trobat gent, i moltes vegades em diuen... Mira, Xavi, diu, és que dieu tantes coses... Que al
0: García,
1: final, no sé...
0: En el fons, en el fons, en el fons, en el fons, en el fons...
1: Què?
0: Segueixo pensant que aquest programa és una merda.
3: Si, ja som-ho.
1: Si només fossis tu... Bueno, anem a la música, Xavi? Vinga, va. Pues va, anem a fer una mica de música, a veure si arreglem el tema, i aixequem una mica la moral.
4: Com arreglar, no sé, però...
1: Sí, home, sí. La música amb el Xavi, som-hi.

0: Xavier.
1: Doncs
0: som-hi, va.
1: Seguirem amb els meus números.
0: Ah, sí?
1: És a dir, les cançons que tenen un número en algun lloc.
0: Molt bé.
1: Continuem amb números molt baixos. Setmanes posteriors ja n'hi ha algunes que tenen milers, d'alguna manera. Avui encara no. La primera d'elles, tot un clàssic, una cançó que es va escriure el 1958 pel Chuck Berry.
0: No,
1: tot
0: ja
1: un clàssic de rock and roll. Sweet Little Sixteen. És a dir, la dolça 16 anyera, no? Traduït així com directament. Rock and roll clàssic, ja dic, l'ha versionat molta gent, però l'originària era del Chuck Berry. Va ser un dels seus números uns, en té diversos, lògicament. Ja dic, és el 1958, eh? I en aquí, doncs, està parlant de lo bonica i lo fresca i lo alegre que és una noia de 16 anys de l'època. Durant la setmana, doncs, a l'escola i durant el cap de setmana, doncs, a disfrutar, bàsicament.

0: Què més, Xavier?
1: Un altre que també és un número que és 409, és a dir, 409. Uh-huh. I dius, i què és aquest 409?
2: Sí, clar.
1: Bé, la cançó és dels Beach Boys.
0: Ah.
1: I és una peça de 1962.
0: Uh-huh.
1: És la segona cara de, Surfing Safari, uh-huh, del single. És típic estil dels Beach Boys, però aquí no ens parla ni de surf ni de res d'això. Uh-huh. Ens parla d'un altre fanatisme gran d'aquella època, que era tunejar els cotxes.
0: Així, i tant, l'època de tunejar els cotxes.
1: Tunejar els cotxes. I està parlant d'un cotxe que és un 409, uh-huh, que bàsicament era un Chevrolet tunejat, bàsicament.
0: Yeah.
1: I parla de les excel·lències d'aquest cotxe. Uh-huh. Que, és clar, tot el que li ha fet, ha trucat el motor i li ha posat diverses coses més, és una bèstia de la carretera. Nothing can catch her, nothing can touch my 409.
3: Jo quan sento això em recorda a Gris quan fan la carrera de tunejar el cotxe, que devia ser per aquesta època.
1: Sí, el Gris Lightning, que és la cançó que canta. En aquell cas, doncs, és per l'estil. Sí, Gris ja representa això, els anys 50 i tant, 60. Sí, sí, és això. Una mica més endavant, en quant a època, parlo d'una peça que es va dir Questions 67 and 68, és a dir, les preguntes o les qüestions 67 i 68. Uh-huh. És una peça del Chicago, de molt al començament del Chicago de 1970. Uh-huh. Com veiem, solen els instruments de vent tradicionals d'aquella època. Tota la peça estan sonant instruments de vent, en aquest cas.
0: Però el Chicago té molt metall, eh?
1: Molt, molt, molt, molt. Aquesta peça és escrita per Robert Lamb, uh-huh, i cantada pel Cetera, i el que fa, o sigui, Robert Lamb, diguem, representa, o potser era cert, doncs, que havia deixat la relació que tenia amb una noia, uh-huh, i llavors es pregunta moltes preguntes, una redundància, uh-huh, del que per què ho han deixat, i parla de les qüestions 67 i 68, yeah, de les preguntes que es fa ell.
0: Un tio molt racional, no?
1: Molt racional.

0: cert, en aquest moment encara es deien Chicago Transit Authority. L'autoritat de trànsit de Chicago.
1: Sí.
0: I clar, això ho van posar en el primer disc i en el segon ja van haver de canviar el nom. Perquè la de veritat, Chicago Transit Authority, és a dir, la Guàrdia Urbana, es van queixar.
1: Sí.
0: I van dir, un grup de rock no pot portar el nostre nom.
1: Clar.
0: I llavors ells es van dir Chicago a seques, com van fer posteriorment.
1: Molt bé.
0: Inclús els mateixos es van sorprendre, de que les primeres cançons que van fer tocaven metall tota l'estona de la cançó. Inclús n'hi ha alguna que és instrumental. Després ja van anar-ho deixant, encara sempre intervingut, per això. Però en aquesta època era el tret principal del grup era precisament aquest, i el que el distingia de tots els altres. Si fa un moment he parlat del 68, ara també. Estiu 68, o Summer 68. És una peça de Pink Floyd, 1970. És d'un disc que pot agradar o no, bastant curiós, és a l'Atom Heart Mother, és aquest que hi ha una vaca a la portada, amb un camp verd,
1: sí.
0: I que té una peça que dura tota la primera cara, no és aquesta, No és el Summer 68. Aquesta la va escriure Richard Wright, és a dir, teclista, i està recordant, clar, això està fet al 70, doncs està recordant una relació que va tenir ell a l'any 68, precisament, i per això es diu la peça així.
1: Molt bé.
0: I recorda, doncs, tot el que li va passar.

0: de curiositat, en l'últim disc del grup, doncs hi ha una peça que es diu Tardor del 68, que és instrumental, és d'ell, toca a l'òrgan que hi ha al Royal Albert Hall, ja dic, és instrumental. No hi ha veu, però el títol recorda aquesta Summer 68. Aquesta peça la va fer poc temps abans de morir. Ell és l'únic membre de Pink Floyd que havia mort en aquell temps. Després hi va haver el Syd Barrett, que va estar a Pink Floyd el primer any i després ja no, per motius de problemes mentals que va tenir. Doncs bé, el membre, diguem, de tota la vida de Pink Floyd que va desaparèixer malauradament és el Richard Wright, el teclista. Els altres són vius, el que passa que el Roger Waters va deixar el grup i es va emprenyar amb tothom i va deixar el grup, i tot el que el comanda el David Gilmour, que últimament ja poca cosa fa. Ja que parlo de números, el Jethro Tull.
1: Ian
0: Anderson. Ian Anderson, exacte. Doncs bé, hi ha una cançó que es diu Himne 43, Himne 43, està en l'Aqualung, en el mateix disc, i és aquesta que sona ara. A on? És una crítica molt gran a la religió i a els preceptes de la religió i a la hipocresia, a vegades, de segons quins preceptes i tal. Era com molt antireligiosa la Ian Anderson en el moment aquell. I, de fet, l'Aqualung tot sencer és un disc que és una crítica a la societat i a moltes coses, no? I aquesta peça és una d'elles.

0: Què més, Xavier?
1: Ens anem al número 100. Hombre. Rodonet. Hundred Years Ago, fa 100 anys. És una peça de Rolling Stones que es va publicar el 1973. Què és aquesta? No és ben bé que parli de fa 100 anys o de què passava fa 100 anys, però sí que parla de que el temps passa i hem d'aprofitar-lo molt. Diu, inclús els que van viure fa 100 anys també ho van fer i hem de fer nosaltres el que ens toca a nosaltres, però que no ens hem d'estancar d'alguna manera. Lògicament la veu és el Jagger, no?

0: Ens he parlat del número 16, doncs hi tornaré. Ara una peça de temàtica molt semblant es diu You Are 16, tu tens 16 anys. És una cançó que canta el Ringo Starr, curiosament. És una peça del 73, en la qual doncs està lluant amb una nena de 16 anys, amb una noia de 16 anys, en aquest cas.
1: Molt bé.
0: Molt alegre, una cançó molt alegre. La va, no és d'ell, la, és del 1961, i la va versionar ell. Molt alegre, molt feliç, diguem-ne.
1: Molt divertida.
0: Molt divertida. S'ha de pensar que el Ringo, els primers discos que va treure, van ser com molt nostàlgics, era molt música de l'època dels seus pares o fins i tot dels seus avis, sí. Versionada, una mica de country.
2: Bueno, va ser molt famós amb un Only You que va fer ell.
0: L'Only You, per exemple.
2: Que el disc es deia Ringo.
0: Es deia Ringo, exacte.
1: Sí, sí.
0: Que està en aquest, és que està en el mateix disc, sí, en sí. Aquest també es deia Ringo. I You Are 16 era la primera del, sí, sí, del disc. Aquest disc ja va ser més comercial, els primers no, però aquest sí. I després va fer... I Don't Come Easy, com una cançó que també va tenir bastanta fama. I, per cert, ara acaben de gravar, i ja l'han tret, o la trauran una peça ell o Paul McCartney, junts.
2: Sí, sí, sí, sí, ha sortit la notícia,
0: sí. Sí, això, dius, home, alegra molt que ho hagin fet, els dos.
2: Home, són els dos que queden, no?
0: Són els dos que queden, per això.
3: Caramèdio.
0: Més el Ringo no... Bueno, McCartney ha fet una trajectòria sol bestial, però el Ringo no, com a músic, com a... Ha sigut més actor que músic, de fet.

0: una peça més rockera. 48 Crash. És a dir, el Crash dels 48 anys. Realment és la Susi 4.
1: No, era bona la Susi 4.
0: Era bona.
1: Bueno, és, encara toca, és. Ella va ser famosa amb el Can de Can.
0: El Can de Can va ser un gran èxit. I sí, llavors el tercer single va ser aquest. Que és bastant, l'estil és el mateix.
1: És baixista, eh? Ella toca el baix. Sí. I toca un baix enorme, a més.
0: Sí, surt allà a tocar. Sí.
1: O ella és molt menuda, o el baix és molt...
0: No, molt alta no és. I el baix sí que és molt llarg.
1: Això sonava moltíssim, eh?
2: Sí. La discoteca, antigament, sí. Sí. El Pozo del Caudillo sonava mucho.
0: I a veure, aquí el que parla és de que, a veure, aquella essència, efervescència i força de la joventut en tots sentits, doncs als 48 anys la cosa ja no és el mateix. La cosa ja comença a anar de baixa, no? I d'aquí va la lletra de la...

0: Una altra peça de números. Es diu...
1: Ets bo, i no com el García. Ai,
0: gràcies, gràcies.
2: Ai, Déu meu, senyora, paciència. Què més seria?
0: Ets una altra peça, una que es diu 5-15. És a dir, un quart de 6. Dit d'una altra forma. 5-15. És una peça dels Who. També és de 1973. I és la que encapçala una de les escenes de la pel·lícula Quadrofènia. És la segona òpera rock que van fer. Van fer Tommy abans i Quadrofènia després. Hi ha un moment que el protagonista de Quadrofènia viatja en tren, que l'agafa a un quart de sis, a Londres, i viatja cap a Brighton, on hi haurà la batalla campal amb els rockers, no? Ell és mod. Tota la pel·lícula va d'aquest tema. I aquesta 5-15, doncs, explica els seus raonaments i tal, mentre es va amb el tren a tenir una experiència forta, i de fet ho és, a Brighton, en aquest
2: cas. El líder dels Moths, el fa l'Sting.
0: Sí, amb una vespa,
2: de 40.000 miralls. Una lambreta d'aquella.
0: Una lambreta d'aquella, sí, és brutal. És curiós que hi ha un moment que toca el tren, el pip del tren al sortir, i per gravar-lo, bueno, la peça la van gravar molt ràpid en els estudis, però faltava jo. Llavors el Pete Townshend va anar a una estació a Londres i va subornar amb un maquinista perquè toqués el pito del tren per gravar-ho ell.
2: Yeah.
0: I, bueno, li va donar passa, a més, a veure, el van denunciar perquè això era il·legal de fer-ho. Tot sí, perquè la cançó surti bé.
2: Avui en dia, amb els ordinadors, ho tens tot ja.
0: Sí. Bueno, hi ha aquella peça de Pink Floyd, el Money, que comença... No, Time, perdó, no Money, Time, que comença amb una sèrie de campanes i despertadors i tot el que se faci soroll de rellotge, no? I, esclar, actualment ho faries amb ordinadors, exacte. Doncs ells no. L'Alan Parsons, que era l'enginyer de so, va anar a gravar una sèrie de sons reals de campanars i de tot per poder-ho ficar en el disc. O sigui que...
2: Sí.
0: Una feina abans artesanal. Estava...
2: Bueno, hi havia una feina que era l'home que feia els efectes. Ho feia amb tot menys el que tocava.
0: Exacte.
2: Per exemple, els llamps era una planxa de metall bellugada.
0: Per exemple.
2: Què et diré jo? El foc era paper de cel·lofana apretant-lo.
0: Sí.
2: Vull dir que, clar, fins i tot el cine, el so, també és mentida, imagina't.
0: Bueno, hi ha aquella peça dels AC/DC, que és Hell's Bells, que continua amb una macrocampana metàl·lica, grossa, que sona. Doncs bé, la van fer fabricar. Expressament. Van anar a una foneria i els van fabricar la campana aquella. Llavors van anar a gravar-la i està en l'LP, no? Està gravada.
2: Déu-n'hi-do. Què més, Xavier?
0: Una altra peça. Aquesta va sortir dues vegades en dos discos seguits, però en diferent versió. La coneguda. La més lograda és la del 74, que és el Queen 2, és a dir, parlo de Queen. I la peça es diu 7-6 of Rye. És a dir, el 7 març de Rye. Rye és un país imaginari, en aquest cas, que el va imaginar el Freddie Mercury. És com una proclamació de poder i una invitació a anar a aquest país imaginari. I són els Queen de molt al començament, 1974.

0: és habitual, la peça és escrita per Freddie Mercury o Brian May. A part musical, normalment està el Brian al darrere, gairebé sempre, tot i que el Freddie Mercury és molt bon músic per l'altra banda. Bueno, era, desgraciadament.
1: Era. Què més, Xavier?
0: Mira, una peça que es diu Sis fulls de ganivet, o el ganivet de sis fulls, més aviat. És un ganivet especial que té sis fulls. Six Blade Knife, es diu. A veure si no dic qui és, i només sentir la música sense la veu és igual, ja ho sabrem.
1: A veure...
0: I no és gens coneguda, eh?
1: Jo tinc en dubte entre dos.
0: M'imagino quins són. I sí, és un dels dos.
1: A veure, deixa'm mirar.
0: Amb la veu.
1: Home, és el Santana, no?
0: No. El és l'altre.
1: El Knopfler.
0: És el Mark Knopfler. Sí, sí, però ja anaves bé, ja.
1: Si et dubtava entre el Santana i el Knopfler...
0: Sí.
1: Perquè, bueno, és un Knopfler tirant a Santana, aquest, eh?
0: Una mica asantanat, sí.
1: Asantanat, sí.
0: A veure, són els Dire Straits del primer disc de tots els que van fer, que es deia igual que el grup, es deia Dire Straits. És una peça... A veure, aquí hi ha Sultans of Swing, com la supergran cançó que els va llançar a l'estrellat directament. Però tot el disc és molt poc conegut. I aquesta és una de les peces que hi ha. A veure, aquí el que està parlant, a veure, aquesta navalla o ganivet de vuit fulles, o vuit fulls, simbolitza una mica els perills que té una persona amb la seva vida i com ha de mirar d'evitar-los, d'alguna manera. Una cançó que aquesta sí que es va conèixer en el seu moment, quan va sortir. La van fer entre el 82 i el 83. Es va publicar el 83. És una cançó alemanya. Després hi ha la versió en anglès, també. La cantava un grup que es deia Nena.
1: Nena?
0: I canta una noia, esclar. I es deia 99 Luftballons, en alemany.
1: Era alemanya, aquesta.
0: O 99 Red Balloons, en anglès.
1: Globus vermells, no?
0: Globus vermells. Exacte, en anglès ho van traduir a red.
1: Red Balloons.
0: En anglès era... En alemany era ben aire. Globus d'aire, no? I llavors, al traduir l'anglès, ho van posar red perquè eren vermells.
2: Rojo globo, globo rojo.
1: Que no són glòbulos rojos, eh?
0: No, no són
2: glòbulos. Ah, no? Són glòbulos rojos, no?
0: És una cançó que sembla molt alegre i tal. Bé, a veure, de què ve? El 1982, un dels guitarristes de la banda va estar en un concert de Rolling Stones a Berlín. Eren de Berlín, eh? En aquella època encara era Berlín Oest, perquè encara hi havia el mur, etc. Sí. I, bueno, Rolling Stones van anar a tocar allà. Recordem que aquella època a l'Oest feien de tot. Feien festivals, festes, perquè per emprenyar els altres i dir que, escolteu, a Occident s'està de conya, és fantàstic, hi ha molta marxa i és molt alegre, i, en canvi, els altres, el comunisme era molt tancat, espies i problemes, i molt freda la ciutat i molt grisa. I per això ho feien molt. Jo mateix, al anar-hi, vaig veure un ambient i que això no sembla Alemanya. Hi havia festa cada nit en algun lloc. Dius, això no és, sí que era el juliol, però no és normal. Una ciutat alemanya no és així. I, de fet, aquell Berlín només ho era aquest Berlín, la resta no. Doncs bé, en el concert aquest van deixar anar globus vermells que van anar cap al cel. I ell ho va veure, i s'ho va mirar, tot un espectacle d'un concert. I llavors va fer una cançó molt reivindicativa, antimilitar i antiguerra i tot això, que va dir què passaria, o es va imaginar que els glòbuls aquests no venien del concert, sinó que venien d'un ovni, i eren llançats a sobre Berlín.
1: I va fumar un porro, sí, no sé,
0: més o menys. I llavors, esclar... Els de l'Oest deien que havien estat els de l'Est. Els de l'Est deien que havien estat els de l'Oest i acaben amb una guerra que arrasa la ciutat.
3: Ui.
0: Bàsicament.
2: Era fuert este porro.
0: Llavors, la cançó anglesa és una mica diferent, perquè no és traduïda directament. Yeah. És una mica diferent, però acaba igual. És a dir, llencen globus, però no venen d'un ovni, sinó que venen doncs d'un dels dos països. Uh-huh. Però que, clar, un acusa a l'altre i acaben malament igual.
1: A mi m'agradaria saber quina cançó hagués fet aquesta dona si veiés caure les pilotes de Nivea.
0: No ho sé, però... Doncs, hòstia, em va encantar l'explicació, digui, és brutal.
3: Ui.
0: I quan senties la cançó pensaves 99 globus, doncs sí, molt sí. Maco, no? Molt festiu.
1: Déu-n'hi-do, què més, Xavier?
0: Una peça de rem, en aquest cas. És una peça del 1985 que es diu Driver 8, conductor 8, conductor número 8. A veure, hi havia una línia de trens, es deia Southern Crescent, als Estats Units, i que després va canviar el nom i es va ampliar més, però pel cas era aquesta. I llavors, Driver 8 era una màquina de tren, precisament, d'aquesta companyia, doncs, que feia el seu trajecte. I en aquesta peça, el conductor del tren, el maquinista, és el que va explicant-li a la mateixa màquina, que treballa molt i va i torna, i va i torna, que ens hem de relaxar una mica i hem de viure més tranquils, i no va malament una mica de descans de tant en tant. Les lletres de...
1: Potser deuria ser metafòrica, no?
0: És metafòrica, sí. O sigui, li diu a la màquina, però està parlant d'ell.
1: D'ell
0: i de la gent en general.
1: Clar.

0: Què més, Xavier?
1: 1991. Mecano fan un disc que es diu El Dalai, en el qual hi ha una peça que és el 7 de setembre.
2: Ah, sí?
1: I clar, número 7, aquí la, la tenim. A veure, la va escriure el Nacho Cano i parla d'un fet que ell mateix, amb la seva parella o exparella, van quedar, i ho fan, que cada any, el 7 de setembre, que és el seu aniversari, es troben. Encara que ja ho han deixat córrer i tal.
2: No, està bé, està bé, està bé, claro.
0: Potser és la Penélope Cruz. Perquè el Nacho Cano havia sortit amb la seva primera parella, era la Penélope Cruz. Aquesta acabarà amb el Tom Cruise primer i, bueno, després.
1: No, era Coloma Fernández, no és la Penélope Cruz.
0: Però la Penélope Cruz havia tingut una relació amb aquest home.
1: També, sí.

0: Què més, Xavier? Vinga, va.
1: Guns N' Roses, canviem d'estil. Però l'any és el mateix, és el 1991. Una peça que es diu 14 anys. 14 years. És una peça que només tocaven quan hi havia el Lizzy Stradlin, el guitarrista, perquè, de fet, aquests 14 anys és l'amistat que havien tingut i tenien ell amb l'Axl Rose, precisament del grup. I només se tocaven en directe i tal quan hi era ell. Quan ell va plegar de la banda, ja no, curiosament.

0: Què més sona, Xavier? Vinga, va.
1: Vinga. 1993, Robert Plant, és a dir, el cantant de Led Zeppelin, però ell sol. Bueno, 1993, el grup... A veure, el grup es va desfer el 76 quan va morir el bateria John Bonham. Van plegar immediatament, però esclar, ells han seguit fent música, si més no. I Robert Plant és un d'ells. La cançó es diu 29 palmeres, o 29 palms, i, a veure, no és que parli de 29 palmeres, és que hi ha un poble a Califòrnia, al desert de Califòrnia, que es diu així. I, de fet, situa la cançó en aquest poble d'aquí. És un poble molt calorós i amb una gran intensitat a l'amor que sent ell per una noia. Llavors ja fa el joc de paraules de la calor amb la intensitat i parla de les 29 palmeres.

0: Home, és un Robert Plant bastant més tranquil que el Led Zeppelin, per altra banda.
1: I tant que sí.
0: Tot i que tenen grandíssimes cançons com Stairway to Heaven i alguna, i alguna altra.
1: Què més, Xavier?
0: Una altra peça que es diu 86.
1: 86.
0: I és dels Green Day, en aquest cas. És de l'any 95.
1: Sí.
0: I, a veure, 86... Resulta que fer un 86 és com marxar d'un grup o d'una gent. És I com, have done an 86.
1: Tocar
0: el 2.
1: Exacte.
0: Seria el tocar el 2. I aquesta cançó parla d'un 86er que ha tornat d'alguna manera.

0: Aquest home està malalt. Vinga, mà, què més, Xavier?
1: Torno amb algú de Madrid, si abans he parlat bueno. de Mecano, doncs ara també, el grandíssim Joaquín Sabina.
0: Sí.
1: Que té una grandíssima cançó que es diu 19 dies i 500 noches.
0: És una cançó meravellosa.
1: És meravellosa.
2: Esta canción es de su vida, yo creo que explica lo que...
1: No, probablement. I fa molt de sentiment, a més.
3: Lo que duran dos peces de hielo.
1: I bueno, no cal dir de què va perquè ho diu tan clar.
3: En vez de fingir.
0: I tan madrileño que és i no és de Madrid.
3: O estrellarme una copa.
0: No, és andalús.
3: És andalús. Le dio por rey.
0: Però porta hasta bombí tot el tio, eh?
3: De pronto me vi. Como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios.

0: eso de que antes el malo era yo.
1: Què més, Xavier?
2: Con una excepción... No, aquest home té unes lletres.
3: Sí, sí.
2: Brutals.
4: És brutal, és brutal.
2: Torno 99, però ara tornen a ser els Green Day altra vegada. 2012, fan una cançó que es diu 99 Revolucions. 99 Revolutions. A veure, ens parla d'una societat en crisi, o sigui, són... molt, molt crítics els Green Day. Aquest rock canyero que fan és molt crític, realment. Dirien que seria una mica punk dels anys 2000, per dir-ho d'alguna manera.
1: Més ben tocat, per això, eh?
2: I més ben tocat, no, no. Tenen molt més nivell, els Green Day. I aquí el que venen a dir són la quantitat de revolucions que cal fer per arreglar el món d'alguna forma. I, bueno, encara, només en diuen 99, probablement n'hi hauria més, no?

0: Què més, Xavier? Vinga, va.
1: L'última d'avui, una peça que és del 2017, sí, és a dir, que no fa gaires anys, i és dels U2, en aquest cas. I es diu 13 There is a Light. És a dir, hi ha una llum, no? És curiós perquè, igual que l'altre dia, vaig acabar amb una peça de U2 que era 40, que era com molt religiosa, d'alguna manera, o semblava, aquesta també. Aquesta també hi està igualment al final d'un LP, era l'última. Un piano està tocada com si fos una cançó de dormir, és a dir, molt tranquil·la. I de fet, segons el propi Bono, la va adreçar amb els seus fills directament, una cançó molt dolça.
2: Xavi, la teva música és magnífica.
3: Ara surts tu aquí cridant, de repent estàs tot el programa apagadet i ara de repent a sortir. Avui ha estat tranquil·let el follet.
1: Sí, no ha estat gaire...
3: No ha estat massa toca... No.
2: La, la, la, la, la, la, la,
3: a veure com acabarà. Bueno, el que ha acabat és a l'espai del Xavi, que sí, està molt bé, amb lo de la música. Jo m'esperava que posessis aquell del telèfon de la Carrà, que surt en números...
1: Ja vindrà, ja. Ah, sí? Ja vindrà, ja.
3: Passa que tu fas música més fineta, no? Més...
1: Bueno, no, però de tant en tant...
3: De tant sí, en home, quan, sí, una alterada queda bé, no?
1: Sí.
3: Home, mira aquest programa, els trans segueix ser uns sorteres totals, eh?
1: I que em posaré, ui, sí.
4: La Oreja de Bacó números... també tiene canción con número.
5: Sí, la de Betel, sí, la quería poner, pero...
4: 20 de enero, 20 de enero.
1: El 20 de enero, sí. Sembla... No, estarà la setmana que ve, el 20 de enero.
3: Sembla que la noia aquesta, l'Oreja de Van Gogh, la que va fer ara l'última trena, no ha tingut massa èxit, no?
1: A veure, va desafinar molt, es veu.
5: Va desafinar molt.
3: Ho va fer molt malament.
1: Va desafinar, mig no se'n recordava de lletres, no ho sé. Va fer un desastre de concert.
5: No havia fet gaires assajos.
3: Però com pot sortir així
1: amb
3: una tornada?
1: No ho entenc, perquè, a veure, no és allò improvisat, mica, va, anem a cantar.
5: Jo per mi...

0: s'han equivocat, eh?
1: Sí.
2: S'han equivocat.
0: Agafant l'ovella tapada.
1: La Leire portava molts anys i la Leire ho feia molt bé.
2: Però, a veure, el tema aquest del Van Gogh, que ha passat? La Leire aquesta per què no... no...
0: Perquè va voler tornar ella, la Maya, i la van fer fora.
1: Sí.
3: S'han equivocat, sí.
1: S'han equivocat. No, no.
0: Jo, per mi, s'han equivocat.
1: I veure, l'única vegada que he vist la... a l'oreja, que va ser a Donòstia, va ser amb la Leire i estava molt bé cantant.
0: Fantàstic.
1: Molt bé, vull dir que, a veure, la Maya té la seva veu i, sí, era l'original i tot allò, no?
0: La Maya té 49 anys, poca broma. Clar, és que...
1: O què? O què?
3: Què? Què dius, Montse?
1: Ah.
3: No sé què has dit. Què?
4: Montserrat. Que la Maya ha tingut molts problemes personals, em sembla.
0: Sí. A part d'això, té 49 anys, vull dir, tampoc és una joveneta. L'altre és molt més jove que ella.
4: Quants anys has dit?
0: 49.
1: No ho sé.
0: I porta molts anys sense cantar.
1: No, i tothom...
4: El problema d'aquestes coses és que si porta... O sigui, el cantar, a part de que tinguis aptituds, és un treball continu.
1: Sí, clar.
4: Cantar, l'actuar, tot això. Si no ho fas,
5: però, sí,
4: si deixes de fer-ho, és...
5: Després... Però, clar, aquí sempre hay que escuchar la versión, porque igualmente a lo mejor es que cuando ella fundó el grupo con los otros, y cuando se fue diría, el día que yo quiera volver, volveré, y esté en la quien esté, se va.
0: Claro, seguramente.
5: Esto es como las separaciones. Si escuchas solo una versión, tienes que escuchar la del vecino, que era más buena.
1: El tornava, va marxar el co-líder. Sí, guitarrista, sí. Va marxar, perquè no s'entenia amb la Maya, vull dir, no s'entén. Tot el merder aquest...
5: És raro, sí.
1: No s'entén.
5: Jo no sé com vengo al programa ese, però me entero con el director, però vengo.
0: Ja m'ensenya una mica, no la veig.
1: Ja dic, amb la Maya, home, és una veu emblemàtica, les cançons més conegudes de la primera època del grup.
0: No, la Maya no els havia vist mai en directe.
1: No, tampoc.
0: Perquè ens vam anar a veure a Donosti.
1: Amb la Leire, i molt bé.
0: La Leire va cantar molt bé, i té una veu magnífica.
1: Ja ho he dit sempre, a mi em va encantar el Javi, el teclista.
6: Sí, també és verdes en madura.
1: Molt bo.
5: Pues sí.
1: Molt bo. Molt simpàtic, a més.
0: Molt, sí.
3: Bueno, amics, doncs anem a fer i a veure i a esbrinar el concurs, us sembla bé?
1: Mm-hmm. Sí, sí, home.
3: A veure, avui és el primer cop de tots els programes que hem fet que l'ha encertat tothom. Tothom ha dit que era veritat i és que és veritat. No hi ha ningú que dubtés. Jo pensava que hi hauria més dubte, pur i simplement perquè això d'un papa de repent parir pel mig del carrer...
1: Algú ha fet.
3: I després, després llançar-li pedres i de tot, em semblava com una bestiesa, no?
1: Bastant.
3: Però no, és veritat. La història exactament, i ara us la diem bé, eh? És a l'any 855, després de Crist...
6: I tu això com ho saps?
3: Perquè llegeixo.
6: Farsant.
3: Gandul, et diré jo, tu. No penques mai.
6: Això bueno, és una caca.
3: El que, si encara no he dit res. A l'any 855 després de Crist, Roma va quedar atrapada en un dels secrets més pertorbadors, podríem dir, de l'edat mitjana, no? Una dona va aconseguir infiltrar-se a l'església i va terminar convertint-se en papa.
1: Sí, sí.
3: El seu nom era la papissa Juana, així li deien, eh? En una època on les dones no podien estudiar ni tindre poder. Bueno, avui en dia tampoc pot haver una papissa, però és que a nivell social la dona no existia, pràcticament, no?
1: Mm.
3: Aleshores ella, la Juana aquesta, es va disfressar d'home des de ben jove i va aprendre teologia, filosofia, medicina, mentre sobretot anava als monestirs d'Europa ocultant la seva identitat, no? Era una dona tan intel·ligent i tan... Era una intel·ligència tan bestial la que tenia que va començar a ascendre dins de l'església fins arribar al Vaticà. Vale? I ningú sospitava res. Era els cardenals, els nobles, obeïen ordres creient que estaven davant d'un home i a més un home sant, no? Què va passar? Que quan la realitat és que era una dona i estava governant Roma, al Vaticà, des del tro papal.
1: Sí, clar, no? Clar.
3: Però tot això va esclatar entre els anys 855 i el 857 després de Crist, com deien. Segons la llegenda, diu que durant una processió que és prop del Coliseu Romà, la Joana va començar a cridar a la bèstia de dolor, eh? I davant de la multitud va caure al terra. Segons després, el papa, és a dir, la Juana, va donar llum a ple carrer a un nan. Clar, Roma va entrar en un caos absolut. La gent no s'ho entenia, el papa.
6: García, no inventis.
3: Imagina't que ara el papa aquest que tenim es fot a parir al mig del carrer. No cal ser l'edat mitjana. És que és,
1: no.
3: És que... bestial, no? Això només se li acudiria al follet, eh?
1: Exacte.
3: El follet. Bueno, i clar, la multitud va quedar absolutament horroritzada.
6: De més verdes en maduren.
3: I segons els relats mitjavals que estan escrits, diuen que la Juana aquesta va morir allà mateix, entre cops, pedres,
1: pot ser.
3: I la fúria col·lectiva. Es van sentir allà, i
0: bueno... Va morir ell i el nadó.
3: Ah, sí, clar. Després d'això, el Vaticà hauria inventat esborrar tota evidència de l'única dona que va lograr enganyar l'Església,
1: sí, sí,
3: i convertir-se en papa. És a dir, van borrar-ho tot. Per tant, sí, quan hem dit si era veritat o mentida, l'operir pel carrer veritat, i tot això, és veritat. I tots heu encertat. Per tant, els números són Manolín, tens l'1, el 5 i el 6... La Montse Rubió Matsena la O té el 2, el 7 i el 8. El Quesada té el 3, el 9 i el 10. I la Teresa Márquez té el 4, el 11 i el 12. I ara llancem el dau a veure quin surt.
6: La la la la la la la la la la la la la.
3: Després de la teva cançoneta ha sortit el 5. Anem a veure qui és. El Manolín. Mira, Manolín, t'has guanyat un esmorzar al Cafè del Foment d'aquests de pasta i cafè amb llet.
1: Molt bé.
3: Bueno, us tinc que donar les gràcies per estar aquí, per vindre a aquest programa i fer-lo el més animat possible, dins del que podem. Vale? Us vull donar una notícia que aquesta...
6: Ni casa, audiència, ni casa.
5: No, no, ja, bueno, ja és... no fa bona casa.
3: No, és una dada.
5: Sí.
3: Sembla ser que el nom original de Madrid és àrab, i va ser una ciutat fundada pels àrabs.
6: Què dius ara?
3: Això a la Ayuso no sé si li farà molta gràcia o no. Però a mi m'ha patxucat, no?
1: Sí.
3: El nom d'àrab de l'original de Madrid és Mairit.
1: Mairit.
3: Que transcrit és Mairit o Magerit, vale?
6: Ai, ves quina cosa.
3: Fundada al segle IX per l'emir Mohamed I, i aquesta denominació andalusí significa lugar de abundància de aguas o fuente de agua. Madrid és molt ric en aigües. I té una aigua de les millors de...
5: Sí, sí, sobretot de la
0: Mohamed
5: playa.
0: Mohamed I, dius?
6: Quina merda!
0: Mohamed I, dius?
3: Mohamed I, no. I sé que després era el fill. No, Mohamed, Mohamed I, eh?
0: D'aquí 4
3: dies
6: serà Mohamed.
3: Anda, quina
6: passada!
1: Sí.
3: Bueno, la qüestió és que fa referència als múltiples rius que em prenen per allà, les aigües subterrànies, eh? Per tant, això tan de Madrid, tan castizo, tan tal, doncs pues, noi, si mirem a la història,
6: sí,
3: Mairit va ser fundada per un emir que es deia Mohamed I.
6: Sí,
3: vull dir, per això que quan anem molt enrere i vols callar-te allà, Fulleta, la mare que et va fundar, Fulleta.
6: Sí, senyor García, com no, senyor García?
3: El calladet que estaves tota l'estona. El que vull dir és que estem parlant molt d'orígens i que sigui l'autenticitat i tot això, i al final resulta que tots venim de tantes llocs i de tantes ètnies i de tanta cultura. Home, no, és innegable que 800 anys aquí els àrabs alguna cosa quedaria.
1: Home, esclar.
3: Bueno, pues Madrid, tu.
5: Porque, la primera capital que tuvo España fue Toledo, ¿no?
3: Toledo, sí. La ciutat de les tres...
5: ¿Y por qué Madrid tuvo que ser luego la capital? ¿Porque son así de chulo o qué?
1: Era molt més important antigament abans Burgos i Toledo que no pas Madrid, que era... Que no existia o eren quatre cases?
3: Eren quatre cases,
5: però
3: van fer allà la capital, eh? Bueno, és igual, escolta, nosaltres no volem atacar Madrid, simplement diem que...
1: No,
3: la capital d'Espanya és Madrid, i ve d'origen àrab, doncs ens fa reflexionar tots una mica, no? De dónde venimos, a dónde vamos, en fi, totes aquestes coses que a vegades ens plantegem. No tothom, però alguns sí.
4: Bueno, és com nosaltres que venim, el nom nostre ve del romà.
1: Dels romans.
4: Sembla, no? Si no m'equivoco.
5: Barcino, no?
3: Barcino.
5: I va fer el refranillo, però no hace falta.
3: Bueno, hi ha varios orígens. Diuen que Barcino ve dels romans, igual que Tarraco de Tarragona i tal.
5: De Pepino.
3: Però bueno, això és mirar-ho, però al final, fixa't, tothom té un origen molt diferent al que es té després, no?
5: Una cosa que se m'ha quedat aquí.
6: Quina
5: en el memòria...
6: Quina història més increïble!
5: Si una mujer fuera papa,
3: sí,
5: se le diria el papa o la mama?
3: Clar.
1: Bona pregunta.
5: Porque luego digo yo, ¿qué cargo
3: si
5: se le da?
3: Si fos soltera, seria la tieta, sí, doncs.
5: Exactament. Però al papa, ¿qué cargo se le da? Excelencia.
3: No.
5: Excelencia el
3: santidad,
5: papa, no.
3: ¿No?
1: Santidad.
5: Santidad. Santidad. Sí. Pues si fuera la mama, sería santidad la mama. Que no quedaría
1: santidad
5: bien.
1: Santidad la mama.
5: No, no, pero a ver, es verdad.
3: Ay,
5: santidad
3: Dios,
5: el papa. Si fuera una mujer y fuera la mama, tendría que cambiar algún nombre o algo.
6: Una barbaritad.
3: Una barbaridad acaba de decir que
5: no. No, barbaridades no.
3: A veure, ens despedeixo. Sí. Gràcies, Pilar, per la recepta i per estar aquí tot això. Gràcies, Xavi, per
1: gràcies.
3: Saturnino, gràcies pel seu exquisit gust.
5: Muy bien, perfecto.
3: I la seva delicadesa verbal.
5: Claro, claro.
3: Gràcies. Bueno, no, tu, gràcies, Follet, no. Perquè no, no, per molt que el despedeixi, estàs
7: sempre
3: aquí.
7: Quina desgràcia. Calla, la d'aguantar-te, García.
3: Ai, que Déu meu, ja m'ajudarà. Que Déu m'ajudi. I Montserrat, gràcies pels botons i per tot el que fas. I gràcies a tots vostès. I vull fer-los una petita...
1: A veure.
3: Sempre ens despedim amb una petita reflexió. Que dura... Bueno, aquesta no sé si durarà un minut o no. Anirem el més ràpid possible, amb el millor gust possible, que es diu. Una reflexió de que a vegades mirem molt al passat i no sabem el futur que ens depara perquè estem tan agarrotats amb el passat que ens quedem... No sé com dir-te, no? Ni disfrutem el present ni tenim una previsió del futur que moltes vegades ens decepciona perquè ens hem fet tants plans i tantes coses que no coincideixen, no? Això passa una mica com amb els rius. La Montse sembla que anem a llançar l'Apolo 13.
5: No,
3: 30 segons, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, doncs vinga, en 30 segons intentaré explicar aquesta història del riu, si vosaltres us sembla bé, i si no, ho deixem per un altre dia. Però diuen que abans d'entrar al mar, el riu tremola de por. Mira cap enrere tot el camí, tot el que ha regut, les cimes, les muntanyes, el llarg, el sinuós camí, obert a través de les selves, poblats, és a dir, va fent camí cap a l'oceà i sempre està mirant i té por de què pot significar entrar a l'oceà, perquè pensa, a la que entri a l'oceà desapareixeré. Pues no, només entrant a l'oceà se li diluirà la por i no desapareixerà amb l'oceà, sinó que es convertirà en l'oceà. Audiència, fins diumenge.
8: Dia clau el de demà pels pressupostos. Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
9: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
8: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
9: Bon dia, Eduard.
8: Avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
9: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular, Juanma Moreno, ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
8: I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
9: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
8: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
10: Hola, què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols. Ja a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als prims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda, i haurem d'estar en màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
8: I aquí a casa nostra avui també se celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló.
9: Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que les dues s'ha donat el tret de sortida a la categoria reina.
8: I en futbol avui es disputa també la penúltima jornada de la primera divisió. Espanyol i Girona busquen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebre el Betis a un quart de 10. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos, i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
9: El mes de març el govern va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant. Ens porta tots els detalls, Norma Lebrero.
11: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents. Però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir el Maresme, els Vallesos, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions del programa Ciutadella.
12: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
11: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jéssica Albiach aquest matí.
13: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
11: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
8: I seguim amb política, perquè avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox.
9: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. Més de 6,8 milions andalusos estan cridats a votar fins a les 8 de la tarda.
8: I pel que fa a les dades de participació, són del 15,10%, fins a 11:45 d'aquest matí, unes 3 dècimes menys que en els comicis anteriors l'any 2022, segons aquest primer avanç, facilitat per la Junta d'Andalusia.
9: A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
8: Parlem ara de successos, perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
9: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química, en direcció a la Gran Via. La investigació està sota secret de les actuacions i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
8: I hem de parlar encara d'un altre tiroteig, en aquest cas un home de 30 anys que ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat, arran, com diem, d'un tiroteig, en aquest cas, sense ferits.
9: L'incident s'ha produït pels voltants de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del pont de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
8: Seguim amb successos, en aquest cas, perquè la policia local de Rubí, al Vallès Occidental, atén cada any al voltant de 1.300 queixes de veïns a causa de sorolls.
9: Tot i que aquest és l'incompliment de l'ordenança de bon veïnatge que més queixa genera, però no és el que ocasiona més denúncies. Ens ho explica des de Ràdio Rubí, David García.
14: En el ple de Rubí del mes d'abril es va aprovar una nova ordenança que regula específicament el soroll i la contaminació acústica i que estableix sancions que poden arribar als 3.000 euros. A banda, fa més temps que existeix l'ordenança de bon veïnatge de Rubí, que no té un caràcter purament punitiu, sinó que es planteja com una eina pedagògica per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. L'agent de la policia de proximitat, Manuel Martín, explica que la majoria de queixes són efectivament pels sorolls.
15: La majoria són per problemes entre veïns, i per sorolls a la via pública. Vale? Sí que és cert que entre veïns, també com estaven comentant, a vegades és més un tema de petits problemes de convivència.
14: Tot i que el soroll és una de les causes més freqüents de les trucades ciutadanes, els agents de la policia de proximitat senyalen que no és l'únic aspecte que genera friccions. El que més en genera és el de portar el gos deslligat i cada any es posen entre 140 i 150 multes per aquest motiu.
8: Marxem ara fins al circuit de Montmeló, on avui es celebra el Gran Premi de MotoGP, el circuit, com diem, Barcelona-Catalunya. Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que a les 2 s'ha donat el tret de sortida a la cursa de la categoria reina. És moment, doncs, per connectar en directe amb la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo, per conèixer de primera mà l'ambient al circuit. Guada, bon dia.
16: Bon dia, doncs aquí al circuit de Barcelona-Catalunya avui presenta una imatge impressionant. Tot just fa uns minuts ha començat la cursa i tant les graderies com la zona pelús estan plenes de gom a gom. Hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinari des de primera hora del matí. Això avui se n'ha plenat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit perquè el servei que té de trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
8: Moltes gràcies, Guada, i com ens expliques, una gran festa de l'esport en general i del motociclisme en particular avui al circuit de Barcelona-Catalunya. Parlem ara de la hipertensió, i és que tot sovint aquest fet passa desapercebut i precisament per això està envoltat de mites i falses creences, que només afecta a la gent gran, que si et trobes bé no tens cap problema o que amb una pastilla ja n'hi ha prou.
9: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre la malaltia del mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de la Societat Catalana d'Hipertensió.
17: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
18: La hipertensión arterial en general es un enemigo silencioso que no da síntomas hasta que produce ya una complicación cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
17: La tensió alta és cosa de gent gran.
18: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
17: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
18: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada sea necesario utilizar más de un principio químico.
17: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
18: El hecho de que se coma con, bueno, de una manera relativamente o saludable, no quita o no evita el possible desarrollo de la hipertensión.
17: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
18: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuye.
17: Jo mai em controlo la tensió i mai em faig analítiques. Em trobo bé.
18: La presión arterial es un mal enemigo. Y es un mal enemigo y es traidor porque no da la cara hasta, como hemos dicho, situaciones que obligan a ir a urgencias por un aumento brusco de la misma o bien cuando ya provocan un infarto, una angina de pecho, un accidente vascular cerebral.
8: Parlant d'aquest mateix tema, les farmàcies de Terrassa s'adhereixen precisament a la campanya Mànigues Amunt en el marc d'aquest Dia Mundial de la Hipertensió. Des de Ràdio Municipal de Terrassa ens ho explica Dana Bombardó.
19: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, s'impulsa la campanya Mànigues Amunt per detectar casos no controlats i millorar el seguiment dels tractaments. La farmàcia de la Rambleta a Terrassa s'ha sumat a la iniciativa. A l'hora de prendre's l'atenció, és fonamental seguir les pautes correctament per obtenir valors reals que reflecteixin l'estat de la salut cardiovascular i evitar lectures errònies.
20: Quan arriba un pacient a la farmàcia per prendre atenció, li recomanem 5 minuts de repòs fins a prendre-li l'atenció, i mentre es pren l'atenció no pot creuar les cames, no pot parlar. Abans de prendre atenció, no haver fet esport ni haver prendre cafè, són les pautes més generals, i que estigui tranquil·la a l'hora de prendre l'atenció.
19: Com a novetat, s'inclou un test d'adherència al tractament que permet al farmacèutic oferir consells personalitzats o derivar al metge si cal. A més, es promou el seguiment digital mitjançant l'app La meva farmàcia per controlar millor aquesta patologia silenciosa. L'objectiu final, millorar el control de la hipertensió i reduir l'impacte de les malalties del cor a través de la detecció precoç.
8: Seguim en l'àmbit de la sanitat, perquè arran de la crisi de l'antivirus, les informacions apunten que la parella dels Països Baixos que va morir després de controlar el virus, en primer lloc l'home i després la dona, s'ha conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
9: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià. I això és el que li han explicat.
21: Crec que els ornitòlegs, més que espècies...
22: El Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
21: A Montoliu, doncs, també tenim moltes peticions i d'ornitòlegs i gent, no?, que vol vindre o vol entrar a l'abocador. Aquestes aus venen atretes pel menjar.
22: L'alcalde del municipi, Eduard Murgo, ha destacat la part pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys, perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
23: Provocaven, doncs, talls en el subministre, no?, perquè doncs s'acabaven morint, no?, d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar, doncs, un tall de llum. Llavors es va optar per ficar uns reflectants al llarg de la línia, i des de llavors fins a dia d'avui no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
22: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
23: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40, tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
22: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.

0: diversos.
1: I tu què tries? Visita jotrio.cat.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Castells, i és que avui hi ha hagut actuació a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les Fires de Maig.
3: Una diada àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. L'ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
4: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de Fires de Maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals, Castellers de Vilafranca i Xicots, es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça. I així ha estat. Els Castellers de Vilafranca han començat l'actuació amb el segon 3 de 9 en folre de la temporada. Després han estrenat el 4 de 9 en folre i en tercera ronda un nou 4 de 8 amb agulla que en breu volen pujar un pis més. Han posat la cirereta amb també el primer pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els Xicots han començat amb el seu castell insígnia, el 5 de 7, que han descarregat també sense cap mena de problema. Després ha vingut el primer 3 de 7 amb agulla d'enguany i han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Les dues colles, doncs, surten satisfetes d'una diada que mira clarament cap al futur en un any en què hi ha concurs de castells a l'octubre.
2: I parlem ara de la nit dels museus, que va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona.
3: El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes amb més assistència de públic.
2: En aquesta línia, els equipaments museístics de Sant Cugat han tornat a sumar-se, com diem, aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i també la Nit dels Museus.
3: I ho han fet amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
5: Un vespre entre capitells, descobrint vinyetes memorables o recordant el mite de Marilyn Monroe, és la proposta que la ciutadania de Sant Cugat ha pogut gaudir aquest dissabte amb la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus. La iniciativa ha ofert una programació conjunta impulsada pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic. Núria Escamilla és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat.
6: Ha tingut un èxit, la gent ho ha acollit molt bé. Realment la proposta que tenim, doncs, de la capsa vermella d'Antoni Campanyà està suscitant, doncs, molta gent, doncs, que pugui venir a veure-ho, ja no també per les imatges de la guerra, la part artística, sinó també quan veiem Sant Cugat en imatges, doncs, en tota la història, realment ens arriba al cor.
5: Una jornada que un any més ha convertit els museus de Sant Cugat en punts de trobada entre cultura, patrimoni i ciutadania.
2: També fem parada a Lleida, que ha tornat a obrir els seus museus en horari excepcional, com us estem explicant, amb motiu d'una nova edició de la Nit dels Museus.
3: 12 equipaments culturals de la ciutat han participat enguany en una cita ja consolidada que combina patrimoni, activitats i portes obertes fins la mitjanit. Des de Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
7: La Nit dels Museus ha arribat a la majoria d'edat. La iniciativa, que ha celebrat la seva 18a edició, ha permès redescobrir els espais culturals de la ciutat en un ambient ben diferent de l'habitual. Centenars de persones han gaudit d'aquesta nit màgica en els diferents museus de la ciutat en una cita que ha ofert visites lliures i activitats especials per a tots els públics en una fita que cada any atreu més visitants. Així ho assegura Pepita Gómez, treballadora del Museu de l'Aigua.
8: Bueno, és una nit molt especial, que és la nit dels museus, llavors s'obren tots els museus de Lleida. I bueno, és una nit pues, com una mica màgica, no? Perquè pues, se dona molta llum, la gent pues, l'agrada molt, ve molta gent, pues, també se fa conèixer el que és, són els museus, no? La importància que tenen, la cultura que tenim, i tot són coses pues, d'aquí de Lleida, i bueno, pues, la gent pues, l'agrada molt i és molt màgica, és una nit molt bonica. Ajuda molt a portar visites i la gent, una vegada que ve, torna a vindre una altra vegada.
7: De fet, molts visitants han aprofitat aquesta nova edició per entrar en museus que habitualment no visiten o bé per descobrir-los en un horari poc habitual, en una cita que ja s'ha consolidat a la ciutat i que confirma un any més l'interès del públic per la cultura.
2: Són les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió amb horari unificat.
3: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid. Busquen una victòria que els acosti els dos a la permanència. La prèvia del partit dels gironins, com sempre, des de Girona FM, Pau Villafañé.
0: El Girona afronta avui el Metropolitano, un dels partits més importants de la temporada, amb l'obligació de puntuar per continuar depenent d'ell mateix a l'última jornada de Lliga. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid conscients que qualsevol resultat positiu pot ser determinant en la lluita per la permanència i amb l'objectiu de donar la sorpresa en un dels escenaris més complicats del campionat. El conjunt gironí arriba al duel amb la necessitat de competir al màxim nivell davant un Atlètic de Madrid que té nombroses baixes. Per Mitchell, tot i així, el partit segueix sent una final.
10: No, és una final, és un partit molt important per nosaltres, de necessitat de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i està clar, l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, per mi molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, i necessiten els 3 punts.
0: L'entrenador del Girona ha esvaït el dubte de si Estuani hi serà o no. Recordem que l'uruguaià està percebut i està tocat del genoll, però finalment el capità i el 7 serà el Metropolitano.
2: Parlem ara de futbol femení, perquè el Barça va guanyar la Copa de la Reina, la tercera consecutiva i la dotzena de la seva història, després de superar la final l'Atlètic de Madrid per 3-1.
3: La setmana vinent, les blaugranes volen sumar un nou títol, el quart de la temporada a Oslo, on disputaran la final de la Champions davant l'Olympique de Lió.
2: I seguim parlant de futbol femení, perquè aquest matí l'Ona Sant Adrià disputava el partit d'anada del play-off d'ascens a la primera federació femenina davant de la Reial Societat B. Descobrim com li han anat les coses a l'equip badaloní en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Aleix Blanc, bon dia.
11: Hola, bon dia. Aquí al municipal de Sant Adrià de Besòs estem al tram final del partit. De moment, victòria per 2-1 de l'Ona Sant Adrià, en un partit que han dominat de principi a fi i fa 5 minuts i escaig que han empatat el planter Xuri Urdin amb un gol de pilota parada.
2: Moltes gràcies, Aleix, i veurem doncs com acaba finalment aquest partit pels interessos de l'Ona Sant Adrià, com us explicàvem, la final, en aquest cas el partit d'anada, per ascendir a la primera federació femenina, l'equivalent a la segona divisió masculina. Parlem ara, seguim amb futbol, parlem de primera federació, i és que ahir es va jugar la penúltima jornada també amb horari unificat.
3: I comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la Nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l'Eldense, va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar a la segona posició. Ja al duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de cara a l'equip tarragoní, que es va imposar per 2-1 i aconsegueix sortir de la zona de descens. El conjunt grana assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a les derrotes dels seus rivals directes.
2: Passem ara també pel circuit de Montmeló, com us hem parlat a la primera part d'aquest Notícies en Xarxa, perquè està en marxa la cursa de MotoGP. Ara mateix, això sí, la cursa es troba detinguda amb bandera vermella a causa d'una caiguda.
3: A la categoria de Moto2, la victòria ha estat per l'espanyol Manu González per davant de l'italià Celestino Vietti i el també espanyol Ethan Guevara. A Moto3, el triomf també s'ha quedat a casa, ja que s'ha imposat Máximo Quiles, seguit per Álvaro Carpe i David Muñoz.
2: Parlem també d'hoquei patins, perquè el Vilassana avui intentarà defensar el títol de la Copa de la Reina.
3: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final contra el Telecable, que ha guanyat 5-2 al Benvibre. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
2: I també tenim waterpolo. Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina.
3: El Sant Andreu ha guanyat 14-15 al Boliagmegui i el Mataró 10-12 al CIS Roma. Els dos seran en aquesta final a 4, que es jugarà el 10 i el 12 de juny a Malta. El Sabadell, en aquest cas, necessitava remuntada davant l'Olympiacos, però ha perdut 10-8 i queda fora d'aquesta final a 4 de waterpolo.
2: I acabem amb un apunt de bàsquet. A l'ACB aquest matí ha jugat el Força Lleida, que s'ha imposat per 75-72 al Gran Canària, i victòria especial i de prestigi del Joventut, que ha guanyat a la pista del Real Madrid per 81-89. Recordem que el Barça tanca la jornada a les 8 del vespre visitant el Tenerife. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Si us ha parlat Eduard París i Adrià Jurado, perdó, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
14: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
16: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
14: Salut Activa.
17: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
18: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per veure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores, o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on podem posar els entrepans en aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut, i els hem de respectar.
14: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Esquerra reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa pels nous comptes.
3: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
2: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
2: Avui és dia també d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
3: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular Juanma Moreno ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
2: I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
3: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
19: Hola, què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als prims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda i haurem d'estar en màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
2: I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió.
3: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, busquen una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, per la seva banda, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a un quart de 10.
2: Aquest partit al Camp Nou, a més, es convertirà en l'adeu de Robert Lewandowski. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tirar endavant els nous comptes.
3: En el mes de març, el govern socialista va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant els que hi havien d'aquell any. Ens porta tots els detalls i ens amplia la informació Norma Olebrero.
20: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents. Però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir al Maresme, als Vallesos, al Penedès i al Garraf un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions al programa Ciutadella.
21: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
20: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jessica Albiach aquest matí.
22: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
20: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
2: I seguim en política perquè avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
3: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. En aquests comicis estan citats a votar 6,8 milions d'andalusos fins a les 8 de la tarda. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
2: Parlem ja de successos, perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
3: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant, sense fugir, corrents pel carrer de la Química, en direcció cap a la Gran Via. La investigació s'estosta secret de les actuacions, i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
2: I encara un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, per part d'un home de 30 anys que ha estat detingut, això sí, sense provocar ferits.
3: L'incident s'ha produït al pel voltant de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc, saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del port de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
2: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 8 una dona per col·locar adhesius i fer pintades de caràcter xenòfob contra la comunitat musulmana a Roquetes, a la comarca del Baix Ebre.
3: L'arrestada de 28 anys pertany al grup Ultra Núcleo Nacional i està acusada d'un delicte d'odi i discriminació i un altre delicte de danys. Els fets es van produir durant el mes d'abril, quan la presumpta autora va enganxar diversos adhesius d'ideologia nacionalsocialista i va realitzar pintades xenòfobes contra els musulmans al voltant d'un parc infantil de la població ebrenca, un fet que va generar un notable rebuig social i institucional.
2: Marxem ara en directe al Gran Premi del MotoGP al circuit de Montmeló a Barcelona, Catalunya, on hi tenim la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo. Recordem que la cursa de MotoGP s'ha iniciat a les 2 de la tarda, però ara mateix es troba detinguda. Guada Izquierdo, què ha passat? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs ara mateix molta expectació des de les graderies per la caiguda que acaba de patir Àlex Márquez. S'han vist moltes cares de preocupació entre els aficionats, però ja han confirmat que el pilot es troba conscient i amb l'atenció mèdica corresponent. Ara s'està a l'espera de que es reprengui la cursa. Això sí, una imatge impressionant la que presenta avui el circuit de Barcelona-Catalunya. Tant les graderies com la zona pelús estan plenes de gom a gom. Hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinari. En total, avui s'han aplegat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit, perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
2: Moltes gràcies, Guada. Veurem si la cursa es pot reprendre i finalitzar i, sobretot, especialment, que l'estat de salut d'Àlex Márquez sigui el millor possible. I arran de la crisi de l'antivirus, les informacions apunten que la parella dels Països Baixos que va morir després de controlar el virus, en primer lloc l'home i després la dona, hem conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
3: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià, i això és el que li han explicat.
5: crec que els ornitòlegs, més que espècies...
6: El Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
5: A Montoliu, doncs, també tenim moltes peticions i d'ornitòlegs i gent, no?, que vol vindre o vol entrar a l'abocador. Aquestes aus venen atretes pel menjar.
6: L'alcalde del municipi, Eduard Murgo, ha destacat la part pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
8: Provocaven, doncs, talls en el subministre, no?, perquè doncs, s'acabaven morint, no?, d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar, doncs, un tall de llum. Llavors es opta per ficar uns reflectants al llarg de la línia i des de llavors fins a dia d'avui no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
6: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
8: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40, tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
6: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.
2: I seguim en matèria d'antivirus perquè la dona catalana aïllada al Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de precisament aquesta dona holandesa que va acabar morint a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR.
3: Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries.
2: I avui també se celebra el Dia d'Internet, una eina imprescindible per informar-nos, comunicar-nos o treballar, però també un espai on cada cop hi ha més estafes, perfils falsos i trampes digitals, cada cop més sofisticades.
3: Genís Margarit, enginyer de telecomunicacions i expert en ciberseguretat, ens fa quatre recomanacions per evitar caure en els paranys.
23: Usar difícil l'accés a les claus.
24: Ens roben les credencials, ens roben les claus de casa perquè nosaltres hem sigut el serraller. Però si tens un clauer de contrasenyes, la contrasenya ja no te la saps. Com que no te la saps, quan et surt el lloc fals, que la màquina sí que se n'adona, no t'ho omple. I com que no t'ho omple i tu no t'ho saps, no ho pots ni escriure. I t'autoprotegeix.
23: Evita gestions sensibles per internet.
24: Com pot ser que ara circumstàncies tan crítiques com és gestionar els nostres estalvis ho estiguem fent davant d'una pantalla que ens poden aixecar la camisa. Llavors, és cert que podem prendre moltes mesures preventives, però hi ha coses que encara val la pena no fer-les per internet, encara que sembli anacrònic.
23: Navegar per llocs segurs.
24: Deixar de fer l'Indiana Jones

0: avui a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les Fires de Maig.
1: Una diada àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. L'ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
2: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de Fires de Maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals, Castellers de Vilafranca i Xicots, es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça. I així ha estat. Els Castellers de Vilafranca han començat l'actuació amb el segon 3 de 9 en folre de la temporada. Després han estrenat el 4 de 9 en folre i en tercera ronda un nou 4 de 8 amb agulla que en breu volen pujar un pis més. Han posat la cirereta amb també el primer pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els Xicots han començat amb el seu castell insígnia, el 5 de 7, que han descarregat també sense cap mena de problema. Després ha vingut el primer 3 de 7 amb agulla d'enguany i han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Les dues colles, doncs, surten satisfetes d'una diada que mira clarament cap al futur en un any en què hi ha concurs de castells a l'octubre.
0: I on també hi havia actuació castellera, commemorant també aquestes festes de maig, era a Badalona. Connectem ara en directe, doncs, per saber com ha anat aquesta diada castellera amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García. Joaquim, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Doncs aquí situació diferent. Ara mateix estem pendents a diversos membres de la colla dels Castellers de Badalona, ja que mentre descarregaven un 2 de 7 han fet gent i han caigut. Si el servei d'emergència se'ls ha hagut d'atendre a diversos lesionats. Estarem pendents. Fins aquí el moment, vivim un ambient de grans ocasions, una plaça de la Vila plena, amb una diada castellera que començava a les 12 del migdia puntual, després d'un cercavila multitudinari des del Mercat Maignon, on s'ha anomenat casteller d'honor el mag Enric Magú. Els Castellers de Badalona afronten les rondes decisives de la jornada, compartem plaça amb Castellers de Sant Pedor i la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, que també afronten els seus reptes de la temporada. Després de les bones sensacions que tenien el mes de març a l'inici de temporada, els Micacos, la colla badalonina, buscava avui a plaça consolidar la gamma mitjana i alta de 7 pisos. De fet, ho han aconseguit a l'inici de la jornada. Pas previ imprescindible abans d'encarar el que és el seu gran repte d'aquesta temporada, el salt, atenció, als castells de 8 de cara a final de curs. Una diada que encara la recta final al centre de la ciutat entre unes festes de maig que bulleixen, entre un ple d'activitats.
0: Moltes gràcies, Joaquim, i veurem com acaba, doncs, aquesta diada castellera a Badalona. Canviem de terç, ens n'anem. En aquest cas, recuperem la informació del Dia Internacional dels Museus. En aquest cas, fem parada a Olesa de Montserrat, que celebra un seguit d'activitats al Centre Cultural Cal Puiggener.
1: Entre les propostes hi ha visites guiades, degustació de tapes i vins, un concert, un espectacle infantil i l'acte institucional, que és un homenatge a les persones i entitats que han col·laborat amb el patrimoni olesà. Des d'Olesa Ràdio, Pilar Peiró.
4: El Centre Cultural Cal Puiggener commemora avui diumenge el Dia Internacional dels Museus amb propostes culturals i lúdiques per a totes les edats. A primera hora s'ha fet una visita guiada a aquesta antiga casa pairal del segle XVI, reconvertida en espai museístic. Posteriorment ha tingut lloc l'acte institucional de lliurament de diplomes en agraïment a qui ha contribuït amb el patrimoni olesà. L'alcalde, Marc Serrador, ha posat en valor la feina feta els darrers anys per conservar i recuperar el patrimoni al municipi.
5: D'uns anys cap aquí hem començat, doncs, a fer una feina que penso que ha de donar un fruit important en el que és el patrimoni material de la nostra vila. Perquè al final el patrimoni, no sé si estareu d'acord, però és allò que uneix una mica el passat, el present i el futur, i és allò que ens fa sentir olesans, és allò que ens identifica, doncs, amb una història col·lectiva, que és aquesta vila, i que és Olesa de Montserrat, que ens fa sentir, doncs, part d'aquells que van aixecar en temps més complicats, doncs, aquesta vila, i dels que l'aixecaran en el futur. I, per tant, és allò que ens fa sentir orgullosos i orgulloses, i és allò que ens fa explicar a la gent qui som, no?
4: A la tarda hi haurà una segona visita guiada a aquest equipament cultural i turístic, i després un espectacle d'animació infantil i xocolatada popular.
0: Parlem ara de música, en aquest cas del Sant Cublac, que tornarà a convertir Sant Cugat del Vallès en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents.
1: Serà del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
6: El director del festival, Ricky Andersons, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Sant Cugat que la proposta

0: Costa viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual al Parc de Can Vernet.
1: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural, s'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
0: Segons l'organització, el contingut serà molt interessant, amb moltes jornades i propostes. Podeu consultar la programació i també dir-vos que el festival es tancarà diumenge 14 de juny amb la tradicional jornada familiar que inclourà tallers de percussió africana. Ara bé, hi haurà un plat fort de la jornada, això arribarà el dissabte 13 de juny, dedicat als ritmes llatins i caribenys. Parlem del Latin Goes Ska, una producció pròpia i exclusiva del festival que unirà músics de salsa, reggae i ska en un espectacle únic amb Lenin Guiriloco i Memi Sila al capdavant.
2: I encara un altre apunt musical, la banda Obès es va tornar a casa per començar una nova etapa.
3: Ho va fer a Tona, el municipi on va néixer fa 16 anys, amb la presentació del nou disc Diastolé, davant d'una sala a la Canal plena de gom a gom i amb totes les entrades exaurides. Des del nou FM, Núria Parera.
4: La sala La Canal de Tona es va omplir ahir a la nit per veure el retorn d'Obeses a casa. La banda osonenca va presentar el seu nou disc, Diastolé, en un concert amb totes les entrades exaurides i que va servir per donar el tret de sortida a la nova gira. El grup culmina així un projecte musical concebut en dues parts, iniciat l'any passat amb Sístole i consolida el seu sisè treball d'estudi. Amb un directe intens, teatral i carregat de força escènica, Obeses desplegava davant del públic el nou univers sonor del disc, mantenint el segell característic que els ha convertit en una de les bandes més singulars del panorama català. Tona com a inici de gira no és casual. És el municipi on la banda es va fundar ara fa 16 anys i aquest retorn va convertir el concert d'ahir en una cita especialment emotiva tant pel grup com pels seguidors.
2: Les 2:53, moment de parlar d'esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol perquè avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió amb horari unificat. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, buscant una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a 9:15 en el que serà el comiat de Robert Lewandowski a l'Spotify Camp Nou. Baixem fins a la primera federació, on ahir també es va jugar la penúltima jornada amb horari unificat.
3: Comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l'Eldense, va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar la segona posició. I al duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de favor de l'equip grana, que es va imposar per 2-1 i aconseguir sortir de la zona de descens. El conjunt tarragoní assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a la derrota dels seus rivals directes.
2: I a la tercera federació. Aquest matí s'ha jugat el partit d'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens entre l'Hospitalet i el Badalona. Anem a conèixer, doncs, ara quin ha estat el resultat d'aquest partit en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Ramon Duran, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs un partit que ha tingut moltes fases. Ha començat al principi dominant el Badalona, sobretot amb una primera part molt sòlida, la segona tot s'ha complicat. Abans el resultat ha estat un 0-2 favorable al Badalona, per tant, agafa molta carrera a l'equip de Miquel Esparren de cara a la tornada. Ha estat, com diem, una primera part plàcida, però la segona ha passat absolutament de tot. Hi ha hagut una expulsió per dues targetes grogues per part de l'Hospitalet i a partir d'aquí s'ha començat a escalfar el partit fins a un punt en el que de la graderia han llançat un flamisell i els tres àrbitres han dit que el partit havia d'aturar-se. Per tant, han marxat tots els jugadors, els vestidors, al cap de 10 minuts s'ha reprès i a la represa l'Hospitalet s'ha fet fort, una i una altra ocasió ha tingut sobre la porteria de Carlos Dazón. No han entrat les ocasions i al final ha estat el Badalona qui ha fet el gol a l'últim minut. Per tant, partit vibrant, sobretot a la segona part, que deixa un molt bon resultat pels amics que l'esparren de cara al partit de tornada a Badalona.
2: Moltes gràcies, Ramon, i apuntem doncs aquesta victòria per 0-2 en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona federació. Recordem que aquesta tarda es juga la segona semifinal. Acabarem aquest Notícies en Xarxa recordant aquesta notícia d'última hora pel que fa a la cursa de MotoGP al circuit de Montmeló, amb aquest greu accident d'Àlex Márquez, que ha estat evacuat del circuit amb ambulància. Per ara, la cursa continua detinguda i a l'espera de confirmació oficial si finalment es podrà reprendre o es donarà per finalitzada. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un bon diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Setmana clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Demà Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes. La línia orbital sembla que és el que farà decantar els republicans per votar a favor dels pressupostos socialistes. Repassem que en el mes de març el govern socialista ja va presentar i retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Si tiren endavant aquests pressupostos, seran els quarts aprovats d'aquesta dècada. I un apunt en mobilitat, ja que una incidència a la infraestructura entre les estacions del Clot i Arc de Triomf a Barcelona afecta aquest diumenge les línies R1, R2 Sud i R4 de Rodalies, segons ha informat Renfe. A la R1 els trens amb destí l'Hospitalet de Llobregat circulen desviats per Passeig de Gràcia i no fan parada a les estacions de Plaça Catalunya ni Arc de Triomf. L'oferta ferroviària redueix a 2 trens per hora i sentit a totes les línies mencionades. Ja en política, repassem que avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependrà de Vox. Per ara, la participació a les eleccions és del 37,25% a les dues, 3 punts per sobre que els dels comicis del 2022. I les en parlem de salut, ja que les dones ingressades a Barcelona i Alacant per ser contacte d'antivirus podran fer la quarantena a casa si tornen a donar negatiu en una tercera prova PCR, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. La sortida està prevista pel dissabte 23 de maig, després de donar negatiu a la segona PCR practicada avui. Ja en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets ahir dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina del Port. Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a la ciutat de Barcelona. I seguim en aquesta plana i també amb un tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, on un home de 30 anys ha estat detingut. L'incident s'ha produït pels voltants de les 5 de la matinada. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets. Per sort, en aquest cas, no s'ha de lamentar cap víctima ni directa ni mortal. I en cultura, l'onzena edició de la Fira de Videojocs Clàssics de Retro Barcelona ha tornat a ser un èxit i ha batut el rècord d'assistents, amb 9.000 visitants. L'esdeveniment ha disposat de més espai que mai, amb fins a 400 punts de jocs retros per jugar-hi i originals. I parlem, en aquest cas, d'esports, on greu accident d'Àlex Márquez al circuit de Montmeló. El cerverí està conscient i ha estat evacuat en ambulància del Gran Premi de Catalunya, que se celebra precisament aquest cap de setmana. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Setmana clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Demà Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que, si tot va bé, segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes. La línia orbital sembla que és el que farà decantar els republicans per votar a favor dels pressupostos socialistes. Repassem que en el mes del març, el govern socialista ja va presentar i retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats de la dècada. I un apunt en mobilitat, ja que la incidència de la infraestructura entre les estacions del Clot i Arc de Triomf a Barcelona, del qual us informàvem fa una hora, s'ha resolt. Però es mantenen retards de fins a 25 minuts a l'R4 de Rodalies i de 15 minuts a la R1. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependrà de Vox. La participació a les eleccions a Andalusia és del 37,25% a les dues, un 3,01% més que en els comicis del 2022. I parlem, en aquest cas, de les dones ingressades a Barcelona i Alacant per ser contactes d'antivirus, que podran fer la quarantena a casa si tornen a donar negatiu en una tercera prova PCR. La sortida està prevista pel dissabte 23 de maig, després de donar avui negatiu a la segona PCR. I ens anem també encara en salut i, en aquest cas, en accessibilitat, ja que el Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Tarragona denuncia que només l'1% dels edificis residencials de la demarcació ofereixen un recorregut completament accessible des del carrer fins a l'interior dels habitatges. Des de Tarragona Ràdio ens explica Miguel González.
2: La dada s'extreu de l'informe L'accessibilitat a Espanya i Europa, elaborat per la Fundació Mútua de Propietaris amb la col·laboració de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Segons el Col·legi, tot i que Catalunya té una de les ràtios d'ascensors més altes d'Europa, això no garanteix que els edificis siguin accessibles. Molts immobles continuen presentant esglaons a l'entrada, desnivells, portes estretes o recorreguts interiors que impedeixen un ús autònom i segur. El membre del Gabinet Tècnic del Col·legi Oficial de l'Arquitectura de Tarragona, Ramon Rebollo, remarca que el debat afecta especialment la gent gran, les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, però també qualsevol ciutadà que en algun moment de la vida pugui necessitar un entorn adaptat.
3: La inversió dels diners, arribar a un acord de la comunitat, ara ja cada vegada és més fàcil. Afortunadament la llei ha canviat, la llei de la propietat horitzontal i el codi d'accessibilitat, i cada vegada va ser més fàcil poder fer aquestes obres, però costa molt.
2: Abans de març de 2027, alguns edificis i locals hauran d'incorporar millores més importants d'accessibilitat.
1: I un últim punt en esports, accident d'Àlex Márquez al circuit de Montmeló. Està conscient i ha estat evacuat en ambulància. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
1: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
0: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
2: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
0: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
3: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
0: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
4: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
5: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
8: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: A l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, anem a començar el concert d'aquesta sobretaula del diumenge. Avui escoltarem íntegrament música de Tchaikovsky, però serà una música potser que no hem escoltat masses vegades, sobretot la que escoltarem en primer lloc. La segona potser sí, però la primera, el que escoltarem, serà la seva composició, la composició de Francesca de Rimini. Aquesta obra està inspirada en una escena de l'Infern de Dante. Si algú domina una mica aquesta obra, recordarà que l'Infern de Dante realment és molt dantesc. Es troben molts personatges que estan patint les penes de l'infern, i entre ells es troba aquesta parella, Francesca de Rimini, i la seva parella, diguem-ne. I estan castigats a l'infern perquè resulta que Francesca de Rimini estava enamorada i tenien, podríem dir, un afer amb el germà del seu marit. Quan el marit els troba, infragantis podríem dir, doncs els mata tots dos, i estan castigats doncs a les penes eternes, però allò que dèiem de l'Infern de Dante, que és molt, molt dantesc, aquesta és la veritat. Es troba aquesta parella que estan castigats a estar eternament aguantats pel vent que els fa anar d'un lloc a l'altre, però sense poder posar mai els peus a terra. Dante veu aquesta escena perquè recordem que Dante baixa acompanyat del poeta Virgili, baixa als inferns i es troba amb aquesta parella. Escoltem doncs ara aquest poema sinfònic en el que Tchaikovsky ens vol interpretar. Doncs primer fa com una gran introducció ens vol representar que Dante entra a l'infern i després es troba amb aquesta parella, i venen doncs ja aquests moments de la sinfonia en el que doncs la música ens vol representar moments doncs dramàtics d'aquesta escena, que realment és bastant, bastant dramàtica. Sentim doncs ara l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció de Daniel Barenboim, que ens oferirà aquesta Francesca de Rimini.

Acabem d'escoltar Francesca de Rimini de Tchaikovsky. Era aquesta escena de l'infern, era, de fet, era l'escena cinquena del infern de Dante, que va escriure aquesta comèdia tan bonica, bueno, aquest llibre tan bonic, que realment doncs, és molt sorprenent, i sobretot l'infern és molt dantesc. Bé, deixem ja doncs, ara el Dante i l'infern, i anem a buscar una cosa més romàntica, encara que acaba, de fet, no és que acabi massa bé, però el ballet aquest no arriba fins al final, més bé dit, no és un ballet, és una obertura, que és l'obertura Romeo i Julieta de Piotr Ilitx Tchaikovsky. Sentirem doncs, aquesta música que realment té uns passatges lírics molt bonics que val la pena doncs, estar-hi atents. Sentirem doncs aquesta fantasia obertura Romeo i Julieta de Piotr Ilitx Tchaikovsky, que torna a ser l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció de Daniel Barenboim, qui ens l'oferirà.

0: I així s'ha acabat el programa d'aquest diumenge, escoltant aquest Romeo i Julieta, aquesta obertura de Piotr Ilitx Txaikovski, que ens l'acaba d'oferir l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció de Daniel Barenboim. Espero que aquesta tarda una mica de tot ell amb música de Txaikovski els hi hagi agradat.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. El govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra Republicana. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'R Aeroport sobre la taula. La previsió és que un consell executiu extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant aquests comptes, serien els quarts aprovats en aquesta dècada. I s'ha finalitzat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme marcat per l'accident d'Àlex Márquez al circuit de Montmeló. El Gran Premi se l'ha endut Gian Antonio, seguit de Joan Mir i Aldeguer. I per ara, certes complicacions precisament al voltant d'aquest circuit de Montmeló, on connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
2: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, tenim encara diverses vies afectades amb retencions a l'entorn del circuit de Catalunya, després del Gran Premi de MotoGP. De moment, sobretot, en el cas de la C35, és on s'acumula més volum de trànsit entre Parets i Granollers en els dos sentits de la marxa, però també les vies locals del voltant, com la BB-5003 o també la BP5002, així també la C-17, amb uns 3 quilòmetres de retencions a l'altura de Parets en sentit sud. De fet, ja des de Lliçà de Vall fins a Parets, més aviat uns 3-4 en sentit sud. A banda d'aquesta zona, amb aquesta afluència de vehicles, en principi la resta no hi ha grans complicacions, si bé és cert que hi ha punts amb intensitat a la C-58, per exemple, a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, la mateixa autopista AP7 a Barberà, en sentit sud, i també alguns punts de l'autopista AP7 a la zona de Sant Sadurní, en sentit nord. Si més no, de moment, com dèiem, sense més dificultats. És tot, bona tarda.
1: I en successos, l'home que va sortir de la presó de Ponent a mitjans del mes d'abril i del qual el centre penitenciari alertava del risc de reincidir ha tornat a ingressar de nou al centre penitenciari. Així ho ha acordat el jutjat de Guàrdia de Lleida després que l'intern hagi passat a disposició judicial aquest diumenge per un intent de robatori amb violència en un supermercat. I seguim en plana de successos, ja que la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona. També hi ha hagut un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat, aquest cop sense cap víctima, on un home de 30 anys ha estat detingut. I en cultura, el ple de l'Ajuntament de Berga s'ha reunit aquest diumenge al matí en sessió extraordinària per celebrar la Patum d'aquest any. A les 12 en punt, el tabaler s'ha obert pas davant de centenars de persones per anunciar a tota la ciutat que la festa serà del 2 al 7 de juny. I ràpidament en esports, penúltima jornada de primera divisió, Espanyol i Girona juguen a les 7 davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Sí, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets hostequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, amigues i amics oients de Ràdio Molins de Rei, tant si ens escolteu avui dimecres en directe o el diumenge en repetició. Salutacions també a tots els que ens escolteu a través del podcast del programa. Benvingudes, benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Us parla molt de gust l'Àngel, Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos. Sintonia i comencem.
1: Els diaris en van plens. Ens costa valorar-les com a positives o negatives. Aquí volem prendre partit, subjectivament, però amb valentia. Són
2: les bones i males notícies.

Estimats oients, comencem avui el programa amb la secció de notícies de la setmana, esperant poder arreglar un problema tècnic per poder fer l'espai de la monografia, que normalment és el primer que fem. Per tant, començarem amb, avui cap per avall, per l'última secció del programa, que és el de les notícies, i la primera és fer-nos ressò de que fa 60 anys de la manifestació de capellans de Barcelona. Dilluns 11 de maig, concretament aquest dilluns 11 de maig de 2026, ha fet 60 anys d'un dels episodis més singulars de la resistència antifranquista dins l'Església catalana, la manifestació de capellans de Barcelona. Es tracta d'una manifestació que es va fer l'any 1966 i que va ser brutalment reprimida pel franquisme, que després va manipular el relat mediàtic per desacreditar els participants. Un dels pocs que són vius i que poden donar testimoni directe d'aquell fet és el capellà i rector de Santa Maria del Mar, en Salvador Pier Ninot. El portal d'internet Catalunya Religió ha publicat un vídeo on recrea amb aquest testimoni aquella històrica manifestació i en la que, com tots els oients fidels del programa saben, també hi va participar un jove capellà anomenat Joan Soler i Soler, que molts anys més tard seria nomenat rector de Molins de Rei.

Palestins i israelians per la pau i contra l'ocupació. El passat dilluns 27 d'abril, el Teatre Lluïsos de Gràcia va acollir l'acte Palestins i israelians junts per la pau i contra l'ocupació. Un diàleg amb dos membres de l'ONG Combatants for Peace, coincidint amb el 20è aniversari d'aquesta organització. Durant la trobada, el palestí Ahmed Helou i l'israelià Elik Elanan van compartir el seu testimoni personal i van explicar la seva tasca conjunta en favor dels drets humans, la justícia i la construcció de pau. La conversa va ser conduïda per Carme Sunyer, vicepresidenta de Fundipau, i va permetre conèixer de prop l'experiència d'un moviment de base format per palestins i israelians que havien participat en el conflicte armat i que, des de fa anys, treballen plegats mitjançant l'acció no violenta per posar fi a l'ocupació israeliana i construir una pau justa. L'acte va posar en valor la força del diàleg, la no violència i el compromís compartit com a vies imprescindibles per combatre totes les formes de violència i defensar una pau basada en la llibertat, la igualtat, la justícia i la seguretat per tothom.

0: visita a Barcelona de la relatora especial de l'ONU pels territoris palestins ocupats. Això va ser divendres 8 de maig. La relatora especial de l'ONU pels territoris palestins ocupats, la senyora Francesca Albanese, va ser a Barcelona en un acte obert al públic que es va realitzar al MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona. En la seva intervenció va reiterar la seva qualificació del que passa a Gaza com a genocidi des del punt de vista jurídic, una afirmació que ella emmarca sempre en informes i categories del dret internacional. Un altre eix fort del seu discurs és la idea que el sistema econòmic global no és neutral i va introduir el concepte de necrocapitalisme, és a dir, actors econòmics entre els quals empreses tecnològiques, armamentístiques, fons d'inversió, que es beneficien directament o indirectament de l'ocupació i la destrucció. Necrocapitalisme, una manera d'explicar per què el conflicte es perpetua.
1: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
0: I ara sí, estimats oients, gràcies als nostres eficients tècnics, tenim adobat el problema tècnic que impedia que féssim l'apartat de la monografia. Per tant, la monografia d'avui anirà sobre la Fundació Pere Tarrés, especialment de la intervenció que va fer el seu director general, Josep Oriol Pujol, el passat dijous 30 d'abril dins del Fòrum Europa Tribuna Catalunya. El director general de la Fundació Pere Tarrés va remarcar que en un context en què el 24,8% de la població catalana i el 36,5% dels infants es troben en risc de pobresa, cal reforçar el sector social com a garant d'eficiència i proximitat. Va parlar de molts temes, per exemple, que l'administració no arriba a tot, i va reivindicar el principi de subsidiarietat, segons el qual l'atenció és més efectiva quan es presta des de les instàncies més properes a la ciutadania. El responsable de la Fundació Pere Tarrés, en aquesta intervenció que va fer al Fòrum Europa, va defensar un model de societat del benestar en què la societat civil tingui un paper protagonista en el disseny i desplegament de polítiques públiques. També va insistir en la importància de preservar les xarxes de suport, com la família, els amics i el veïnat, alertant que el deteriorament d'aquests vincles pot cronificar situacions d'exclusió social. A continuació, en aquest espai de la monografia, reproduïm per tots vosaltres l'àudio d'aquesta conferència.
2: Aviam, segons l'informe social molt honest que ha fet la Generalitat de Catalunya, si no, nosaltres tendim a basar-nos en l'informe FOESA de Càritas, però és que en aquest cas són coincidents, el 24,8% de la població a Catalunya està sota el llindar de la pobresa i d'aquest la meitat és d'origen immigrant. El 36,5% dels nens i nenes estan sota el llindar de la pobresa i quan les llars són monoparentals, però més aviat jo diria monomarentals, és la meitat de les llars monomarentals que estan per sota del llindar de la pobresa. La pèrdua del poder adquisitiu mig entre la darrera crisi, el 2008 i el 2023, que tenim dades, parla de que la població general hem perdut un 3,3% amb capacitat adquisitiva, però és que les persones que estan en el nivell de renta més baix han perdut pràcticament un 6% de poder adquisitiu quan aquest poder adquisitiu és del tot insuficient. El 30% de la població que lloga ho fa destinant més del 40% dels seus ingressos a aquest lloguer. El problema de l'habitatge és veritablement molt greu. En aquest període, 2000-2023, l'increment del preu del lloguer és del 129,4%, o sigui, un veritable abús, no? 20% de la població treballa a temps parcial i aquest temps parcial moltes vegades no és volgut i alguna fins i tot és fraudulent. 2.000 persones viuen sense sostre a la ciutat de Barcelona. Per tant, la situació és veritablement complicada. Ara, l'estadística és molt freda, la païm molt ràpid. Per tant, jo miraria d'anar quan aquesta estadística, aquestes situacions, les toques coneixent cada una de les persones. No? Quan arribes, nosaltres fem uns casals d'estiu el mes d'agost, quan la majoria de les activitats de les entitats socials fan vacances, fem un casal d'estiu a Ciutat Vella. Vaig al casal, eren 9:15 del dematí, i apareix un monitor i li diu a la directora: aquest nen té conjuntivitis. Clar, un nen amb conjuntivitis no pot estar en un col·lectiu de nens. Com la seva mare és tan inconscient, afirma el monitor, doncs, per portar-nos el nen si té conjuntivitis. Diu: mira, la mare no té papers, si no va a treballar ja no tindrà feina. L'endemà el pare ha anat a Alemanya a buscar diners, o vés a saber què, i aquesta dona no pot deixar d'anar a treballar. Per tant, aquest nen l'ha de dur amb conjuntivitis al casal, i ara jo me'n vaig al CAP a mirar a veure què podem resoldre, no? O quan vas al centre socioeducatiu del Poble Sec i et trobes que a les 8 del matí han portat el nen amb les maletes perquè aquell dia els desnonen, i el nen té mal de panxa i no vol anar a l'escola. Clar, té mal de panxa però no sap on dormirà, no? Llavors, aquest nen es troba en aquestes circumstàncies. O temes, parlo molt d'infància perquè és un dels àmbits principals de la Fundació, o quan et trobes que un nen és un trapella, és un problema a l'escola, treu males notes, i en col·laboració amb la Fundació Diverse, uns logopedes atenen aquest nen, resolen el problema de dislèxia petit que hi ha, i de cop i volta ens truquen de l'escola dient: però què li heu fet a aquest nen que s'està portant molt bé a classe? Esclar, no ha de cridar l'atenció perquè pot seguir les classes, i a més, doncs, està traient unes notes que fins ara no havia tingut. O quan la Fundació Ètnia ens el revisa la vista i l'optometrista et diu: escolteu, aquesta nena no hi veu. Què vol dir que no hi veu? No, aquesta nena té 5, té 7, té 8 diotries i ningú se n'ha adonat. Esclar, això que en famílies normalitzades no és un problema, quan tu ho trobes, o quan veus el pare que morirà aquella mateixa setmana sota una pila de roba en la llitera que ocupen en un espai en el que hi ha dues lliteres perquè és tot l'habitacle familiar, tota aquesta estadística que parlava de Catalunya toca molt més, no? Penso que la proximitat a la realitat ens fa veure quina és la situació de moltes persones avui a casa nostra.
3: Amb aquest panorama que ens acaba de dibuixar, no sé si hi ha esperança, és a dir, hi ha capacitat de poder solucionar alguns d'aquests problemes. I després m'agradaria saber, des de la Pere Tarrés, que és una entitat que es dedica a l'educació i a l'acció social, i a través d'aquí transformar la gent i també la societat, quines són les activitats que es fan?
2: Aviam, primer la segona part, si us sembla, i després la Pere Tarrés ha anat creixent. Alguns dels que estan per la sala, Rafa Ruiz, altres companys, han col·laborat durant aquests anys en què vam començar 107 persones amb un edifici que no ens queia, però en tot cas l'aigua s'escapava per tot arreu i ens tornàvem per posar la calefacció, al moment actual que som 4.300 persones en plantilla, i el més important, paguem cada final de mes. Aviam, la Fundació Pere Tarrés el primer que fa és aquest centre socioeducatiu, no temporalment, en aquest moment, el primer servei que ofereix són els centres socioeducatius que tenen a nens i nenes a la tarda, a la sortida de l'escola, amb nosaltres berenen, amb nosaltres fan els deures, si podem, tenim persones voluntàries que els ajuden amb la llengua i amb les matemàtiques, aprenentatges instrumentals, i després, doncs, hi ha una estona d'esbarjo. I a través d'aquests centres els portem a l'estiu de colònies, a través d'aquests centres procurem que un centre d'una clínica dental ens revisi l'estat de...
0: Estimats oients, disculpeu aquesta interrupció. Sembla que tenim problemes tècnics amb l'arxiu d'àudio de la monografia d'avui. Posarem una mica de música i després continuarem amb la resta d'espais del programa. Fins ara. Moltes gràcies.

0: Estimats oients, hem pogut solucionar el problema tècnic. Per tant, podem continuar escoltant la intervenció que va fer Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés, el passat dijous 30 d'abril en el marc del Fòrum Europa Tribuna Catalunya.
1: I a través d'aquests centres els portem a l'estiu de colònies, a través d'aquests centres procurem que un centre, una clínica dental ens revisi l'estat de les dents. Vull dir, hem trobat nens que la meitat de les peces les tenia malament, que revisi la visió com abans comentava, i d'alguna forma també fer un acompanyament, si podem, en l'espai materno-infantil, quan hi ha un nano menut i aquella noieta d'un país àrab sense cap suport familiar no sap més que el que li diu el pediatre en el supòsit de que el pugui entendre. Vull dir que hi ha tot un acompanyament, o procurem que aprenguin català, castellà, per poder moure's en la nostra societat. Després federem 200 centres d'esplai a tot Catalunya, Balears, Andorra, Castelló, 25.000 nens i nenes, 4.600 monitors voluntaris. Això, que no és una acció directa de la Fundació, sinó que cada centre d'esplai és titular, el seu titular és la parròquia o és l'escola cristiana o és una organització de caire social. Nosaltres procurem que aquests nois i noies es formin, que aquests nois i noies ajuntin territorialment, procurem reunir, hi ha la presidenta del moviment avui també aquí, l'Anna Grau, procurem reunir tots els grups d'adolescents i d'aquesta forma doncs estar un cap de setmana junts, compartir i fer també formació i al vespre una mica de gresca. Formem molts educadors, 37.000 alumnes aquest any passat en cursos de lleure i acció social, més de 1.000 monitors i directors de lleure, cursos residencials intensius de 10 dies en què pernocten en una casa de colònies. Formem professionals de la intervenció social, cicles formatius, certificats de professionalitat, formació curta o a mida per a les entitats socials, formació i assessorament a famílies que en l'entorn domiciliari tenen una persona dependent, dels col·lectius més agraïts. Tenim dos col·lectius molt agraïts. Els pares, que els seus fills de 18 anys, 19 anys, se'n van 10 dies a una casa de colònies a estudiar la segona quinzena d'agost amb una entitat cristiana, i al damunt tornen satisfets, encantats del que han pogut aprendre dels companys que han fet i d'haver estat fent classes de forma intensiva des de les 9 del matí fins a l'activitat que fem cada vespre. I l'altre col·lectiu molt agraït és el de persones que tenen un familiar dependent i que algú els ajuda o els acompanya, que fan grups d'ajuda mútua, que se'ls forma i que poden compartir aquella solitud que vius moltes vegades en pobles del Pirineu, aïllats, sense ningú més, i atenent el pare o la mare, i quan el pare o la mare falta, atenent el sogre o atenent la sogra. Som titulars de la Facultat d'Educació Social i Treball Social, graus, màsters de direcció d'entitats no lucratives, d'infància en risc social, de cooperació internacional, prestem servei 16 cases de colònies i albergs, on la primavera i a la tardor fem activitats amb les escoles. Això en aquest moment sabem que balla, no sabem quina serà la continuïtat d'aquests propers anys per la protesta de les escoles. A l'estiu fem una campanya oberta de colònies, molts casals d'estiu, col·laborem en 213 escoles, gairebé 1.000 monitors i 13.700 nens que cada dia dinen amb nosaltres, gestionem 32 escoles bressols, programes públics d'atenció a la infància vulnerable, a la gent gran. Això, que acaba incidint sobre 500.000 de persones, intentem fer-ho des d'un ideari humanista cristià i, a més, des d'una ètica. I doncs, una de les satisfaccions que hi ha és que fa 40 anys que estem tirant, bueno, 60 de la Fundació, o de l'obra de la Fundació, més de 60, però tot això ho estem fent des d'una ètica, tot això ho estem fent des d'uns principis clars, no només omplint-te de la paraula valors, que a vegades és molt fàcil, i totes les empreses de l'IBEX en aquest país competeixen amb les ONGs pels valors, sinó veritablement mirant doncs d'actuar correctament en uns mercats, si se'm permet, que no són gens fàcils. Què s'hauria de fer? O què és el que convé? Mira, ser breu. primer les nostres administracions haurien d'estar més ben finançades, això és un fet, i perquè puguin estar més ben finançades jo penso que no es tracta tant de que s'incrementin els impostos, potser sí que es distribueixin millor entre administracions, com perquè d'alguna forma es gravi d'una vegada taxa Tobin les transaccions financeres. Vull dir, hi ha un moviment financer en aquesta societat que no sé si a l'hora de la veritat està aportant massa de la riquesa que crea envers les persones. I amb aquests recursos hi ha un primer tema, habitatge. És en aquest moment l'epicentre de l'exclusió social. I aquí, a més de tot el que feu les administracions, que és molt, i a més d'aquests plans, i a més de que és necessari un parc públic d'habitatge, i a més que si ens fixem en la realitat doncs veiem que casa nostra, Catalunya, Espanya, un 7% del total és habitatge social, quan la mitjana europea és del 9% d'habitatge social, a Viena arriba al 40%, als Països Baixos, Holanda, estan en un 30% d'habitatge social. No és només això. Jo estic convençut de que si es vol ser eficaç s'ha d'alliberar sol, fixar pocs criteris i possibles i deixar la iniciativa social, i no som uns liberals precisament, però deixar que la iniciativa de les entitats socials i la iniciativa empresarial construeixi. Si s'allibera sol de veritat, sense massa dificultats i en poques condicions es resol, amb això serem ràpids i es farà l'habitatge que la societat necessita. Immigració. Un 20% dels immigrants a Catalunya són persones amb elevada qualificació. Ho deia fa pocs dies a La Vanguardia el doctor Josep Oliver amb un article. Nosaltres, en el centre socioeducatiu que tenim a Lleida, hi ha un grup de voluntaris molt ferm, més de 40, que els fa que els fa català, que els fa castellà al dematí. D'aquests, més del 20% té titulació universitària. El que passa és que han arribat en pastera o han arribat d'amagats i no tenen papers. Però hem d'aprofitar aquestes persones de la immigració perquè puguin fer feina veritablement amb més valor de canvi que la que fan collint fruita en el cas de Lleida. Hem de promoure acords internacionals que acabin d'una vegada en aquesta pobresa en els països d'origen, que és la que motiva la immigració. Hem d'acceptar uns fluxos migratoris planificats i assimilables. Hem de facilitar la formació en llengües, en costums culturals, per cobrir aquests llocs de treball. No es poden assimilar els percentatges de població immigrant, com aquestes 800.000 persones que sembla que ara anem a regularitzar en el nostre país, tenint-los en el país sense haver-lo dimensionat perquè hi hagi una sanitat, perquè hi hagi unes escoles, perquè hi hagi uns serveis socials que els puguin atendre, i a més sense generar res per al bé col·lectiu, com són els impostos, perquè com que estan sense cap mena de contractació, doncs tot és fraudulent, tot és amb diner bé, ells ho passen fatal, però nosaltres també ens empobrim. I aquí hi ha bons exemples al Canadà i a Austràlia, dos països que han destacat per atraure immigració i per atraure-la d'una forma planificada, vinculada a les necessitats laborals que tenen, amb programes d'integració sòlids, d'idiomes, d'elements culturals, com dèiem abans, amb una distribució territorial que eviti la saturació quan en determinats barris passa del 40 del 50% la immigració, allò es converteix en guetos, i aquí tenim el mal exemple de París. Infància, evitem la pobresa hereditària, evitem l'efecte codi postal, no? de quin barri són aquests nens o són aquestes nenes. Millorem substancialment la formació, el que vol dir endurim l'accés a la professió. Millorem la formació de mestres, professors i educadors com a base de tota millora en el sistema, i a partir d'aquí doncs les reivindicacions que aquests dies estem escoltant de més mitjans, que segur que són certes. Afavorim la natalitat de debò, amb beneficis fiscals, amb ajudes per als fills. I no només les ajudes són rentes, són també serveis socials. Ja que estan tan calladets, els confessaré una cosa que fins ara no hem dit mai i esperem que no sigui el titular. Nosaltres vam tenir en un centre Òmnia, en un punt Òmnia, el noi que es va llançar per les Rambles, el noi marroquí que es va llançar per les Rambles, matant a totes les persones aquell mes d'agost. Fatídic. Aquell noi havia estat en un centre nostre. En un centre, un Punòmnia, que era estrictament per divulgar entre la gent jove la informàtica, la digitalització. Clar, venia dues hores i no era un mal nano, no era un mal nano, però clar, venia dues hores i venia i es posava davant del PC, no feia res més que estar davant de l'ordinador. Si aquest noi hagués pogut tenir un servei, haguéssim pogut entrar veritablement en ell, probablement no hauria fet el disbarat que va fer. O sigui que la prevenció, quan s'inverteix en l'àmbit social, té un sentit i té uns resultats. I si parlem de l'ocupació, doncs compartim els increments del salari mínim, ho compartim perquè ha fet pujar el poder adquisitiu de moltes persones. Si les persones no estan regularitzades, en el fons és una subvenció que donem a l'empleador que de forma fraudulenta els dona feina, i sobretot formem, acompanyem a les persones aturades de llarga distància. No sé si m'he...
2: No, està molt bé, i sobre aquestes qüestions el que m'agradaria és que marqués una mica de llista de prioritats, perquè són activitats molt transversals les que es fan des de la Fundació Pere Tarrés, però quines serien les accions prioritàries que s'haurien de fer, i després també quines són les que ajudarien a reduir el nombre de població que està sota el llindar de la pobresa?
1: Mireu, el prioritari en aquest moment probablement és l'habitatge, és la regularització dels immigrants, és atendre aquestes persones, és atendre els nens i nenes. Però tot això, ho hem de fer comptant amb la societat civil. No hi ha cap voluntat de l'administració pública de fer mal a la societat civil, però jo, en el proper president o el mateix president, quan hagi de tornar a formar govern de la Generalitat, li demanaria que fes una conselleria de prevenció, o una conselleria o una dels efectes de les normatives de la legislació que afecta a les entitats sense finalitat de lucre, perquè a cada nova norma, i insisteixo que no sóc un liberal, però a cada nova norma és un castanyot. Cada nova norma és una trava més, és un registre més. Això impossibilita les organitzacions petites, el seu funcionament, impossibilita el voluntariat, i estem ofegant un país que històricament ha funcionat a partir de les seves organitzacions civils, i en tots els sentits: Liceu, Palau de la Música, Institut d'Estudis Catalans, clubs esportius, ONGs, fundacions, esplais, ateneus, associacions culturals, de pensament, d'acció social. Avui les administracions, aplicant l'únic valor que en aquest moment jo veig que és hegemònic i vigent a la Unió Europea, que és el lliure mercat, la lliure competència, aplicant aquest principi, sotmetent-nos a concursos per gestionar temes que no es poden gestionar des de concursos públics, que no es poden gestionar competint per preu, s'està ofegant que les persones assumin aquestes iniciatives, ho facin de forma voluntària, el que dèiem abans, no? Vagin a buscar uns oftalmòlegs perquè et revisin la visió dels nens, vagin a buscar uns centres per temes de dents, no? O vagin a buscar unes persones perquè els ensenyin català o castellà. Vull dir, si no cuidem això, és un problema. Tenim drets, i és lògic que s'han d'atendre aquests drets, però dic unes estadístiques, tenim el secretari general del moviment, segur que ell les sabrà millor, però clar, la Conselleria de Drets Socials, que és la que ens ajuda a totes les entitats socials, l'any 2024 sembla que va acabar gastant un pressupost de 4.160 milions d'euros. D'aquests 4.160 milions d'euros, a les entitats socials n'hi van anar 147, en forma en forma de subvenció, quan aquestes prestem molts serveis, i a més no és que prestem aquests molts serveis, sinó que mobilitzem molts més recursos perquè aquests serveis siguin el més ric possible i arribin més a les persones que realment els necessiten. Això ens posa cada vegada més a les entitats, ens porta a una confrontació amb els propis treballadors, perquè estem pagant malament, perquè estem pagant uns convenis col·lectius que moltes entitats no gosen a que s'incrementin, perquè si s'incrementen s'emporten pel davant l'entitat. I si s'emporten pel davant l'entitat, el primer que ha de procurar un bon directiu és que aquesta entitat perduri en el temps. Però, clar, si no tens possibilitats de pagar més sous, les persones que tens en la plantilla parlen malament de tu i amb raó, vull dir, no és que no tinguin raó, perquè les condicions en les que estem, nosaltres mateixos, la Fundació Pere Tarrés, model d'èxit, sembla, avui que la presentem, tenim diverses persones que estan en la nostra plantilla que tenen dret a les beques de colònies de vacances de l'Ajuntament de Barcelona. Vol dir que la seva situació socioeconòmica veritablement és molt baixa. Només uns pocs ajuntaments, i en canvi sí en altres llocs, en altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol, s'ha arribat a uns sistemes de concertació dels serveis, Barcelona amb determinats serveis, Sant Boi, tenim la tinent d'alcalde, vull dir, quan concerten aquests serveis, quan no et bases amb el criteri de jo penso, tu executes i qui paga mana, i per tant un tècnic municipal que no té altra funció que anar-te empaitant va vigilant aquesta, que tu estiguis complint exactament al peu de la lletra allò que et diu, però tampoc et pot demanar ni et demana res més. Tot això genera una problemàtica en la feina que podem fer les entitats socials, que, si em permeten l'expressió, ens capa, vull dir, no ens deixa anar més enllà. Creiem en el principi de subsidiarietat, creiem en la societat del benestar, creiem en la responsabilitat social de les entitats socials, o sigui, no actuem perquè l'administració no actua, no actuem amb suplència de... Actuem perquè som responsables socialment i ens hem sentit cridats a atendre les persones més vulnerables. Ara, sisplau, sense traves, ajudant-nos, perquè allò que estem fent, a criteri de l'administració i de qualsevol persona assenyada, té sentit, té una utilitat.
2: Per tant, vostè apuntava, és a dir, el paper clau que té l'administració, però després també les entitats del tercer sector, les entitats de l'àmbit social, és a dir, aquesta col·laboració fins ara és bona, encara ha de ser més bona, pot millorar molt?
1: Pot millorar molt, sobretot si partim d'aquests criteris que he dit. O sigui, les entitats actuen per responsabilitat social, no per suplència. Dos, les entitats no són un operador més que en lliure concurrència competeix per allò que ha pensat algú en l'administració i que llavors et delega en a tu perquè executis aquest servei, i les subvencions són imprescindibles si allò que estem fent es considera d'interès general i és un bé per a les persones.
2: Ha fet referència al tema de la immigració, destacant el percentatge d'immigrants que tenen titulació i qualificació. En aquestes últimes setmanes estem parlant molt del procés de regularització que ha dut a terme el govern central. Com el valoren des de la Pere Tarrés?
1: Aviam, qualsevol valoració de les que sentim avui dia a través dels mitjans de comunicació, que fonamentalment ens traslladen el que diuen els polítics, té unes connotacions que a nosaltres i a mi en particular ens depassen. Ens depassen. Ara bé, que és necessària una regularització, vull dir que no, jo no puc dir en detall si això ha sigut per oportunisme polític o si veritablement això era el moment en el que s'havia de fer. Ara, això s'havia de fer. Una regularització s'havia

0: d'acord amb la decisió del govern.
1: Des de Servimedia volen saber què li semblen les posicions que té partits com Aliança Catalana respecte a la immigració il·legal. Jo n'afegeixo una altra, que és que d'aquí un any hi haurà eleccions municipals, com a molt també d'aquí un any hi haurà eleccions generals, i aquesta problemàtica, aquesta situació de la immigració, temen des de la Fundació que pugui agreujar i encara crispar més el debat polític i, per tant, el debat social sobre aquest tema?
0: Aviam, les posicions d'Aliança Catalana, ja no ho diem de Vox, són posicions completament demagògiques i populistes. Vull dir, no les podem compartir de cap manera. Ara bé, els hi hem posat fàcil, eh? Clar, els hi hem posat molt fàcil, perquè quan en una població determinada hem... si han inclòs centenars, en algun cas milers, percentatges molt significatius de població, 40% els s'han integrat i s'han posat allà dins, en aquesta excepció del terme, sense que se'ls reconegui masses drets o sense que s'hagi redimensionat l'ambulatori o les hores de dedicació del metge, sense que s'hagi preparat els mestres per atendre aquesta infància, havent-se de redistribuir els mateixos recursos amb drets socials, sense que puguin viure amb dignitat i, per tant, passin el dia pel carrer, sense que es puguin guanyar la vida legítimament i, per tant, hi hagi un percentatge mínim, perquè és mínim, de persones d'aquestes que puguin delinquir, és clar, estem creant un brou de cultiu que acabes fent possible que hi hagi aquestes formacions i que tinguin un discurs que algunes persones doncs, el comprin i s'hi identifiquin, perquè veritablement el que ells descriuen s'ajusta bastant a la realitat.
1: Però com s'actua contra això? És a dir, el missatge que es llença des d'aquestes formacions és un missatge molt curt a través de les xarxes socials que va fent forat a la població i, per tant, aquí hi hauria d'haver una reacció per explicar l'altra cara de la moneda, no?
0: Sí, hi hauria d'haver una reacció per explicar l'altra cara de la moneda. A alguna formació política ja li va bé que d'altres progressin. Tot això és veritat, però clar, diria, arribem tard. El que hem de fer és resoldre el problema social, és procurar d'integrar veritablement aquestes persones i llavors no donarem peu, no donarem arguments a que es pugui aquest discurs d'aquestes persones prosperi. O sigui, en aquest moment insisteixo i lamentablement arribem tard, vull dir, aquestes persones o aquestes formacions entraran al Parlament de Catalunya, tindran èxit electoral en determinats indrets de casa nostra i només si l'administració en general i la societat va reaccionant i va ajudant a que aquestes persones s'integrin una mica més, és allò de la persona de color que ens fa por. Ens fa por la persona de color que va acompanyada o va associada a una vestimenta pobra, a una poca cura personal, perquè no té altres opcions. Aquella persona de color que ve en aquest acte, s'asseu com un més, participa com un de nosaltres i va vestit d'una forma més o menys adequada, no ens fa cap por, no ens fa cap respecte, no ens genera cap mena de rebuig, no?
2: Estimats oients, no tenim temps per res més. Recordar-vos que hem escoltat la intervenció que va fer Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés, el passat dijous 30 d'abril al Fòrum Europa Tribuna Catalunya. L'obrint camins d'avui ha estat possible gràcies al David Rius, al control de so, que avui ha tingut feina extra per solucionar aquest problema tècnic. Moltes gràcies, David. Us ha parlat amb molt de gust un servidor, l'Àngel Baumala i Reventós. La setmana que ve conduirà el programa l'Anna Ribas. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu una molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tellà. Fa ja més d'un parell d'hores ha acabat el Gran Premi de Catalunya de Motociclisme i en aquests moments es mantenen algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló per la sortida de vehicles que s'uneixen al trànsit habitual de diumenge a la tarda. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda. A aquesta hora destaquem encara diferents punts amb aturades, de moment sobretot el que és la sortida del circuit de Catalunya, del Gran Premi de Montmeló. De moment, en el cas de la C-17 es manté lentitud amb retencions en un tram encara destacable entre Lliçà de Vall i Parets, tot plegat en sentit sud, en sentit Barcelona. També a aquesta hora hi ha molta intensitat i lentitud de trànsit en aquest tram de Montmeló, de Vilanova del Vallès, Montornès, en el cas de l'autopista AP-7 i en sentit sud, en part també pel retorn de diumenge tarda de cap de setmana. A banda, al voltant del circuit, també la C-35 es manté molt carregada entre Parets i Granollers i les vies locals del voltant, com és la B-50-03 i la BP-50-02. A la resta de punts, destacar l'autopista C-32, autopista de la Maresma, queda una mica de lentitud, un parell de quilòmetres a l'altura de Mataró, on hi ha hagut un accident, ha deixat tots els carrils oberts en sentit sud, i la C-60, amb la connexió amb aquesta autopista C-32, va aturada en uns 2-3 quilòmetres a l'altura d'Argentona. Destacarem també la C-58 amb problemes a l'inici de sortida per un vehicle variat a l'altura de Torre Baró. Hi ha cues entre el Nus i aquest punt que afecten també l'entrada per la Pota Nord, per la B20, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus. I, per últim, destacar el tram de Vilafranca del Penedès de l'autopista AP-7, ara ja sí, amb lentitud aturades d'aquesta zona en sentit nord. És tot de moment. Bona tarda.
1: Busquem ara la previsió del temps per les properes hores i l'inici de setmana. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Amb molta puntualitat els ruixats han arribat al migdia, sobretot pel Pirineu i Prepirineu, i a mesura que han anat passant la tarda també han arribat a les comarques de Girona espetegant amb intensitat. Tot plegat amb un migdia i primeres hores de la tarda on les temperatures han sobrepassat els 25 graus, sobretot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta propera nit i matinada, els ruixats quedaran restringits sobretot a les comarques de la Catalunya central, i demà a primeres hores del matí de dilluns tindrem ruixats que quedaran ubicats sobre tota la Costa Daurada. A partir de mig matí apareixeran ruixats inconexos aïllats sobretot al prelitoral central, i a la tarda els ruixats més destacats quedaran concentrats sobretot a l'interior de les comarques de Girona, tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants. Ho anirem seguint. Que tingueu bona setmana.
1: Gràcies, Marc. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
1: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona nit, passant uns minuts de les 9 i ja tornem a ser aquí en directe des de Ràdio Molins de Rei, a punt per començar una nova hora de ràdio amb vosaltres.
1: Avui el programa ve amb moltes ganes. Música que us volem fer descobrir, alguna conversa interessant, continguts que hem preparat durant la setmana i aquell punt improvisat que sempre ens acompanya.
0: Tot plegat perquè sigui on sigueu, tingueu una bona estona de ràdio i desconnecteu una mica del dia.
1: Avui el format és prou normal, pel que podríem dir, però igualment té la mateixa essència que sempre, compartir, passar-ho bé i fer-vos companyia durant aquest vespre.
0: Anirem avançant en ritme, combinant seccions i deixant espai perquè, bueno, per alguna sorpresa que pugui sortir en el programa.
1: Així que gràcies per ser-hi un dia més, per escoltar-nos i per formar part d'aquest espai setmana rere setmana.
0: Poseu-vos còmodes i pugeu el volum, que tot això just comença. Soc la Lia.
1: I jo el Conrad.
0: I això és Joves en Antena.
1: Bona nit, Lia.
0: Bona nit, Conrad.
1: Què tal? Com estem?
0: Jo, molt bé.
1: Sí, no?
0: Sí, avui estic bé.
1: Sí, bueno, és que també, o sigui, durant aquests últims dies ha sigut com molt relax i avui de cop ha sigut una patacada.
0: Sí, ha sigut avui primer dia de la setmana de classe. Calma, saps?
1: Sí,
0: vull dir, ha sigut dilluns, no classe, dimarts tampoc, dimecres tampoc, i ara dijous, classe de cop, i és com,
1: wait.
0: No em vinguis a parlar d'Adolf Hitler aquí al matí, a les 10 del matí, tot un dijous, el primer dia de classe de la setmana. No, deixa'm respirar.
1: Ja, perquè nosaltres, la majoria de gent no ho sap, però és que nosaltres dilluns no vam tindre classe perquè vam anar a PortAventura, que ja podria haver-hi anat menys gent, dilluns, o sigui, que hi vagin dimarts, o dimecres, o dijous, però no dilluns.
0: Això
1: que
0: pensaven ells també.
1: Jo, bueno, doncs, no sé, és que vam, bueno, realment estic molt content del que vam pujar. Vam pujar 6 atraccions.
0: Sí, ens ho vam passar bé si no m'hagués donat una insolació.
1: Sí, és que feia molta calor, eh? Però bueno, avui tenim moltes coses a parlar, i per començar anem a parlar d'una cosa que mai m'hagués esperat parlar.
0: No, la veritat és que tampoc, el Conrad em va bé, parlem d'això jo, eh? De cop, ara?
1: En quin moment?
0: D'acord, a mi em sembla bé, però de cop així, d'acord, vale.
1: No, doncs, li direm que no.
0: No diré que no, a veure, jo, vale.
1: Tu estàs d'acord.
0: Sí, sí.
1: Bueno, doncs anem a començar amb el món del Barça.

0: Bueno, doncs, per qui no ho sàpiga, per qui no visqui en aquest món...
1: Exacte, si viu sota una pedra...
0: És que mira que jo no miro el futbol, eh? Però és que jo, per un lloc o per un altre t'acabes enterant.
1: Sempre surt.
0: El clàssic.
1: El clàssic, qui no sabia que és un clàssic, Barça-Madrid.
0: Sí.
1: Barça-Madrid.
0: Diumenge 10 de maig. Ens situem a diumenge 10 de maig de 2026. Són passades... No, és broma. Bueno, visca el català... Ai, no, espera, m'he perdut jo. Això. Aquest diumenge es va fer un clàssic... que és això, un partit...
1: Molt important.
0: Molt important, sí. Que, per cert, perquè li interessi, va estar patrocinat, diríem.
1: Sí.
0: En col·laboració de l'Olivia Rodrigo.
1: Sí, la samarreta.
0: Que hi ha molta gent que diu que el Barça va guanyar perquè portava la seva samarreta.
1: No, jo no em crec que el Barça va guanyar perquè és el Barça.
0: Bueno, el resultat del Barça és que va vèncer el rival amb un... confrontament 2-0. Els gols va ser obra de Marcus Rashford i Ferran Torres durant la primera part del partit. La segona part realment potser fins i tot sobrava.
1: Sí, o sigui, va haver... sí. O sigui, no, a la primera part ja van posar un temps afegit. A la primera part ja van afegir 3 minuts de... O sigui, a veure, jo no sé res de futbol, eh? Però jo el vaig veure i aleshores vaig dir...
0: Sí, o sigui, van afegint quan hi ha faltes, sí, fores...
1: De temps afegit i van afegir 3 minuts. Però clar, aquí hi havien marcat els dos gols... Que
0: i van després ja no va passar
1: i
0: res.
1: I van acabar el partit amb els 2-0 que havien fet a la primera part.
0: Sí que,
1: i és com ser... si és veritat que el partit necessita... necessita dues parts i sort que no van afegir pròrroga ni
0: ai,
1: temps
0: sí,
1: afegit de la segona part perquè dius no fa falta.
0: Ja. Yeah. Bueno, no sé si hem dit amb qui vas jugar.
1: Sí, amb el Madrid.
0: Sí, vale,
1: hem, fet, que... hem dit que era un clàssic, Barça-Madrid.
0: Ah, un clàssic és això? Uau, vale, perdó.
1: Com que és un clàssic és això? Un clàssic és Barça-Madrid. A veure, tu penses un partit de futbol. Què et ve al cap? Barça-Madrid? Dos equips?
0: Sí, no sé, no m'ho havia plantejat, la veritat.
1: Barça-Madrid, mira que jo sé poc de futbol, eh? Però, aquí,
0: però un mínim sí.
1: Sí, exacte.
0: Bueno, això, la classificació amb aquesta victòria, l'equip dirigit per Hansi Flick, crec que ho he dit bé,
1: sí, ben dit.
0: Va obrir un avantatge insalvable dels 14 punts al capdavant de la taula. Assegurant matemàticament el 29è títol de la Lliga de la història del club. Dilluns passat va ser? No, aquest dilluns a la tarda es va celebrar que havien guanyat. Doncs el que es fa és una cosa bastant tradicional, que és la rua de campions pels carrers de la ciutat de Barcelona per celebrar el títol aconseguit davant l'afició. I què ens portes tu, Lia? Bueno, és també Barça, eh? Bueno, l'últim partit que vam fer, ho diré jo, és igual, és Alves 1, Futbol Club Barcelona 0. Alaves, que es va fer el 13 de maig, que això és dimarts, correcte? No, mentida, dimecres. Ahir dimecres. Que va ser una derrota... i va trencar la ratxa de la golejador. Un segon, m'estic perdent. Aquí. Tot i que el club ja s'ha coronat matemàticament com a campió de la Lliga, doncs, bueno, va tindre aquesta, ho sento dir-ho, però patacada, que, uau, no ens ho esperàvem. I bueno, ara anem al Barça femení.

0: Vale, futbol femení. També del Barça, eh? Estem anant tota l'estona al Barça.
1: Sí, aquí som del Barça, ho sentim. Sí. Els que sigueu de l'Espanyol, fora. Així us veu, gràcies.
0: Aneu a buscar un altre lloc. Bueno, l'últim partit que va fer el Barça femení va ser Tenerife 1, Barça 3. Vale? O sigui que van guanyar. I això va ser també el diumenge 10 i es va... la victòria de la Lliga Femenina amb gols de... A veure si ho dic bé, això, eh? Esme Brooks, sí. Kika Nazer i
1: Nazaret,
0: i Claudia Pina. I els següents partits, que aquí sí que n'hi ha un important, és el Futbol Club Barcelona contra l'Atlètic de Madrid dissabte 16, que és aquest dissabte, a les 9, que és la final de la Copa de la Reina a l'estadi de Gran Canària. Que jo, personalment, no sabia que existia la Copa de la Reina.
1: Sí.
0: Jo sabia que existia la Copa del Rei, però de la Reina...
1: Sí, va haver polèmica parlar de la Copa de la Reina per una cosa d'un calvo. No te'n recordes?
0: No, la veritat
1: bueno,
0: és que no.
1: Un senyor calvo, que no me'n recordo què va passar, però va passar una polèmica amb un senyor calvo del Barça. Bueno... De la federació,
0: sí.
1: De la federació. I, sí, el Rubiales, em xiu, perquè...
0: Bueno, em xiven.
1: No te'n recordes? Bueno, tu busca-ho.
0: Podria ser.
1: Ja ho buscaràs. Ah, bueno,
0: el Mundial,
1: ens
0: comenten.
1: Va ser el Mundial. Bueno, és igual, bueno, però que a mi em sonava alguna de la Copa de la Reina, perquè a casa meva estàvem parlant de la Copa de la Reina. No sé per què va sortir, però bueno, és igual.
0: Bueno,
1: però
0: mira, sí que... si hi ha Copa del Rei, pot haver-hi també de la Reina, de la Princesa i del Príncep.
1: No, això ja no.
0: Bueno, és igual. És igual, canviem de tema ja del Barça. Adéu, em sap greu. Avui s'ha fet la graduació de molts dels estudiants de segon de batxillerat a l'Institut Bernat Alfarré.
1: Els que no és que han repetit.
0: Correcte. D'entre ells està la Júlia, la meva germana, que ja ha vingut moltes vegades, bueno, algunes vegades aquí al programa, i la volem felicitar des d'aquí, bueno, i a la resta també, eh? Per haver superat aquests dos anys plens d'exàmens, el TR, estudi dia rere dia i, a més, la selectivitat, que la tenen d'aquí un mes. Avui, des de Joves en Antena, els felicitem a tots els estudiants del Bernat Alfarré que s'han graduat.
1: I també els que han repetit.
0: I també els que han repetit.
1: Vale. I també molta sort per la selectivitat, que bueno, esperem que us vagi superbé.
0: Que segur que sí. Ai, m'encanta. M'he sentit com un avi dient, no sé per què. Bueno, podem seguir endavant, no? O sigui,
1: sí.
0: Crec que no hi ha res més a dir. Moltes felicitats i...
1: I endavant.
0: I endavant, sí.

0: Avui la secció de literatura ens la presenta l'Anna i, bueno, hola Anna, què ens portes avui?
1: Què tal?
2: Hola, com esteu? El llibre que avui recomanaré es diu Més enllà del record i està escrit per l'Arantxa Comas. És un llibre publicat per l'editorial Gel Llibre, que algun cop ja us he recomanat algun d'aquesta editorial perquè tenen una col·lecció de llibres juvenils que són una passada, la veritat. De què va aquest llibre? És una miqueta més profund, d'acord, d'altres que he recomanat, perquè en aquest, la nostra protagonista, que és la Nerea, per una cosa que li ha passat fa relativament poc, d'acord, per una desgràcia que ha passat, no reconeix els rostres de la gent, d'acord? Ha tingut com un xoc d'aquests i doncs, ha fet que no reconegui doncs, les persones. Llavors, ha d'anar doncs, dient, vale, la meva mare doncs, té els ulls blaus, té una piga a la dreta, a la galta dreta, no? Llavors, a partir d'aquí va reconeixent a la gent, però ja de primeres, com nosaltres reconeixem a tothom, doncs ella no ho fa. Què passa? Que aquest trastorn cognitiu és superpoc comú i la gent no l'entén i li comencen a fer el buit menys el seu millor amic, d'acord? I bueno, la Nerea, que era una persona molt oberta, es torna doncs, més tímida i més doncs, per ella mateixa, no? S'emporta totes les coses per ella mateixa. Llavors, al llarg del llibre anirem veient aquest com creixement personal i deixar de costat la por per aquest trastorn que té. I bueno, és una història que té, a part del autoconeixement personal i creixement, no? També té amistat, té amor, té moments de plorar, té moments de riure. La veritat és que és un llibre que em va agradar molt. No és molt llarg, té unes 230 pàgines i es llegeix molt ràpid. I no sé, jo crec que és un llibre molt interessant per llegir i ostres, que fa reflexionar. Per tant, doncs aquest és el llibre que us recomano avui. A més, és que el tinc al davant i és que la portada és tan bonica. És superbonica la coberta. Bueno, doncs això, és el llibre que us recomano i espero que si us animeu, doncs igual alguna coseta.
1: Doncs...
2: Patonet.
1: Igualment. Doncs moltes gràcies. Just he mirat ara a veure el llibre perquè doncs, has dit lo de que la portada és molt maca i he pensat, deixa-me-la veure. I tant la Lídia com jo, que ara ho hem dit així ràpid,
0: És com una postal.
1: Sí, o sigui, és com... A mi em recorda la típica postal que tu portaves a la fàbrica dels somnis. O
0: és la postal de Nadal.
1: De
0: és
1: rei.
0: La carta dels Reis.
1: Sí,
0: és la carta dels Reis, bàsicament.
1: Està pels voltants, hi ha les linietes aquestes de carta.
0: Sí.
1: I també hi ha els segells, oi? Es diuen això?
0: Sí.
1: Doncs això, hi ha els segells i...
0: Sí, que tens raó, que és molt bonica la portada.
1: Sí, estem molt d'acord amb tu. Moltes gràcies i realment a mi em sabria com molt greu que, bueno, jo no poder-me'n recordar d'una persona i que aquella persona no se'n recordés de mi també. És com, uau.
0: Ja, però allò de que et sona però no recordes qui és.
1: Això sí, però ens passa a tots, però...
0: Però no poder
1: no es pot comparar, o sigui...
0: Però clar, si no te'n recordes d'una persona i la persona tampoc se'n recorda de tu...
1: Llavors encara,
0: és
1: però...
0: És com... Vale, no te'n recordes de la persona, no saps que la coneixes.
1: Ja, però això ja és... o sigui, és per
0: això
1: un és... cop.
0: No et pot saber greu, saps?
1: Sí, però, o sigui, a mi em sabria greu que a una persona li hagués passat això, el mateix que li ha passat a la protagonista.
0: Sí.
1: Que, bueno, o sigui, a mi personalment... Anava a dir, m'ha tocat la fibra. M'ha tocat la fibra. No, però no sé, em sabria greu. Bueno, moltes gràcies a això, bueno, per qui se'l vulguis llegir, més enllà del record d'Arantxa Comas. El podeu trobar segurament en moltes d'això, i si no, Amazon, la Casa del Llibre, etc. I, bueno, seguirem amb pel·lícules i sèries.
0: Sí.

Avui jo parlo de la pel·lícula i, òbviament, com sabeu que jo sempre parlo de musicals, no, avui no parlaré de musicals, però o parlo de musicals o parlo de pel·lícules del 2000. I, efectivament, us porto una rom-com, una comèdia romàntica de la dècada del 2000.

0: Doncs aquesta pel·lícula es diu How to Lose a Guy, entendeu? I és una comèdia romàntica de l'any 2003 dirigida per Donald Petrie, no? El mateix director que, bueno, moltes altres pel·lícules icòniques, que dies dels 2009. Bueno, està basada lliurement en un llibre il·lustrat de Michel Alexander i Jenny Long, tot i que la història i els personatges de la pel·lícula són originals. Bueno, el que van agafar del llibre van ser com les normes sobre com espantar un noi en 10 dies, no? I perdre'l. La pel·lícula és de l'any 2003 i té una durada d'1 hora i 56 minuts, o sigui gairebé 2 hores. I la pel·lícula juga amb els tòpics de les comèdies romàntiques, però amb un ritme àgil, i aquí la cosa es posa interessant. La crítica no va ser gens amable. D'acord?
1: Puc preguntar què van dir? O sigui, la crítica, tipus, va ser molt negativa o no... O no van fer crítica, o sigui, de tan dolent, o sigui, de tan malament que ho van fer, no van fer ni crítica.
0: No, ho van fer bé, ho van fer bé. Però que, vale. A Rotten Tomatoes té només un 42% d'aprovació, la pel·lícula.
1: Uau.
0: I, bueno...
1: Que suposo que és poquíssim, no? O sigui...
0: Ja, sí, és, bueno, vale. 42%.
1: Sí, sí, però no sé, o sigui, no sé com és a la resta, de les d'això.
0: Sí, bueno, ara t'ho vaig dient. Bueno, les escenes més recordades són una... que va la, bueno, la del pòster de vidre, que no us xivaré, i la del karaoke amb You Are So Vain, que és la cançó que s'ha escoltat a fons, i, esclar, la dels gossos que l'Andy regala al vent. Bueno, la història és molt senzilla. La història de la pel·lícula. I, bueno, us explico. L'Andy Anderson, que la interpretava Kate Hudson, que és una actriu, bueno, dels 2000, que la deu conèixer, bueno, treballa per una revista femenina, tipo Vogue, però perquè... perquè us vingui al cap que és una revista femenina, però és Vogue, tot això, el que es veia als 2000, que era això. Però, una revista tipo... amb continguts de... no sé, una revista.
1: Sí, però no era tipus... Era de moda?
0: No.
1: De, o era així en general?
0: No era de moda. No recordo el que era, la veritat. I, bueno, li encarreguen fer un article sobre com aconseguir... O sigui, com aconseguir perdre a una parella en 10 dies, no? Fa gràcia perquè, òbviament, qui llegirà això, no? Pues,
1: ja, pues sí. Doncs molta gent.
0: Doncs... Ella, per documentar-se, s'ha de trobar una víctima, o sigui, un noi i una parella, i posar en pràctica tots els mètodes que s'imagini per poder com deixar-lo, no? És una comèdia romàntica, o sigui, que acaben junts, òbviament. Paral·lelament, el Benjamin Barry, que és el Matthew McConaughey, és un publicista amb molt d'èxit que fa una aposta amb els seus jefes. Ha de fer que una dona s'enamori d'ell en 10 dies.
1: Uau!
0: I aleshores, quan es troben, ell creu que té la víctima perfecta per guanyar l'aposta i ella creu que té la víctima perfecta per escriure l'article i fer-lo fugir en 10 dies, no?
1: Acaba fent l'article?
0: Sí.
1: Però sense aconseguir-ho, ella.
0: No, s'ho aconsegueix. Ell intenta que s'enamori i ella intenta pues, que se'n vagi, no? I aquí comença bueno, el xoc d'això. Doncs... això és la sinopsi que
1: això sembla. Això és tot.
0: No, però o sigui, sí que és veritat que en totes les comèdies romàntiques sempre hi ha com el procés d'enamorament, el procés de que ho deixen i el procés de que tornen junts. Ja. Sempre. Doncs això el perd en 10 dies, efectivament, però després vol tornar amb ell, no? Aleshores, qui ha guanyat? Ell.
1: L'amor.
0: No, ha guanyat ell.
1: Ja, això sí.
0: I doncs, al públic no li va agradar gaire la pel·lícula, o sigui, no els va semblar una pel·lícula xula, o sigui, sí, però no els va semblar una comèdia romàntica, com per exemple és 10 Things I Hate About You, que ja en vam parlar.
1: Ens han agradat els 10, pel que es veu.
0: Sí, exacte. Però això que... Bueno, que Conrad, què et sembla? Imagina't què et passes a tu. O sigui, 10 dies per perdre una persona... O sigui, és que el pitjor és que s'han conegut entre ells. és...
1: Ja, yeah, ja, yeah, o sigui, fa clar, molta gràcia, realment.
0: O sigui, es troben i, clar, ella sí que està buscant un noi per poder perdre'l, però ell està buscant una noia per poder enamorar-la, però, clar, tenen el mateix període de temps. Ara jo penso, és més difícil el que fa ella, perquè ha de...
1: Enamorar-lo.
0: Enamorar-lo i després... Tornar a perdre'l. Sí. I fa tot, és que tot tipus de barbaritats per no te'n donis a apropar, saps? Bueno, la pel·lícula la podeu veure a Netflix. Jo us la recomano, a mi m'ha agradat. I...
1: No, jo
0: està,
1: no
0: està bastant ben recordada, la veritat. I és... Bueno, és per passar el temps. Jo la vaig veure en una tarda. És divertida. O sigui, és com d'aquestes que no has de pensar. Vull dir, saps, hi ha pel·lícules que és com has d'anar com lligant coses, però aquí no, és la vas mirant i fa molta gràcia això, perquè les baralles que tenen de vale, volies perdre un any dos dies, doncs ja les perdo, no sé què. Tot això, o sigui, fa molta gràcia. I es veu que el guió està com tan mal fet que la bona crítica és de la química entre els actors. Perquè el guió, o sigui, la pel·lícula és tan dolenta, o sigui, així en argument i coses d'aquestes, perquè, clar, o sigui, tu penses, com que has d'agafar 10 dies i 10 dies per... És que per dos objectius completament diferents.
1: Ja.
0: I a més amb la mateixa persona, vull dir, és com... No sé, és com que el guió és pèssim, bàsicament. Però després la interpretació dels actors és com el que enriqueix la pel·lícula. Aleshores, és com gràcies per triar actors que tenen química entre ells i que es van actuar, saps?
1: També deu fer gràcia, no?, que sigui així com una mica tonto el guió.
0: Sí, no, però és que no és que el guió sigui tonto. No és que
1: sinó que no
0: sigui,
1: està ben fet.
0: No és que sigui una pel·li dolenta, feta dolenta expressament, saps? És una pel·li bona, però amb alguns...
1: Un intent
0: amb
1: de bona pel·li.
0: No, no, és una pel·li bona, però és que amb uns diàlegs que dius...
1: No
0: què?
1: Cal.
0: No, no, no, però, o sigui, no és que no calguin, Conrad, és que simplement és com uns diàlegs molt raros. És com...
1: Yeah.
0: A veure, és que m'estic expressant molt malament, perquè raro la gent
1: sí,
0: es pensarà coses que no són, però em refereixo, és que són com... És molt pobre, el guió. Com, frases com ChatGPT, saps? Perquè no existia, però m'entens? O sigui,
1: sí, sí.
0: Com si fos un guió que et fa el ChatGPT, que li dius, fes-me un guió, i et fa un guió molt, molt raro, saps?
1: Yeah.
0: Però... Bàsicament això,
1: que no està ben creada,
0: però
1: l'argument
0: és guai. Els actors ho fan molt bé i tenen molta química entre ells. I això és el que ha generat la bona part de la crítica i després que hi ha gent que li ha agradat molt la pel·lícula i tot això a mi em va agradar molt i això, però... Conrad,
1: creus...
0: et dono el torn de paraula.
1: Gràcies. Creus que s'hauria de tornar a fer canviant el guió, però
0: no.
1: Amb la mateixa idea?
0: No.
1: No? Vale, és que ara he pensat... Li vaig a fer aquesta pregunta, doncs res.
0: No, perquè això és el que tenen els clàssics.
1: Ja, yeah, ja.
0: Yeah. O sigui, és com si tu em dius... Bueno, sí, aquesta, un clàssic, qualsevol clàssic que a tu t'agradi, que et diuen...
1: El clàssic del futbol.
0: Que et diuen... Sí. Que et diuen, clar, doncs, ara... A un clàssic que a tu t'ha agradat, que encara que al públic no li hagi agradat, a la majoria de crítics no li hagi agradat el guió com està fet... Aleshores, ara has de canviar. L'has de refer tota, una pel·lícula del 2003, ara 2026 l'has de refer, canviar-li el guió i buscar-te uns altres actors, perquè els actors d'abans ja no estan en condicions
1: ja
0: de fer-ho, m'entens?
1: Ja.
0: O sigui... Bueno,
1: ja, ja.
0: Què ens portes tu?
1: Bueno, jo us porto un programa, no perquè és més un programa que una sèrie, però també té, o sigui, té el sentit aquest de sèrie, no? Però... O sigui, ja us l'explicaré, eh? Però primer anem a escoltar el tràiler, val? És el tràiler de La Gran Cita.
2: Aquí arrenca una experiència única, la cita cegues més gran que haguem vist mai. Hem reunit 100 persones disposades a enamorar-se de veritat.
3: Hola!
2: La intel·ligència artificial del programa ha creat 50 parelles perfectes.
4: 28.
2: Però no els revelarem quines són.
5: És la teva primera cita amb una noia?
2: Sí, sí.
4: M'estic pressecant-me d'agafar-te la mà i tirar, eh?
2: És molt maco, de veritat, no tinguis por, abraça-ho.
6: Tinc por que em tornin a fer mal i tinc por de no saber estimar, de veritat.
2: És el moment de mirar-se o de deixar-ho estar. Convertiu oficialment en les parelles protagonistes de La Gran Cita. Durant dies es deixaran portar per la intuïció i per l'espontaneïtat.
7: M'encanta aquest pla.
2: Algunes històries creixeran i d'altres s'apagaran pel camí.
8: No ho esperava, la veritat és que no ho he vist vindre.
2: hem arribat al final de la gran cita. Us trieu o us dieu adéu?
1: Bueno...
0: Quins drames, no?
1: La Lia l'anava escoltant i deia, que dramàtics.
0: Ui, em fa por que no m'estimin.
1: No, però realment...
0: No, em fa fàstic, dir-ho a mi. Em fa vergonya, vergüenza ajena. No puc, hola. No puc.
1: Bueno, us explico més definidament, vale? La Gran Cita és un cita, és un reality de cites de 3CAT presentada per la Dulceida, vale? Tothom sap qui és la Dulceida... El programa barreja amor, emocions i intel·ligència artificial. 10 solters participen en aquest experiment.
0: 100.
1: I què he dit?
0: 10.
1: Perdó. 100 solters participen en aquest experiment i una IA calcula quines són les seves parelles ideals, o sigui que hi ha 50 parelles ideals. L'objectiu és veure si la IA pot predir millor l'amor que les emocions humanes. El programa... Bueno, és que li diré sèrie, perquè jo ho considero una sèrie, ¿vale? La sèrie té 8 capítols amb cintes, convivències i escapades i decisions finals. El programa es converteix en un fenomen entre el públic jove i també una mica l'adult. Bueno, depèn de també de l'adult. Vale, llavors, les fases de la Gran Cita són... Al principi de tot, estan una finca preciosa. O sigui, t'ho dic en sèrio, és magnífica. Que, bueno, comencen, doncs, parlant una mica, llavors la Dulceida va allà i els hi pregunta, doncs, quin t'interessa a tu, no? I llavors van dient els números, perquè cadascun té un número. Llavors, doncs, després entren a una sala, diu, fan algunes preguntes, ja comença un ball i ja comencen cites, etcètera, etcètera. Això, entren al programa sense saber les parelles i... Llavors ens fan com unes tries i comencen les primeres cites, converses i dinàmiques. Les connexions apareixen a través de cites ràpides, convivència, química física, converses emocionals.
0: Sí, com el tràiler, que dramàtica. Que
1: és la fase on neixen, doncs, les primeres parelles i atraccions inesperades. Bueno, això sí, es van fent votacions i la gent va marxant, vale? Després hi ha una evolució de les relacions, que les parelles que conviuen més temps i es posen a prova amb cites de sofà, escapades romàntiques, trobades amb familiars o amics, moments d'intimitat, secrets i girs inesperats, entre d'altres. Aquí apareixen gelosies, dubtes, discussions i canvis de parella i connexions noves. Vale? O sigui, és com tot de... No sé, és com molt raro. Més tard, la IA revela els percentatges de compatibilitat, fet que provoca tensions entre seguir el cor o confiar en l'algoritme. I després fan la decisió final, que és si et gires, dius que sí que vols estar amb aquesta persona i si no, no.
0: T'imagines que gira un...
1: Ai, ha passat, No és broma, i ha passat. Bé, us dic les parelles principals, ¿vale? Perquè, o sigui, tu això ja ho veuràs, ¿vale? O sigui, qui no, o sigui, us ho dic en sèrio, en 2 minuts estic, ¿vale? Que baixa un segon la música i ja està. Primer tenim la Carla, que té 26 anys, i el Gerard, que en té 25. Ella és romàntica, espiritual i busca una connexió profunda. Ell és prudent i evita idealitzar les relacions. Connecten des del primer moment. La IA els hi dona un 91% de compatibilitat. O sigui, molt. És els que més. Que és una de les parelles ideals, que això no ho he dit. Després... Ah, no, i a més...
0: I vosaltres com... Com vols ser parell? Sí, és que ens ho va dir una intel·ligència artificial.
1: No, però és que es van coneixent i després, a més, els hi donen un full on ho posa. Vale? O sigui, no és que una IA tu agafes el mòbil i et diu aquesta és la teva parella ideal.
0: Si vale, una persona et dona un 23.
1: Ja ho veuràs. Després hi ha l'Isaac, que en té 28, i el Dani, que en té 32. Tenen molta atracció i química. L'Isaac defensa relacions més obertes i flexibles i el Dani busca estabilitat i exclusivitat.
0: Compta amb l'Isaac.
1: Sí, sí. I protagonitzen alguns dels moments més tensos del reality. I, a més, són un dels primers que es fan un petó en total d'això.
0: Oh, que bonito.
1: La IA els dona un 89% de compatibilitat, que també és una de les parelles compatibles que havia triat la IA. La Paula, de 28, i el Guillem, de 25, tenen química emocional i més física, per dir-ho així. La Paula busca una relació madura i estable i el Guillem es mostra indecis durant el programa. La IA només els dona un 21% de compatibilitat.
0: El que jo he dit.
1: Vale, i bueno, ja ho veureu. Us anava a dir si seguíem junts o no, però ja ho trobareu. Després hi ha la Marta, que en té 31, i el Xavi, de 34. Ella vol estabilitat i formar una família, i ell intenta deixar enrere errors i infidelitats del passat. La relació avança amb molts dubtes i tenen una compatibilitat, segons la IA, del 27%. Després hi ha la Wen, de 34, i l'Alexis, de 29. Ella és reservada i introspectiva. Ella és molt directa i dominant. La relació és tensa, però incòmoda. La relació és intensa, perdó. És intensa, però incòmoda. La compatibilitat que tenen és d'un 30%. La Xènia, de 27, i la Carla, de 28. Tenen una connexió immediata basada en mirades i química. La seva relació es posa en dubte el paper de l'algoritme, perquè són del mateix grup. O sigui, els separen en dos grups i diuen: la vostra parella està a l'altra banda del grup.
0: No.
1: Doncs... elles diuen que volen estar entre elles, els hi deixen, i es converteixen en una de les històries més inesperades del programa. Després, bueno, doncs, es fan unes escapades de 48 hores i les parelles comparteixen diferents coses, com el llit, la dutxa, bueno, l'habitació en si d'un hotel.
0: Una cosa, no sé com han de conèixer.
1: Què?
0: No sé com han de conèixer.
1: Com? El què? Perdó.
0: S'acaben de conèixer. Saps què vol dir? Acaba de conèixer
1: una
0: persona?
1: Sí, sí. Bueno, vale, pues ja fa un temps, perquè...
0: Però per què l'has de convertir la dutxa en una persona que acabes de conèixer? Quin fàstic!
1: No, però no t'estic dient que t'has de dutxar amb ella, sinó que esteu en la mateixa habitació.
0: Bueno, m'és igual, l'acabo de conèixer. O sigui, ja, no vull estar a la mateixa habitació que aquesta persona.
1: Porten unes setmanes, ja?
0: Unes setmanes. Unes setmanes et sembla molt.
1: No.
0: Unes setmanes. Això és... fàstigos, repulsió.
1: Segons el que veus, semblen 3 dies i després realment diuen: no, si vam estar 2 setmanes a la finca gravant. O sigui que és molt segon del que veus.
0: Sort que és tot muntatge, perquè si no...
1: Ja, bueno, és un reality, eh?
0: Sí, un reality. Tu creus que en el reality alguna cosa és real?
1: Bueno, hi ha algunes que sí. Bueno, és igual. Això sí, eh? No hi ha ningun moment sexual en l'escapada de 48 hores. A més, després s'han fet coses de 6 mesos després, llavors doncs, hi ha parelles que segueixen juntes, parelles que no, i expliquen si sí o si no, i per què sí o per què no. L'impacte del programa. El programa ha arribat a 926.000 reproduccions en menys de 3 setmanes i supera els 8,9 milions de reproduccions a les xarxes socials. El 44% del públic té menys de 35 anys i es converteix en una de les estrenes més exitoses de la plataforma de 3CAT. Això és tot. Tu no te l'has vist, suposo?
0: No, m'està donant fàstic.
1: Bueno, o sigui, això és tot. Vale? O sigui, ja està 3CAT. Per qui la vulgui veure i per qui no, doncs mira, us ho perdeu, perquè realment és molt xula. Bueno, seguim amb el debat.

0: I, bueno, el tema que parlem avui és el següent. El silenci incòmode... ai, no, perdó. El silenci incomoda massa la nostra generació. Tu què creus, Lia? Què creus?
1: T'està incomodant el meu silenci, eh, Conrad?
0: No sé, o sigui...
1: Sí, t'està incomodant el meu silenci, Conrad.
0: Bueno, segons ella, suposo que sí, no?
1: A mi el silenci m'incomoda molt, no m'agrada gens. O sigui, no és que m'incomodi, perquè a mi m'agrada estar sola. O sigui, estar sola i compartir...
0: Ja, però...
1: Res amb mi, o sigui, m'agrada estar sola. A mi m'agrada...
0: Ja, però em refereixo a una altra persona. Res.
1: Però, òbviament, si estic en grup i de cop es queda tot en silencis com... No és que sigui incòmode, però és com que es vol trencar.
0: Sí, però no saps com.
1: Exacte. Jo crec que l'incòmode és intentar trencar el silenci iniciant una conversa d'ascensor, m'entens?
0: O sigui...
1: Sobretot amb algú amb qui... Perquè hi ha gent amb què el silenci és còmode, és com els seus amics, si estàs en silenci no passa res, però si és amb una persona que estàs allà, que acabes de conèixer... Hola, hola.
0: Per exemple, sempre...
1: Fa bon dia, avui no, sí, sí, sí.
0: Per exemple, ho sento dir-ho, però... La setmana passada, el programa que vam fer, jo havia de posar una música, vale? Llavors de cop va haver-hi un silenci i jo... Em va semblar 10 minuts, o sigui, us ho dic en sèrio, em van semblar infinits. I realment, després, escoltes el programa i dius... Però si va durar un segon el silenci.
1: Ja,
0: o sigui, entre l'estrès, el... Mare meva, ara hi ha silenci i ningú està parlant. No sé, és com que... T'imagines coses que no són.
1: Sí.
0: Bueno,
1: que llavors... A vegades els silencis donen massa temps i a vegades donen molt poc.
0: Vols que digui informació que he trobat per internet?
1: Vale.
0: Vale. Bueno, què és el silenci incòmode? Ja ho hem respost, no? Que és aquell silenci que ningú diu res, la situació no és còmoda i és com un moment de tensió, incomoditat, nervis i necessites com... Hi ha alguna cosa però no saps què. Llavors... Per què ens incomoda, Lia? Per què creus tu?
1: Perquè estem molt acostumats a estar sentint coses i estar parlant i tot això. O no ho sé. Per què?
0: Correcte.
1: Veus?
0: Molt bé. Anar a dir, no sé, David,
1: Check.
0: Podem pujar un coixín? Bueno, doncs no es pot. Què hi farem? Bueno, doncs, pues, coixín! El faig jo. Ui, mare meva, sigo molt traumàtic, això.
1: Haver-ho baixat, Conrad, què vols que et digui?
0: No, sí, bueno, és igual. Sí, o sigui, molts joves estan acostumats a l'estímul constant entre el mòbil, les xarxes i la música. I, doncs, tenen aquestes converses ràpides i contínues. Això fa que el silenci es percebi com un error social, falta de comunicació, una situació incòmoda que s'ha d'omplir. Llavors, el silenci com a la pressió social... Creus que el silenci és com que de cop necessites com parlar, llavors tens com la pressió de... No sé, que necessites parlar tu perquè la resta no parlen?
1: En el meu cas no, o sigui, si veig que no parlen molta estona, faig, ai, quin silenci, i diuen, és veritat, no sé què, i ens posem a parlar altre cop.
0: O que incòmode, però... no, també?
1: No, sí, és com de cop un silenci incòmode, però és que és només deixant aquesta frase, no és com pressió social de ara què dic, ara... O sigui, depèn del que digui, potser no sé què... No, és com... Per què ens hem callat de cop? Ai, sí, és veritat, per què ens hem callat? No sé què... I aleshores comencen a haver converses entre tothom i és com d'això que vols que torni a haver silenci perquè no es callen. Vull dir, bàsicament per això.
0: Ho dius per experiència?
1: Sí.
0: Bueno, doncs sí, és això. O sigui, bueno, també és la por de quedar malament, semblar avorrit o no saber què dir. Llavors... Conclusió, vale? Anirem per feina perquè tampoc hi ha temps. Segons molts d'això, és que no em surten articles, diuen que el silenci no sempre és negatiu. No tot el silenci és dolent. Pot ser confort, pot ser confiança, pot ser reflexió. El problema és quan es diu una obligació d'omplir-lo o alguna cosa semblant, o sigui que tens com la necessitat. Llavors, el silenci incòmode de joves no és només no parlar, és un reflex de la pressió social, la necessitat d'una aprovació, la dificultat de tolerar els espais sense estímuls, o sigui, ens estem referint a la música, les xarxes, tot això, però també pot ser una oportunitat d'entendre millor l'altra persona o la resta, per no dependre's i pot ser que t'ajudi a no dependre sempre de parlar o coses així. Això ho hem tret del VilaWeb, l'ara.cat i el fil a l'agulla, vale? Per si algú vol comprovar. O sigui, et sembla bé aquesta conclusió?
1: Sí.
0: És una conclusió una mica professional, perquè és tot d'articles, si em sap greu. Mira, però, no sé, o sigui, jo realment

0: És que em fa por. No, jo dic, quin silenci, no, de cop, i fan, és veritat, no sé què, però, o sigui, normalment no sóc jo qui ho diu, saps? O sigui que mai estic com molta estona pensant en... Ai, què dic? És que què diran? Què pensaran? Si bé, no importa tant l'opinió de la gent, la veritat. M'és bastant igual l'opinió de la gent. O sigui que, bàsicament, això, el silenci no ens hauria d'incomodar tant, simplement som addictes a la música i ja està.
1: Ja. Tan addictes que anem a seguir amb música.

Bueno, doncs, per començar parlarem d'Eurovisió, que, bueno, us anem a posar un recap de totes les, bueno, de les actuacions del, de dimarts, que es va fer la primera semifinal.

Bueno, doncs, com ja us hem dit, això és un recap de... Bueno, encara segueixen sonant, perquè n'hi ha bastants. D'Eurovisió, que es va fer la primera semifinal dimarts. Aquest vespre, a més, se celebra la segona semifinal d'Eurovisió 2026, des de Viena. A part, és una edició molt especial perquè el festival celebra els seus 70 anys d'història. La capital austríaca acull, acull aquest festival, doncs, amb el mateix recinte on es va fer el Eurovisió el 2015. L'escenari d'aquest any aposta per una posada escènica molt moderna, amb una enorme estructura LED en forma de fulla corbada i una passarel·la que connecta directament amb la Green Room, inspirada en els tradicionals cafès vinesos. Els encàrrecs de presentar el festival són de la presentadora i cantant austríaca Victoria, a veure si ho dic bé, això, Swarovski, i l'actor Michael Ostrowski. Per molt que us semblin, no són germans, vale? O sigui, he intentat que els cognoms fossin diferents, però no sé si ho he aconseguit. Durant les gales també hi participa Emily Bunsvik, qui entrevista els artistes des de la Green Room després de cada actuació. Musicalment, aquesta edició ha estat deixant moltes propostes variades. Entre les favorites hi ha Grècia, representada per Atlas, amb Ferto, una barreja entre pop mediterrani i elèctric, Finlàndia, Suècia i... Suècia, no, sí, i també està cridant molt l'atenció San Marino, amb la veterana Snehith

0: de la seva canció Superstar, molt inspirada en els anys 80, que crec que aquesta li a tu t'agradaria bastant. A mi personalment...
1: No.
0: Bueno, podria ser, segons la meva d'això. A mi les meves preferides són Viva... Ah, i per cert, que no ho he dit. A part d'Espanya, que no hi és... O sigui, aquesta edició ha estat bastant marcada per la polèmica per la participació d'Israel, perquè van treure Rússia per la guerra, però Israel sí que hi és, bueno... I Espanya, Irlanda, Islàndia, Eslovènia i Països Baixos han decidit retirar-se del festival en senyal de protesta. Les meves preferides d'aquesta primera... semifinals són Viva Moldovia, que és la primera, que és així com molt, amb molt ritme, My System, On Replay, a veure si ho dic bé, això, Lien Kni Eithni, algo així, que aquesta m'agrada molt, sobretot la posada escènica, i Fire. I, bueno, ara acabem amb Inigualable, de Max Navarro, que ha tret la seva cançó, bueno, Inigualable, que és un nou senzill en català amb un so rítmic i directe, produït per Roger Rodés, sense perdre l'escènica... Sense perdre... L'escènica del piano...
1: L'essència.
0: L'essència, perdó, del piano i la seva veu característica. La cançó parla d'una persona única i reforça la connexió amb el públic amb referències properes com Sant Jordi.

0: Bueno, i amb això acabem el programa d'avui. Fins aquí el programa d'avui de Joves a l'Antena.
1: Gràcies per ser l'altra banda i compartir aquesta estona amb nosaltres.
0: Volem donar les gràcies al nostre tècnic d'avui, que és el David, que fa possible que tot això soni bé i el programa arribi a les vostres orelles amb la millor qualitat.
1: També donem gràcies a l'Anna, que avui ens ha compartit les seves idees i la seva experiència amb la literatura en aquest programa.
0: Ens podeu trobar a les xarxes com a Joves a l'Antena, tot junt en minúscules.
1: I si teniu idees o propostes que us agradaria sentir al programa, ens ho podeu fer saber.
0: La setmana vinent trobem... Ai... Tornem amb més cultura, més música i més continguts.
1: I recordeu, Joves a l'Antena no...
0: Joves a l'Antena és un programa.
1: És que no ho tornaré a dir.
0: Bueno, moltes gràcies, que això no m'he recordat de dir-ho. Moltes gràcies, Lia, per acompanyar-me avui.
1: I moltes gràcies, Conrad, també, per acompanyar-me avui.
0: I gràcies a vosaltres per ser a l'altra banda. No sé si això ho hem dit. Hem demanat gràcies als oients?
1: Sí, al principi de tot.
0: Ah, sí, bueno, doncs gràcies, jo també, em feia il·lusió dir-ho, em feia FOMO, d'acord?
1: Vale?
0: Moltes gràcies per ser a l'altra banda cada dia. Sí, bueno, què hi farem? És que hi ha una pàgina que només hi posa final i hem gastat una pàgina per això, em sap
1: bueno,
0: greu.
1: I bona nit i
0: bon...
1: Fins la setmana que ve.
0: Sí, bon cap de

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 7, us parla Adrià Tella. Fa ja més de 3 hores acabat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, però en aquests moments es mantenen encara algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló, tot i que ja van a menys, i això sí, s'uneixen al trànsit habitual de diumenge a la tarda arreu de Catalunya. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacar sobretot el tram de la Jonquera, de l'autopista AP7, que es manté molt ple durant tota la tarda, amb molt volum de trànsit en sentit França, a més, agreujat per un vehicle variat aquí a la Jonquera que complica encara més la circulació en sentit nord. Es mantenen aturades de pràcticament 12 quilòmetres des de Capmany fins a aquest punt de la Jonquera, sentit França, i a la Nacional 2 també, tot i que en un tram més curt, sobretot el mateix tram de la Jonquera, en uns 5 quilòmetres també en sentit França. A la resta de vies, ja per volum de trànsit, de retorn de diumenge, la mateixa autopista AP7 presenta trams amb lentitud a la zona de Cardedeu, sobretot a la Roca del Vallès, en sentit sud, també l'autopista del Maresme, de la zona de Cabrera de Mar, en sentit Barcelona, i en el cas ja més a prop de la capital catalana, la Pota Nord, la B20, amb retencions entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, així com la ronda litoral entre Sant Adrià i el Nus de la Trinitat, en sentit Besòs. En el tram sud de l'autopista AP7, de moment intensitat, algun punt de lentitud entre Santa Margarida dels Monjos i Vilafranca del Penedès, en sentit nord. És tot de moment, bona tarda.
1: I des de 6:45 de la tarda s'està presentant el 30è concurs de castells que tindrà lloc, com sempre, a Tarragona, i la temporada audiovisual castellera, amb una gala televisiva carregada de simbolisme que podeu seguir a la xarxa Més i a les televisions locals. S'està donant a terme al Teatre Tarragona i allà hi tenim el nostre company, l'Adrià Jurado, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià, bona tarda.
3: Bona tarda. Ambient fantàstic en aquesta gala de Tarragona que enguany celebraran 30 anys d'aquest concurs de castells. Durant l'acte, la directora general de Cultura Popular, Carolina Durant, ha posat en valor els castells.
4: Des de la Generalitat, evidentment, tot el suport doncs, al fet casteller forma part no, de la nostra singularitat. És una de les expressions més representatives.
1: Vale, perfecte. Intenta tancar-me ràpid i listo.
4: I, per tant, a més, avui en dia també el fet casteller és una eina molt important de participació cultural i de cohesió social.
3: I bé, la temporada de retransmissions de la xarxa arrencarà, doncs, el 24 de juny per Sant Joan a Valls. I podreu seguir les diades de les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Gràcies, Adrià, des del Teatre Tarragona. A tot això, a aquesta hora, arrenca la penúltima jornada de Lliga de Primera Divisió amb l'Espanyol i el Girona implicats en la lluita per evitar el descens. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
5: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
4: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
5: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
4: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Helena Feiro i Mari Marcos. Els dimecres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts a Fora Clichés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Hola a tots i totes, molt bona tarda a tothom. Sigueu on sigueu, a casa, a l'escenari o al camerino, buscant el vostre amulet preferit.
2: Això és Fora Clichés, el programa on allò que sembla evident sempre porta un encanteri ocult.
1: Avui parlarem de supersticions, rituals i aquelles coses que no sabem si funcionen del tot, no? Però tampoc ens atrevim a no fer-les.
2: Exacte, perquè mira, avui descobrirem si la sort és real o simplement és una manera d'enganyar els nervis.
1: Ai, és que jo, per si de cas, jo he tocat fusta abans de començar el programa, però moltes vegades he tocat fusta.
2: Jo he evitat passar per sota una escala, que sempre
1: típic
2: ho faig.
1: Neus, típic Neus.
2: Sempre, sempre. Típic no Neus. Cal provar si funciona o no.
1: Veus un andami i no passes per
2: allà. Exacte. Així que podem dir que el programa d'avui està protegit.
1: Sí. Però abans de començar, no, com sempre, jo sóc l'Arlet
2: i jo la Neus.
1: Avui obrirem el meló de les supersticions en el món artístic. Us sona?
2: Els rituals abans de sortir en escena, els amulets de la sort i les manies que molts artistes no confessen, però segueixen amb molta consciència.
1: Així doncs, que avui obrirem el meló de...
2: La superstició és el mànager ocult del món artístic.
1: Prepareu-vos perquè potser descobrim que la sort no és només qüestió d'atzar.
2: Exacte. Però vosaltres, oients, creieu... Què creieu sobre les supersticions?
1: Sí, què creieu? Creieu que són bones, dolentes, o és un mite que té massa pes a la societat?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
2: En aquesta secció sempre portem notícies i històries que ens fan dir això no pot ser veritat.
1: I exacte, i avui el nostre radar ve ple d'astres, talismans i una mica de màgia escènica. Això he de dir que fa una miqueta de por, eh? Una miqueta
2: totalment,
1: mal rotllo.
2: Totalment. Mal rotllo, i a més, 100%. Té molta connotació religiosa.
1: Molta, massa i tot. Bueno, depèn de com ho mirem. Depèn de com ho mirem. Començo jo.
2: Comença, va.
1: Avui començo jo. Aviam, porto, mira, llenço el titular, rituals abans d'actuar. Vale, pot ser qualsevol, pot
2: moltíssims.
1: Ser cine, pot ser teatre, i pot ser qualsevol cosa, perquè realment n'hi ha molts. Però bueno, el que a mi em va fer gràcia, que vaig fer un recull de coses que em van interessar, és que molts actors i músics mantenen rituals gairebé màgics abans de sortir a escena. Però espera't. Perquè es veu que a Broadway, per exemple, mai es diu Macbeth. Mai es pot dir aquesta paraula. I Macbeth és una obra de Shakespeare, vale? Llavors,
2: vale.
1: Ara no sé si es diu Macbeth, crec que sí. Mare meva, estic fallant, eh? Però mai es diu Macbeth, vale? A mi això em va sobtar molt. Perquè dins d'un teatre es parla de la peça escocesa, vale? Perquè
2: entre
1: es
2: cometes.
1: Diu que, entre cometes. Perquè es diu que porta desgràcia. O sigui, no pots dir Macbeth perquè porta desgràcia. Igual que a Itàlia, que això em va crear molt l'atenció també, els ballarins mai es posen plomes grogues als vestits per una antiga mort escena. Es veu que va morir algú amb aquestes plomes grogues i ja... saps? Es van fer que aquest
2: color
1: sobre...
2: groc.
1: Després ja
2: parlarem, sí. El color groc,
1: Té per estona. A vegades em diuen, va, encén una espalmeta, té una de color groc. I jo, no, lejos. Ben lluny, les espalmes de color groc. Mira, una altra cosa. El circ rus,
2: A veure.
1: Lluny, això. Creuen que xiular atreu esperits dolents.
2: Ah, sí.
1: En canvi, tu pots dir merda, molta merda, i és el que es fa servir, perquè en aquest, saps? Avui en dia no es pot dir molt bona sort, bueno, això també ho diré més endavant.
2: No es pot dir, no, a veure, de poder es pot.
1: Sí, però vull dir que no...
2: No s'utilitza.
1: No s'utilitza gaire, no està ben vist, perquè això dona males hores a peu.
2: Curiós.
1: Molt curiós.
2: Mira, doncs jo et diré que de la mateixa manera que els artistes porten amulets, esportistes també en porten.
1: Esportistes,
2: o sigui,
1: eh?
2: Jo crec que tothom sí, té amulets,
1: mica,
2: òbviament.
1: Doncs.
2: I molts artistes confien en petits objectes de poder. O sigui, tenen objectes petits que sempre porten a sobre perquè els doni bona sort. No fan rituals, sinó que porten objectes. Per exemple, Maria Callas guardava una medalla, el portava un collar, no? I que sempre se'l guardava abans d'actuar.
1: Vale.
2: Un altre, Freddie Mercury, tenia una pedra de jade, no sé com es diu en català. Bueno, una pedra d'aquestes, com es diu... una pedra
1: sí, d'aquestes que purifiquen
2: minerals o coses així.
1: Que sí. No pot tocar només la persona. Ah, o sigui, tu no les pots tocar, no la pot tocar qualsevol persona, mm-hmm. tant, només la pots tocar tu.
2: Pues Freddie Mercury en tenia una que sempre viatjava amb ell. I a Catalunya alguns actors porten figuretes de Sant Genís o retalls de vestuari d'obres que ja
1: fort,
2: han fet.
1: Eh? És curiós. I això com saps que és veritat? Això és cert?
2: Ai, suposo que sí.
1: És el que diuen, no?
2: Sí, és el que han dit en entrevistes i coses, o sigui, això és el que diuen els actors. Fins i tot Lady Gaga.
1: Lady Gaga, eh?
2: També, sí, sí, tant.
1: Ojo.
2: Té rituals amb encens i amulets espirituals abans de començar els concerts.
1: Ah, es fa un bon ritual, eh?
2: Mm-hmm.
1: Increïble.
2: Home.
1: Increïble. La Lady Gaga sap. És fort, això, és fort.
2: Sí. També hi ha un altre, porto un altre tema avui.
1: Sí, avui tu estàs molt activa, sí, sí. Amb aquest tema.
2: Psicologia o màgia. Ui. És això dels amulets i de les supersticions.
1: Vale, què vol dir? Que arrossa l'emocional, vols dir?
2: Sí, més o menys. Diversos psicòlegs expliquen que aquestes pràctiques tenen una funció emocional. O sigui, redueixen l'ansietat escènica i donen una sensació de control.
1: Ah.
2: O sigui, més que donar bona sort, al final et fan tu tindre la calma i la seguretat.
1: O sigui, t'equilibren. En certa manera, és com un equilibri, no?
2: Exacte.
1: Que junten tots, o sigui, alineen totes les coses corporals o mentals que tu pots tenir com a humà, no? I aquella pedra, per exemple, que fa servir el Freddie Mercury, bueno, feia, pobre, aquella pedra, doncs, li alineava, no?
2: Exacte.
1: El xacre.
2: Això mateix.
1: Li alineava els xacres.
2: No és màgia, diuen que de fet és placebo. O sigui, és aquests medicaments, a vegades, bueno, no sé, no seran sempre medicaments, no? Però
1: vale.
2: Jo conec com a medicaments, que en veritat no són medicaments, però que psicològicament fan que se't curi.
1: Vale,
2: el...
1: No, sí, sí, t'entenc.
2: No sé com es
1: bueno, és el que abans deien les àvies, no? Que amb una bona infusió de romaní, nena,
2: tot passa.
1: Ho cura tot. Doncs pues, algo així, no? Bueno. Mira, jo porto una altra, que és històries de Camerino.
2: Bueno.
1: Asu, asu, eh? Atenta. Es veu que hi ha històries hilarants, vale, al darrere dels camerinos. Camerinos, perdó. Un actor que es veu que va perdre la sabata abans de sortir a escena i es veu que aquell dia va triomfar. Va triomfar. I clar, com que va triomfar i va perdre la sabata, doncs ho van convertir en un ritual. Calla que potser tots han de perdre la sabata per triomfar. A veure. El límit. Existeix? A veure, jo crec
2: veure.
1: Que... Jo crec que hi ha una mica de tot, no? O sigui,
2: sí,
1: crec
2: sí,
1: que
2: tant,
1: pot
2: sí,
1: ser,
2: tant.
1: Però...
2: Si tu t'ho creus...
1: Sí, està bé. Sí, és veritat, això és un plantejament. Si tu et creus una cosa amb molta força i realment sents que ha de passar, passarà. Igual que quan, per exemple, tu camines pel carrer i dius, ostres, fa molt que no veig a la Pepa, una amiga de tota la vida, i de sobte dius, buah, és que buah, la trobo a faltar, m'agradaria molt trobar-me-la. De cop i volta surts del metro i te la trobes, pam. Manifestar,
2: sí, sí, sí.
1: Manifestar existeix, jo crec que sí que funciona.
2: Ja parlarem un
1: però,
2: dia.
1: Bueno, històries, sí, un dia podríem treure aquest tema perquè també és interessant. Bueno, que també va haver-hi un cantant que no surt sense menjar una oliva verda. O sigui, no surt a escena sense menjar una oliva verda.
2: Ah.
1: Una oliva verda. Una, eh? Atenció. Perquè un cop ho va fer i va guanyar un premi. És que, o sigui, a mi no em fa molta gràcia. O, per exemple, alguns teatres es deixen flors seques d'antics muntatges com a protecció escènica i els oients pues, poden compartir pues, les seves pròpies supersticions d'escenari i rituals personals. És que hi ha cada cosa.
2: Sí, bueno, hi ha gent també que, per exemple, quan juga al Barça s'han de ficar uns calçotets en concret.
1: És molt fort,
2: perquè
1: això.
2: Els dona bona sort.
1: És com lo de Cap d'Any.
2: Que ells no juguen, eh?
1: És com lo de Cap d'Any. Sí, però és com lo de Cap d'Any que et diuen posa't roba vermella.
2: Clar,
1: i comença
2: roba.
1: L'any... per què m'he de gastar 30 euros en Victoria's Secret o el que sigui?
2: Si te'ls bueno, pots comprar al mercat
1: igual,
2: aquí.
1: Ja, sí, però vull dir, la gent normalment se'l compra així, el regalen, de fet, així, amb guirnaldetes, així bonic. Per què et gastes diners amb unes calces vermelles?
2: Jo és que soc molt supersticiosa,
1: no,
2: ja ho
1: també,
2: saps.
1: No, jo també, però
2: però perquè tinc la meva teoria, en plan... Si diuen que dona mala sort, o jo faig més les coses que donen mala sort, no? En plan, si em diuen passa per sota una escala, dona mala sort. Per què haig de provar si em donarà mala sort? Per què haig de provar?
1: Clar,
2: ho evito
1: no
2: i ja està.
1: Home, però una mica tocar el límit... O sigui, arriscar-se, qui no arrisca no pisca, Neus. A veure, no passis per un andam i si fa por.
2: Mira.
1: Explica. Que et mors de ganes.
2: És, mira, mai millor dit. L'amor més surrealista que he vist en una novel·la.
1: En una novel·la.
2: En una novel·la.
1: No em diguis
2: com
1: que
2: si
1: és
2: fos
1: com
2: ahir.
1: Si fos ahir.
2: Exacte,
1: pes,
2: sí,
1: clar,
2: sí, sí.
1: La novel·la de
2: fa
1: cada
2: dues temporades, crec que va ser, no sé quantes temporades
1: sí,
2: fa que va passar això.
1: Sí, perquè porten moltes.
2: No
1: fa dues,
2: portes.
1: Jo crec.
2: Sí, aquesta no, l'anterior, jo crec
1: sí.
2: Que a final de temporada, que un dels personatges havia d'agafar un avió no sé què, i va dir, era supersticiós, no volia passar per sota una escala,
1: I va passar.
2: I li van dir, home, no, que són tonteries, passa i passa. I va passar, i saps què li va passar?
1: Va morir.
2: Exacte, per creient per unes escales.
1: Però això és una novel·la. O sigui, jo hi crec, però jo passo pels andamis, calla. És que tu que en fusta. La taula és de fusta. Tu que en fusta, molta fusta. Perquè sí que és veritat que jo ara dic que no, però sí que és veritat que també sóc supersticiosa en algunes coses.
2: Sí, tant.
1: Vale? Jo crec que tu més que jo, però... Però bueno, és que...
2: No fa falta jugar-nos-la.
1: No, és un tema. Mira, parlarem del color groc, Neus?
2: Sí, mira, ara no va parlar.
1: Jo és que m'avanço els fets.
2: Paciència.
1: No, jo paciència no.
2: El color groc.
1: Mira, el color groc, explica'm.
2: És un color que jo no utilitzo mai, o sigui, i sempre intento evitar-ho. Faci el que faci, més si té relació al que estic fent amb algo artístic, mai utilitzo el color groc. Mai, detesto el color groc. No puc, dona mala sort.
1: Sí. Dóna mala sort. En el món artístic dóna molt mala sort.
2: Sí. I, de fet, jo vaig estar fent pràctiques en una obra de teatre a Barcelona, una obra boníssima, espectacular.
1: Jo corroboro. L'he vist i és increïble.
2: Sí, era increïble perquè no l'estan fent.
1: Una comèdia molt bona.
2: I no va anar bé. O sigui, els números no van anar bé. I els actors em deien, és que, clar, com pot anar bé una obra que el cartell té el títol de color groc?
1: Clar. Fallo. Molt fallo.
2: I hi havia una porta una samarreta groga de vestuari. És que, clar...
1: Que és que, a més, el dramaturg i el director d'aquesta peça és un crac i ha fet moltes obres i sí, totes les altres obres, la majoria que jo sé, no tenia el títol i el cartell groc i els hi ha anat bé. Per què aquesta cop i volta no?
2: Van provar-ho.
1: Per què van fer-ho del cartell groc? Error. No diré el nom, però, senyor, error. Per properes produccions...
2: Mira, ja no ho han tornat a fer més.
1: No facis el cartell groc. Consell de la Neus. També una altra cosa, el que dèiem abans, la bona sort versus molta merda. El que es diu, no? Que ara sí que està ben dit, perquè està ben dit dir bona sort, però és que la gent et fot la bronca quan dius bona sort. I a vegades dit que vagi molt bé, molt bona sort. Que no! I jo, com que no? Diu, m'has de dir molta merda. I jo, ai... Vale, perdó. Ens tornem a...
2: Mira, jo estic avui molt, molt colorida. El color blau.
1: El color blau?
2: Dóna bona sort, el color blau.
1: Sí, explica l'anècdota, Neus. Explica l'anècdota.
2: La Red i jo vam suspendre l'examen teòric.
1: No, el teòric el vam fer la primera, Neus.
2: Sí, però anteriorment ja havíem pujat sense estudiar.
1: Tres anys abans, però això no compta, Neus, això no compta.
2: Havíem suspès. I vam tornar a provar una tercera vegada... I vam dir, què hem de fer? O sigui, vam muntar-nos el ritual per aprovar. Hi havia espelmes,
1: sí,
2: hi havia...
1: Sí, vam ser molt supersticioses.
2: A més, què vam fer? Ens vam ficar vestides de color blau senceres. I portàvem un dendai a la butxaca.
1: Un dendai,
2: Un dendai.
1: Un yendai. Sembla allò de Star Wars.
2: Què va passar?
1: Que vam aprovar!
2: Claro que sí.
1: Que vam aprovar. Però a la segona prova, a les pràctiques, vale, vam portar un dendall, també un yendall, amb les pals de Star Wars. No, vam portar un dendall. És que ara no dic que sigui en Rick.
2: I vam suspendre.
1: Bueno, i vam suspendre, sí. O sigui, que a veure, les supersticions també tenen un límit.
2: Però la segona vegada vam aprovar.
1: La segona no portàvem el dendall.
2: Jo sí que el portava.
1: Ah, doncs jo no hi vaig aprovar igual. Bueno. Això és que sóc tan bona conduint... Sóc tan bona. No és per tirar-me floretes,
2: Va, segueix, que no ens donarà temps d'acabar el programa avui.
1: I l'últim tema que vull treure d'avui en aquest radar, no?, és el tema de la mort, que això és molt fort, poc se'n parla. Hi ha productores americanes, i òbviament, segurament no només americanes, que es comencen, o sigui, comencen projectes i la gent va morint pel procés. Fort, per exemple.
2: He portat... Normalment, històries de terror, no?
1: Sí, he portat... Bueno, no tot, jo tinc una sèrie que a mi m'encantava, que era Glee, que és una, no sé si la coneixeu, sí, però jo, mira, és la meva adolescència, aquesta sèrie. Té com 300.000 temporades, vale? Moltíssimes. Ara mateix no sé quan es diu, però 13, 12, 11, és que no sé quantes té de temporades. Però jo veia Glee, vale? I des del 2013 al 2020, diversos actors, és que diversos, et podria dir que potser 3 o 4, mira, el Cory Monteith, bueno, és que jo l'anglès, malament, el Mark Salling i la Naya Rivera. La Naya Rivera, per exemple, sí, van morir protagonistes i van morir pel camí. I per circumstàncies tràgiques. És que és molt fort, però és que això, ja perquè a li m'agradava, i ja em vaig interessar. Mm-hmm. Però és que hi ha, per exemple, The Crow, de Brandon Lee, que es va fer el 1993, que el fill de Bruce Lee va morir durant el rodatge per una pistola mal carregada. Aquesta història la coneixem tots.
2: Sí.
1: Que es va equivocar amb una mal carregada, pam!
2: Això és mala sort, també.
1: És igual, però un moment, és raro. Molts van parlar d'una maledicció familiar.
2: Segur que no van fer un ritual abans de començar a gravar.
1: No ho sé, però molts van parlar que era una maledicció familiar. I que el rodatge estava maleït. També és molt fàcil dir el rodatge està maleït, eh? També et dic. I després, per últim, no m'enrotllo més, el Poltergeist, que també, no sé si l'heu vist, és guai, és molt guai, bueno, a mi m'agrada molt. És que diversos actors d'aquesta saga van morir joves en situacions inesperades. I això va fer pues, créixer i néixer el mite, no?, de maledicció de Poltergeist, saps? És com...
2: molt bé.
1: És com la superstició aquesta, no? Es diu que el rodatge pues, es va posar... És que, espera't, és que això és interessant. Ja paro, us ho prometo. Superstició d'aquest del Poltergeist. Vale. Es diu que en el rodatge es van usar ossos humans reals per fer més autèntiques les escenes. I això crec que va invocar les energies negatives, diuen.
2: Podria ser.
1: Que hi hagués alguna cosa, algun fantasmito por ahí. Bueno, pregunta per vosaltres, oients. Vosaltres creieu que la superstició ve de la religió?
2: Com creieu, i tinc una altra pregunta, com creieu que ha pogut afectar la societat aquest fet?
0: Obrim el meló.

0: Ahir el meló d'avui ve ansiós, amb por i amb un punt religiós que no fa gaire il·lusió, eh?
1: Com ja sabeu, aquesta és la secció més sucosa del programa.
0: I com hem comentat a l'inici, avui, Neus, què obrirem el meló de...
1: Les supersticions en el món artístic.
0: Exacte. Bueno, què? Sempre fem la cara bona i després fem la cara dolenta?
1: Vinga, va, cara bona.
0: Cara bona.
1: Anem per feina.
0: Anem per feina, tu, que avui anem escuetes de temps. La cara bona. Jo crec que els rituals com a botó de seguretat mental, no abans de sortir a escena, funcionen, eh? Jo, per exemple, tinc la meva superstició de no menjar coses molt potents, però perquè això és veritat que vocalment jo sóc cantant i actriu i si he de fer un concert, doncs no m'agrada menjar com molt carregat. Va haver un dia...
1: No fa tant.
0: Que tenia molta gana, però tenia el bolo a les 11 de la nit, Neus. Clar, què faig? Em mato de gana tota la nit i arribo a les 3 de la matinada.
1: Van a sopar a les 9 de la nit i què et vas menjar?
0: Un melós de vedella amb puré de patata.
1: Així, re potent.
0: Sí, re potent. És que era un restaurant que no tenia gaire cosa lleugera, eh? Si no m'hagués fet un biquini. Bueno, biquini tampoc és que ajuda gaire, perquè el pa... Bueno, el tema és que... Això, que fer aquest ritual com a seguretat mental abans de sortir d'escena, jo voto, estic a favor i crec que és algo positiu.
1: Sí, tu tens aquest ritual,
0: sí,
1: que a vegades no compleixes, eh?
0: Sí, a vegades no compleixo, però vull dir que a mi m'agrada, que per això et dic que hi ha límits. És el que deia abans. A mi m'agrada la superstició i creure de tenir aquest ritual de fer el que necessito, la meva rutina abans de sortir a escena o abans de sortir a cantar, però és veritat que em faig les meves infusions i això no falla, eh? Les infusions són els meus rituals de cada dia, sempre que faig funcions, però bueno, que és el que hi ha, que no és màgia, vamos, que és una en realitat és una concentració disfressada de traïció.
1: Exacte.
0: Ara, i és el que hi ha.
1: Sí.
0: Perquè repetir gestos o costums, no? No deixa
1: sí,
0: de
1: bueno,
0: ser com una ajuda.
1: Sí, exacte. T'ajuda a calmar una mica l'estrès o que tinguis... o els nervis.
0: Clar. I això és positiu.
1: Sí, al final l'únic que fa és calmar-te.
0: Igual que els rituals jo crec que serveixen... És el que diem, no? Per calmar, marcar el moment de comença l'espectacle. Comença ja, després tires cap endavant. A mi m'agrada molt els nervis que m'entren al principi, perquè si no tinc nervis una mica avorrit. Els nervis fan que tu estiguis pues, en aquesta sensació de... buah, de transparència, de fragilitat, que puges sobre un escenari i per mi és meravellós. O sigui que és això.
1: Llavors crec que podríem dir... No, així com una petita conclusió que podríem treure és que al final una superstició és simplement una manera d'organitzar el teu caos mental que tens i els nervis, no?
0: Sí, vale. Sí. O sigui, jo penso que sí, o tothom... Mira, espera't. Tu creus que els rituals ajuden a rendir millor o només són placebo? O sigui, tu creus que t'ajuden a fer les coses millor o són coses perquè sí, s'han posat perquè sí, que no tenen cap mena de sentit ni cap mena d'objecció.
1: Mira, jo crec que són placebo realment només perquè et donguin calma a tu, però tampoc cal jugar-se-la.
0: No, és veritat, ja, però és que no estem parlant de l'andami, Neus. És que tu només penses en passar per una escala, per un andami. No, però hi ha diferents situacions. Fer no menjar abans de cantar no és una cosa que sigui vida o muerte.
1: Ja.
0: És que hi ha diferents tipus de supersticions. Per exemple, el tio aquest que es va treure la sabata i va entrar amb una sabata menys, això no és de vida o mort.
1: No.
0: No és com un andant.
1: Però aquesta persona segurament, el dia que s'oblidi de treure's la sabata, està tot el rato pensant, invocant a la mala sort.
0: Bueno, però perquè això som éssers mentals que pensem en això, però és el que deia abans. Si nosaltres mentalment diem sí, passarà això, perquè vull que passi, això al final passarà, però, m'entens? O sigui, també és una cosa mental de, a veure, tampoc ens passem, saps? O sigui, ser conscients una mica del que volem i no volem.
1: I jo crec que al final tothom té el seu propi ritual. Exacte. Encara que la gent no ho confessi,
0: sí.
1: Tothom té les
0: sí,
1: seves cosetes. 100%.
0: Les seves manies o les seves coses per poder arribar a aquest punt. Vale, he fet això, m'anirà bé. Hi ha una cançó que és perfecta, Neus, per aquesta ocasió, l'he portat jo, que m'encanta. Flipareu amb el meu anglès, l'he practicat, aquest títol, perquè és una cançó que juga entre el límit de creure o no creure i la idea que la fa cega, no? Bueno, que la idea que la fe cega ens pot enganyar o pot empoderar. Aquesta cançó, com podeu escoltar, es diu... Superstition, de Stevie Wonder.

0: després d'aquesta cançó.
1: És un tema que...
0: Jo la picaria sencera,
1: però... És un tema que no és molt bona. Escolteu-la sencera, per favor. És increïble.
0: Parlem una mica de la para... Ai, de la para.
1: De la para. Com estem avui, eh? Com estem?
0: La dislèxia està pels aires, tu. La cara complexa.
1: La cara dolenta. Bueno, dolenta, sí, complexa.
0: Sí.
1: No?
0: Igual que el que estàvem dient, igual que et dona aquesta calma, fer el teu ritual...
1: Ja està molt bé.
0: Imagina't aquesta persona que s'havia de menjar una oliva verda abans de sortir a l'escenari. El dia que no se la menja, això li crea una ansietat durant...
1: Una dependència.
0: Tota l'estona, exacte. O sigui, el que fa... El problema dels rituals, al final, és que si no el fas, imagina't que has de menjar una oliva verda, penses que en tens, no en tens, i estan els súpers tancats. D'on treus l'oliva verda?
1: Pues que sents que anirà tot malament, no? Perquè al final sents que tot anirà malament, no? I tens una dependència mental.
0: I anirà malament, no perquè no t'hagis menjat l'oliva verda, sinó perquè el toc cap l'únic que pensarà és merda, no he menjat l'oliva, merda, no he menjat l'oliva, anirà malament.
1: Com sempre, diem que les coses tenen... No està bé anar a un extrem a l'altre, o sigui, no és una superstició, no està bé creure 100% que això serà sempre així, perquè el dia que no la tinguis anirem a l'altre extrem. Sempre és positiu una escala de grisos, que és el mig. I el mig és el més positiu. Sí que jo tinc les meves coses, les meves manies, però jo tampoc penso que els extrems siguin d'aquesta manera. També pot convertir-se com en una cosa escènica, una obsessió, no? De la repetició, en certa manera, com una repetició obligada per calmar la por, que és el que diem, que això és negatiu, els extrems no són bons. Tu, calmem-nos quan passen aquestes coses.
0: I no? També l'altra part com dolenta, bueno, és que no sé, tampoc és tan dolent això, sinó que t'acabes justificant a tu mateix, o sigui, si un dia et quedes en blanc per falta de concentració o perquè tenies el cap a un altre lloc, dius, no, clar, és que avui no he fet tal.
1: És com si jo, per exemple, surto a cantar, no?, i m'he oblidat d'un tros de la lletra i dic, ostres, és que avui no m'he fet la infusió amb romaní, me l'he fet amb totes les coses, però avui el romaní no l'he posat. I per mi el romaní és clau. Clar, per això no m'ha sortit la lletra. No, a veure, xico, a veure. Ens estem equivocant. No és per això, és perquè t'has equivocat la lletra i ja està.
0: I no passa res,
1: som humans. Vull dir, no passa res. De veritat us ho dic. Perquè on està, Neus, la frontera entre l'hàbit i l'obsessió? Jo crec que...
0: Bueno, és el que dèiem, els extrems, no són bons.
1: Sempre hem d'intentar estar al mig. Perquè el ritual, si no surt bé, pot afectar realment a la nostra actuació. I això no és una cosa que ens correspongui ni que ens... sigui positiu, no, en aquest cas, per això l'hem posat aquí a la cara complexa al parlar d'això.
0: Sí, és que és com tot el rato el mateix, però és veritat això, o sigui, no fer alguna cosa, és que és forta la ment,
1: Molt. És molt potent. A vegades ens domina, i aquesta és la putada, que a vegades la ment ens domina i ens agafa, no?
0: Sí, a mi alguna vegada que m'he oblidat de fer un ritual és com... La meva ment està pensant i a la vegada estic lluitant de no passa res, i llavors encara em despisto més, perquè clar, hi ha una lluita al meu cervell que ja no sé ni el que haig de dir, ni el que haig de fer, ni res.
1: Però és que això passa, jo els dies que, per exemple, tinc un concert i em faig una infusió i aquell dia se m'oblida fer la infusió, jo penso, és que clar, ara em sortiran els mocs, és que clar, ara no em sortirà la veu neta. Deixem-nos de tonteries, els mocs estan sempre, infusió, no infusió. Vale? Hi ha dies que la veu està més ben col·locada i hi ha dies que la veu pues, està d'una altra manera, perquè igual que passem per grips o per qualsevol cosa, vull dir que és normal. I que al final, no? com trencaries un ritual sense sentir-te desprotegit? És que aquest és el problema, que ens sentim desprotegits i llavors al final aquest ritual passa a ser una obsessió.
0: Quin és el ritual més estrany que has sentit o has fet, Arlet?
1: Ostres, m'has pillat, per què no fem el que fem a vegades? Per què no dius la cançó que toca en aquesta secció i m'ho penso?
0: Vale, va. és una cançó que a mi m'agrada molt. És un gran tema.
1: És un gran tema,
0: és un
1: sí,
0: gran tema de la Britney Spears, que és Oops, I Did It Again.
1: Molt bé l'anglès, m'ha encantat. I de què va això? O sigui, per què l'has escollit per aquí?
0: Perquè és una cançó que descriu molt bé això de repetir rituals, encara que sapiguem que no caldria. Sí, ho hem de tornar a fer.
1: I a més és graciós perquè és com, ups, l'he cagat una altra vegada.

0: Em va haver una vegada que estava, bueno, una petita companyia, vull dir, així, en petit comitè. No, però va ser molt graciós perquè una de les actrius va venir i va dir, jo és que abans de fer l'obra necessito fer un crit. Ah. Però és que la gent ja estava dintre del teatre. Imagina't, tu està allà com a espectadora i de sota, uau! Escolta, això d'entre cametes, dic, és que hauran de cridar l'ambulància. Això m'ha fet molta gràcia. Diu, quina necessitat hi ha de cridar?
1: Bueno. Mira, m'he recordat una altra superstició que es té molt, més que superstició, bueno, no sé si es podria dir, però que fa tothom, en plan, abans d'un concert, abans d'una obra de teatre, abans de totes les coses així com més en directe, crec jo, que és... fer allò de... O quan jo feia bàsquet, per exemple, abans de començar un partit, allò que fica tothom les mans al mig i es crida algú.
0: Sí. És veritat, allò de... Un,
1: dos, tres, no sé què.
0: No, 5, 4, 3, 2, 1. No, però vull dir que això també es fa en el teatre, es fa això, la cuenta enrere. O sigui, no sé com es diu això, la cuenta enrere. Que és el mateix, que realment és allò de la mà, però és una cosa que abans de sortir, no? Sí. També parlarem de l'origen d'aquest concepte, crec que és interessant. Mm-hmm. D'on ve tot això de superstició, no? Doncs jo vaig buscar que ve del llatí.
1: No.
0: Vale, de superstitio. Superstitio. No sé com es pronuncia això. Que és el que sobreviu, diguéssim.
1: Ah.
0: És molt interessant això, eh? Escolta.
1: A veure.
0: Inicialment volia dir creences antigues que persistien malgrat la raó. Vale? Uh-huh. O sigui, diguéssim que en el teatre moltes supersticions neixen de fets pràctics o històrics, coses que han passat. Vaig trobar les següents coses. Interessantíssim, eh? Tu escolta. No xiular. Els tècnics... van veure en aquesta superstició de no xiular, vale? Mm-hmm. Abans de començar, perquè els tècnics donaven senyals amb xiulets i eren per avisar d'accidents. Llavors era com, si he d'avisar d'un accident, no xiularé. Vale? Per això, això es va convertir en una superstició del van, no xiulem. Després, portar el groc també eren colors dels actors que no cobra... O sigui, imagina't, eh? Es veu que venia... per què dona mala sort? Perquè el groc es veu que eren robes que portaven els actors o els hi feien posar els actors que no cobraven per lo que feien o gent que havia de morir en escena. Molt fort,
1: curiós,
0: això. Lo del groc es veu que ve d'això. I lo de molta merda, no? Com a bona sort, venia del temps dels carros i cavalls davant del teatre. Si hi havia molta merda dels cavalls, doncs volia dir que hi havia públic, perquè molt públic havia anat amb el carro. És molt guai, això, eh? A mi m'agrada molt aquestes coses. A mi és que allò de l'origen...
1: Clar, o sigui, hi havia anat tants cavalls que hi havia molta merda al terra.
0: Exacte. Sí.
1: Anda.
0: I llavors ja com molta merda venia això. I amb el temps aquestes pràctiques es van convertir com en símbols culturals, rituals teatrals i tot això. Que
1: sí,
0: això,
1: que ve d'allà, de anys i panys.
0: Sí, de l'any de la...
1: De la Maria Antonieta.
0: De la Picú, que es diu, no? Any de la Picú, no? Bueno, crec que ho estic dient bé. Bueno, jo en aquest... Bueno, això de l'origen, no? Jo he escollit una cançó que m'agrada molt, que està... Bueno, és que el que fa aquesta dona és meravellós. Que, per cert, Madonna... és igual.
1: No ho entenc.
0: És igual, el que fa aquesta dona, Madonna, és que és la cançó... No, és igual. Lo que malament estem avui. Bueno, és una cançó que es diu Lucky Star i parla de celebrar la necessitat humana de creure en una cosa, no? D'aquella estrella que ens guia i ens protegeix, que en aquest cas és la superstició.

0: El proper tema que volem treure, bueno, aquesta cançó és meravellosa, escolteu-la tots i totes, és Tot és creure-hi. Aquest és el titular que li hem posat en aquesta secció dins d'Obrim el meló. Què és el que vol transmetre, no?
1: Sí, que els rituals al final el que fan és activar una part del cervell relacionada amb el control i la calma.
0: Això ja ho hem dit, que al final és controlar el que tu sents, la ment, i com aquest genera pues, les seves manies per fer dia a dia, saps? Sí, i calmar el nostre cervell per dir, vale, he fet això, tot anirà bé.
1: Sí, que al final és com una forma de mindfulness. Artístic. Què és això? És un moment, al final és un moment per tu mateix, per concentrar-te, per calmar-te, per respirar i connectar amb l'energia abans d'actuar, no?
0: Exacte, és com un espai amb tu mateix, no?
1: Sí, al final és tindre positiu. Això, tindre el teu propi espai.
0: I també estem parlant avui de l'àmbit artístic, però òbviament això està a tot arreu, segur, la gent que ha de fer conferències o la gent que ha de fer qualsevol cosa, qualsevol feina, que també... necessita aquest mindfulness.
1: Que també tu i jo estem a diferents parts, o sigui, jo estic més a part de deixa l'actor que ha de fer la seva càbala, com digués, no?
0: Sí.
1: Que és una altra paraula, que és el mateix.
0: Càbala, superstició,
1: sí. Deixa l'actor els seus 10 minuts abans, no sé què, tal, avisa'l, queden 10 minuts, ei, vés a fer
0: i
1: tus pensamientos.
0: Jo soc la que estic com fent això, saps? És com necessito el meu temps.
1: I tu ets la que no podem començar perquè encara no m'he pres el te amb romaní.
0: Amb romaní i gengibre.
1: I gengibre. Gingebre.
0: Realment. Vale, i...
1: una cançoneta perquè et trosset,
0: no? Una cançoneta,
1: no?
0: Així, tontorrona, però tontorrona.
1: Sí, és una cançó del Michael Bublé que parla de la fe personal, de creure sense proves. És perfecta per tancar, sí, per aquest tancament emocional del debat. Sí, que es diu I believe in you.
0: I believe in you.
1: Oh my God.

0: El món de les supersticions, com podem veure, és enorme. Nosaltres hem ficat un, bueno, hem fet una pinzelladeta per aquest món, no? Així, per tancar una mica, obrim el meló, una mica de tot el que hem parlat, no? Podríem dir que hem parlat del pes de la tradició, el per què costa tant trencar supersticions, no? Uh-huh. I que no són bons els extrems, sinó que hem de buscar un punt intermig. Però no només amb això, sinó amb tot plegat. Després hem parlat de les supersticions digitals. Bueno, no hem parlat del tot d'això, però és com dir-te que amb un missatge abans de l'actuació o el morta merda... Bueno, digitals no són. Però quan t'envien un missatge, per exemple, uh-huh, de molta merda, que vagi bé la funció perquè el familiar no t'ha pogut venir a veure, doncs això al final el que fa és porta sort, no? I hem parlat d'això també. Hem parlat també de la maledicció...
1: De la fama,
0: de quan he dit jo en el radar, quan explicàvem que un home va triomfar al treure's la sabata, no? I que això, o el de l'oliva verda, que llavors pues, tot passava a tenir aquella importància, doncs que al final pues, aquesta fama, què fem? Per què associem èxit amb tragèdia? Per què hem de tornar a repetir els mateixos patrons si ens hem menjat una oliva verda i ens ha fet triomfar o ens hem deixat una sabata pel camí? O sigui, no té res a veure. També hem parlat de l'energia i el que ens vibra com a persones humanes, no? Els artistes que fan rituals d'energia o visualització abans de sortir, que això és superpositiu, però també ja és el que deia, els extrems no són positius. I si són positius, no si els tractem, o sigui, sí si els tractem amb calma i amb límits. I per últim també hem parlat del públic com a talismà, no? O sigui, hi ha funcions que sabem que sortiran bé també per com rebrà tot el que el públic... Però, per exemple, aquella noia que va cridar, que clar, el públic ho escolta i què deu pensar el públic des de fora, no? No sé, tots aquests temes que han anat sortint i que hem anat parlant, crec que tancarien el meló del programa d'avui. Ara sí, per acabar aquesta secció, us posarem una cançó que parla de seguir, no?
1: De seguir cap endavant.
0: Tirar...
1: Encara que no hagis fet el teu ritual, sempre el show ha de continuar.
0: Exacte, sí. Perquè superstició, no? La funció, com en aquest programa, no? Uh-huh. Ha de seguir, no ens podem parar. Sí. I aquesta cançó, com ja comença a sonar, es diu The Show Must Go On i és de Queen i és una meravella.

0: començant experiment.
1: Mira, Reta, avui no t'ho preguntaré, avui t'ho confirmo, que ja estem dins del laboratori.
2: Sí, que estem dins del laboratori. Què ens portarà, no, avui? Què ens proposarà avui el nostre còmplice digital?
3: Sí, avui torna a ser aquí el nostre amic, el ChatGPT. Il·lumina'ns, va.
2: Chati, estàs per aquí o no?
3: Chat?
2: Ui, no contesta.
3: Oh, s'ha enfadat.
2: S'ha enfadat perquè portem dues setmanes que no li estem dient res. Va, mare meva, Chati.
4: Hola, ara sí que em voleu. Dues setmanes sense dirigir-me la paraula. I ara em necessiteu? Sou unes poques soltes.
3: No t'enfadis, va.
2: Ens encanta, ens encanta. Et necessitem, Chati, va. Posa'ns alguna prova.
3: Fes-nos companyia.
2: Exacte.
4: Vale, el repte d'avui és inventeu un ritual artístic nou totalment absurd, però que funcioni per portar bona sort a qualsevol actuació. I expliqueu el per què.
2: Mare meva, li ha costat fer aquesta pregunta, eh? Pobre Chati.
3: És fàcil, de convèncer que es desenfadi.
2: Sí, sí, sí, és molt fàcil, és molt fàcil. Pobre, és que l'hem obviat dues setmanes i ara la volíem i molt ràpid. Ostres, que complicat. Mira, no, complicat no, perquè portem la feina feta, no us mentirem. Perquè, clar, sabíem que la Chati estaria enfadada amb nosaltres i li han dit, digue'ns la prova abans, no? Vale. Coses, no? Què faríem com a ritual artístic? Doncs jo he portat quatre, Neus. Quatre he portat.
3: N'he portat quatre més.
2: Quatre més?
3: Sí.
2: Doncs jo he portat cinc. Doncs jo cinc. Bueno, és igual. Clar, no podem estar així tota la tarda.
3: No tenim tant de temps.
2: Bueno, la primera és que aquesta em fa molta gràcia.
3: Ai.
2: És, imagina't fer el ritual artístic d'abans de sortir a fer una obra, un concert o el que sigui, dir el nom de l'obra que fas del revés. Del revés. Mentre fas una volta sobre tu mateixa.
3: Però del revés.
2: Del revés.
3: O sigui, dir el nom del revés, vale. Havia entès dir el nom del revés, o sigui...

0: per dir-li...
1: Que li piquis l'ullet.
0: Sí, perquè no et tregui el protagonisme, Arlet. S'ha de pensar. Perquè no et tregui el protagonisme, tu li dius, avui, ombra,
1: això és una superstició super... És que de veritat. Quines idees, Nick, per favor. Mira, jo tinc una altra, que és el primer dia de l'obra... No has de fer cas de les marques del terra que et posen de llum. Sí, òbviament no estaràs enfocat.
0: Ah, que bé, pobre, vale. Pobre tècnic.
1: No, però és gràcies perquè si, per exemple, fas una temporada d'un mes a un teatre de Màlaga, per exemple, en el Soho, per exemple, i estàs un mes fent aquesta obra de teatre. Uh-huh. El primer dia t'han ficat marques, òbviament, als assajos generals perquè sàpigues que allà va la teva llum, no? I allà t'has de posar en aquestes cançons. Doncs tu, aquell, el primer dia, no t'has de fer cas de les marques. Òbviament no tindràs la llum, però això et donarà sort tot el que queda de temporada.
0: Mira, a tu et matarà el tècnic i a mi la de vestuari, perquè l'altra idea que tinc és ficar-te la roba del personatge al revés.
1: Ah, molt bé. Clar, la de vestuari estarà traient fum i perseguint-te. Del plan, posa't la roba bé, posa't la roba bé.
0: Anirem tots corrents.
1: Anirem tots corrents, donant voltes. No, és que això em dona sort, no, però pos que em despediran, que em faran fora. Mare meva. Ai. Tinc una altra. Imagina't, venir corrents del camerino i quan estàs a res, a dos passos d'entrar a l'escenari, fas una voltareta, t'aixeques i entres. Què tal? Una activació corporal de cop i volta. És que imagina't, fas una voltareta. Vale? T'aixeques i dius, ser o no ser. Esta és la qüestió. T'imagines? Que és que canvia tota la gestió, eh? El ritme i tot.
0: Sí. Mira, una altra podria ser... Aquesta està bé. Aquesta m'agrada, és curiosa. Quin és el peu bo? O sigui, quin és el peu de la bona sort? Sempre s'entra amb el peu dret, no?
1: Sí. Pues
0: et fiques les sabates al revés...
1: Ah, a l'esquerra.
0: Sí, vale, la sabata dreta te la fiques al peu esquerre.
1: Vale, vale.
0: Vale, i llavors pots entrar amb el peu dret o a l'esquerra, perquè un tens el peu dret i l'altre tens la sabata dreta.
1: Vale.
0: I enganyes una mica la sort.
1: Vale, per confondre la mala sort. Ho has fet a propòsit, això. I mira, l'última que porto és practicar els blancs. Imagina't que de sobte jo estic fent una obra de teatre i em quedo un blanc. Em quedo un blanc. Què faig? Em desplomo. Em tiro a terra.
0: Justifico... És com l'obra que vam anar a veure l'altre dia, el sogre de lloguer.
1: Ah, un sogre de lloguer, boníssima. Deia la paraula emblemàtic, i quan deia emblemàtic li agafava una tanta
0: sort. El Joan Pere s'havia de desmaiar. Uau,
1: increïble,
0: boníssim.
1: Si no l'heu vist, aneu, perquè uau, aquest home, de veritat, aquest senyor fa un riure, és que jo no puc. No puc, s'inventa tot. Mm. Bueno, com...
0: Suficient.
1: Què t'ha semblat, Xati?
0: Xati,
1: estàs per aquí, què t'ha semblat?
2: Les supersticions creatives són les úniques que garanteixen un bon espectacle. I això és molt màgic.
1: Doncs que així sigui, de màgic. Mira, que així sigui.

0: Brutal aquesta cançó de Coldplay, Magic, que ha quedat perfecta, molt rodó amb el que hem dit abans. Aquesta cançó parla de l'encant invisible de l'amor, la inspiració i la fe en lo impossible, no? D'aquella mena de màgia que no es pot explicar, però que et fa creure que tot pot sortir bé, que és una mica el que hem parlat avui, no? Creure en alguna cosa que no pots veure.
1: Totalment. Avui hem après dues coses molt clares. Una, que la superstició pot ser una eina si la sabem controlar.
0: Vale.
1: Sí, 100%. I dos, que per molt

0: Montessori rituals que busquem, res substitueix la creativitat, el treball i sobretot la confiança en un mateix.
1: Sí, això és veritat. Hem de treballar-nos a vegades el cervell, perquè a vegades això ens passa, bueno, ens juga una mala passada, no?
0: Exacte.
1: Les supersticions poden acompanyar-nos, però no poden fer la feina per nosaltres, això ho hem de tenir superclar, perquè la veritable màgia al final és el talent, la constància i les ganes de seguir creant i creant.
0: Sobretot la constància i les ganes.
1: Sí, 100%.
0: Molt important, eh? Ha estat un laboratori molt intens, amb una bona dosis d'humor i reflexió.
1: I també ràpid.
0: Sí, ha sigut fugaç avui. I sobretot una manera preciosa de recordar que tots tenim un petit ritual intern, encara que no ho reconeguem.
1: I que la màgia, com la inspiració, només funciona si hi creus una mica. Així que gràcies per jugar, imaginar i reflexionar amb nosaltres. Tu mateixa, Neus, tu mateixa.
0: I recordeu, sempre hi ha marge per la creativitat humana. Ni la sort, ni els amulets, ni cap algoritme podran substituir mai això.
1: Fins aquí donem per acabat el laboratori el dia d'avui. Així que som-hi amb la següent part.
0: Després de tot això, potser la superstició no és tan dolenta, no?
1: Potser només és la manera que té el nostre cos, no, de calmar els nervis.
0: I encara que no porti sort, ens fa sentir especials.
1: Això sí, si algun dia us cau un mirall al camerino, no us culpeu, per favor.
0: Exacte, per favor.
1: No us culpeu. Gràcies, com sempre, a Ràdio Molins de Rei per cedir-nos aquest espai meravellós, al nostre tècnic meravellós, David Rius, gràcies, com sempre, i a l'Àlex Gilabert per posar veus a les nostres sintonies que podeu escoltar en el programa.
0: I recordeu, la vida és massa curta i avorrida per no creure una mica en la màgia.
1: Aquí acabem, o millor dit, aquí comencem.
0: Però atenció,
1: ui, la setmana que ve obrirem el meló de...
2: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta mateixa tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual del 2026. Enguany, a més, el certament arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castell l'any 1932. El president de la coordinadora de colles castelleres, Albert Torres, ha defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur.
2: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
1: Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
3: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan, a Valls, i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir, com sempre, a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. La temporada inclourà nous continguts, sèries i documentals, entre els quals un dedicat a la 30a edició d'aquest concurs de castells que tindrà lloc a Tarragona com l'espectacle casteller més gran del món. D'altra banda, el govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que aquest mateix dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra Republicana. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'aeroport sobre la taula. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats de la dècada. D'altra banda, un apunt ràpid en plana de mobilitat, perquè ja fa 4 hores aproximadament que ha acabat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, però en aquests moments es mantenen fins i tot encara algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló per la sortida de vehicles que s'uneixen evidentment al trànsit habitual i complicat de les darreres hores de diumenge a la tarda arreu de Catalunya. Per tant, molta precaució, especialment a les carreteres properes a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha diverses zones força congestionades i algun accident. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
1: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

semàfors pinten de colors als carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui saludarem els nostres amics, el Joan. Què tal, Joan? Com estem?
1: Molt bona tarda a tothom. Què dic, home?
0: Sí? Esperem
1: que gràcies que no plogui encara. No,
0: però avui plourà, eh? Sembla sí, que sí, eh? Sí, sí.
2: Està plovent ja, ja
0: ha començat. Ja ha començat, ja? Ah, bueno, saludem a la Mari Carmen, mira, que ja que estaves parlant. Què tal, Mari Carmen? ¿Com estava el camino des de Granollers
3: pues,
0: aquí?
3: Pues bien, bueno, bien, el tren bien, y luego aquí he salido a correr porque estaba lloviendo y digo, voy a correr.
0: Pero te pilló, te cogió, ¿sí?
3: Sí, un poquito, pero no, no mucho, porque empezaba, pero voy a correr un poco. Pero bueno, muy bien, esperemos disfrutar mucho de este programa de hoy.
0: Claro que sí. Saludamos a Xiomara, ¿qué tal, Xiomara? ¿Cómo estamos, eh?
4: Bien, buenas tardes a todos los compañeros aquí en esta tertulia y a todos los que nos escuchan, pues siempre es un gusto estar aquí.
0: Pues claro que sí. Saludamos a Carlos también. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Es la primera vez que vengo a la radio y bueno, espero aprender mucho y pasar un buen rato con vosotros.
0: Claro que sí. Y a José, ¿qué tal, José? ¿Cómo estamos?
6: Hola, muy buenas tardes a todos. Una semana más aquí, agradecidos y esperando escuchar cosas importantes.
0: Y nos has traído dos pasifloras, ¿no?
6: Sí, he recogido dos flores de pasiflora que ahora están en plena fluorescencia, ¿no? Y bueno, es que claro, a veces la conocemos porque por sus efectos, porque vienen en cajitas, pero claro, no todo el mundo la tiene en la mano en así es al natural y luego después eso tiene muchísima belleza como toda la naturaleza.
0: Muy
6: y además se acompaña de un aroma muy especial, ¿eh?
0: Muy bé. Saludem a l'Enric. Què tal, Enric? Ja has pres la foto de la pasiflora o no? Sí?
7: Home, sí, ja li he fet una fotografia perquè és espectacular, perquè és la natura sempre és una cosa nova. Desapareix, però sempre hi ha una novetat. I això és l'actitud que hem de tindre i el tema d'avui. Es crec que es presta això.
0: Molt bé. Saludem també a Jorge. Què tal, Jorge? Com
8: sí,
0: estem?
8: Sí, hola, soc el Jorge. És la primera vegada que estic aquí. I, bueno, crec que aprendré molt avui.
0: Tu vens de Barcelona, no?
8: Soc d'Hospitalet de Llobregat, però avui vinc de Torre del Comte, un poble que està a la comarca del Matarranya.
0: Carai. I què tal està per allà?
8: Bé, molt bé, molt tranquil. Sí, un poble que viuen 120 habitants.
0: Home, ets com quasi un ermitaño d'allà, no?
8: Sí, más o menos.
0: Sí?
8: Sí, más o menos.
0: Molt bé. Saludamos a Lirio. ¿Qué tal, Lirio? ¿Cómo estamos, eh?
9: Hola amigos, buenas tardes. Espero que disfruten el programa. Yo feliz de estar aquí. Hoy hay muchas sorpresas, gente nueva, muy bonita, ya lo verán. Y claro, bueno, pues muchas gracias a Carlos, que siempre tan entusiasta.
0: Me echa le caña, ¿no? Bueno, y también al Xavi, ¿qué tal, Xavi? Nos tenemos a retrobar aquí, ¿no? Ya portem tres programas en tu, ¿eh?
10: Sí, sí, yo no me venía per un, pero al final comenzaré a demanar contracte indefinit, ya, ¿no?
0: Aquest fitxem, el fitxem ya.
10: No em fa gràcia perquè, clar, el Carlos és amic meu i està aquí. La persona que la presentaràs va venir a un programa on ella estava i està aquí. El Jorge va venir a una xerrada meva i està aquí. I tothom està aquí, menys els que estan aquí, perquè jo estic aquí.
0: I el Carlos també,
10: i el Carlos també està aquí. Aleshores sí que, breument, un petit record, perquè en el sopar que va permetre que jo avui estigui aquí, hi havia una persona, la Mercè, que tenia 79 anys i ens va deixar per un accident de cotxe, d'un cotxe que va passar per no, on no havia de passar. Oh, aleshores, malgrat aquestes coses que formen part del dia a dia, aquí estem i visca la vida. I endavant amb la següent persona.
0: Molt bé, doncs hem arribat a la protagonista, a la Maria Teresa, la Maite. Eh? Maite García, de NOC, no? Bueno, què tal, com estem? Bueno. Com et trobes aquí a Molins de Rei? Perquè tu havies estat aquí a Molins de Rei fa molts anys, no?
11: Sí, jo de joveneta havia fet el batxiller aquí, a l'Institut Requesens, sí, que sí. Estava en plena... s'acabava de construir. Sí. De fet, el vaig inaugurar, diria jo, amb el meu batxiller.
0: Sí, allà a l'Avinguda de Collserola, cap allà.
11: Just,
0: sí.
11: Just. I estic molt contenta d'estar aquí amb, amb tantes persones... aquí al meu voltant estic com una mica així, bueno, la primera vegada que estic a la ràdio. Sí, és veritat que amb ell ens vam conèixer a Nueva Humanidad, a TV, Nueva Humanidad, que la recomano molt que també escolteu. Jo ja sóc fidel vostre, perquè m'encanta Molins de Rei, té molta personalitat per la seva tradició. Ja. O sigui, hi ha altres pobles al voltant que no té tanta tradició com teniu aquí a Molins de Rei. Clar, dir-vos que jo vinc a... Bueno, ara no, ara vinc a Castellví de Rosanes, però jo sóc filla de Sant Sadurní d'Anoia, del País del Cava. que també té molta personalitat.
0: Jo ho crec, sí, sí.
11: Doncs res, que estic feliç d'estar aquí amb tots vosaltres. No sé, sé que també vinc a divertir-me i a passar-m'ho bé. Doncs
0: pues clar que sí, sí. Perquè avui parlarem d'un llibre que tu vas publicar fa poc, no? O relativament, o l'any passat, per si.
11: Bueno, aquest llibre deu portar ja 2 anys. Aviam, aquest llibre baixa el... Tinc que explicar la història del llibre. Aquest llibre baixa... Dic baixa perquè jo me tinc que llevar cada dia a les 5 del dematí, a l'agost del 2020, en plena pandèmia. Jo estava a la finca, a Enoch, que Enoch és un lloc, diríem que és un tros de cel a la terra, és un lloc tot ballat, i el que tenim és 119 hectàrees de natura viva. Hi ha, ara mateix, si vas, hi ha molts ocells de tot arreu. Tenim cabres, ovelles i rucs, i també el que hem fet és dos doms. Un és el dom, és igual, vam estar amb un noi anglès fent el dom durant un any, i l'altre dom és un dom que també el va fer el Jordi, que és un dom que és un lavabo sec. Val? A Enoch hi haurà molt poca edificació, realment hi ha una masia del 1500 que es té que restaurar, però allà el que jo vull, vol la família, és que sigui un lloc on la gent es troba ella mateixa a través de la natura. Val?
0: Molt bé.
11: Això és Enoch.
0: Hem fet la presentació i llavors el títol del llibre és Nueva Era, Cruces Fuera.
11: I el que us vull dir és que jo, quan vaig acabar de fer aquest llibre, vaig dir, bueno, a qui li interessarà això? Jo ho vaig guardar-ho a un calaix. Bueno, realment jo no volia sortir de l'armari, vaig pensar, ui, ja ho entenc foto. I ho vaig guardar-ho, no? I al cap de... ho vaig donar a amics, al cap de 2 o 3 anys ja em vaig atrevir a donar els manuscrits i a la meva gent, no? Perquè a Enoch hi ha hagut com 80 artesans ajudant al projecte. Doncs penseu una cosa, que quan jo el vaig donar em van dir, el tens que treure, i vaig dir, el tinc que treure? Bueno, doncs pues el trauré. I a partir d'aquí vaig treure el llibre, i què ha passat? Doncs pues que ja m'ha trucat, com ara estic aquí amb vosaltres, no? Doncs pues també Nova Humanidad va dir, volem que parlis del llibre. Llavors el que faig cada mes és fer un capítol del llibre.
9: Oh, ¿vale?
11: I, claro, a ver, és que jo, per deciros, vengo del mundo empresarial, no? Entonces, y como economista y tal, lo que tengo que explicar es que no me he enrollado mucho en palabras. Aquí hay, es un libro guiado, entonces he ido más a cada capítulo, a lo concreto, y ya está. Y que la gente sienta. Y nada más. Yo
0: ahora un gen va gen, ahora un gen, venga.
11: Sí.
0: Música.

0: bueno, pues avui estem amb aquí amb la Maite, no? A la Maria Teresa de Noc, no? I ella ve del món empresarial. Ara ens feies una mica una pinzellada, no? Has estat amb temes de recursos humans, amb fiscalitat, amb temes tributaris...
1: Carai, també.
0: Tu vens del món material, no?
1: Sí, vinc del món material, però... tinc que dir una cosa, encara que jo he estudiat molt el que és la part de gerència, no? I a més estava en família, treballant en família, tothom tenim un esperit. I tothom és espiritual, encara que digui que no. I si tu et sents, és igual el que tu facis, no importa. L'esperit està. I hi ha que escoltar, i ja està. I llavors, si és veritat.
0: Llavors tu estaves treballant en un grup d'empreses familiars, no?
1: Just, sí.
0: I estaves fent projectes de treball i tot això?
1: Sí, nosaltres bàsicament teníem construcció. Fèiem biblioteca, ponts, teníem molt personal. Hem fet el mercat municipal també de Sant Andreu de la Barca. D'aquí de Pallejà han fet tots els que és la carretera, vials, han fet molta obra. I què va passar? Que va haver un moment que ens vam tindre que reinventar. Val? Bueno, si voleu us ho dic. Ho dic. Bueno, llavors va arribar un moment que cada obra que feien pues, teníem que donar una comissió. I la comissió era molt important. Nosaltres teníem per fer l'autovia 3 milions d'euros i ens demanaven el 20% de comissions.
0: Carai.
1: Llavors vam dir no per qui no és, ens vam reunir la família i vam dir, bueno, anem a buscar un lloc on la gent, anem a fer una escola on la gent pensi per ella mateixa. I el que demano és que hi hagi més autenticitat, que és el que et demanen els nens d'avui. Els nens d'avui, aquests que jo li dic arcoiris, vamos a llamar... Jo parlo dels meus fills, bàsicament, i els meus nets. Són telepàtics, no els pots mentir. I avui en dia, inclús empresarialment, jo com a empresària vull dir que, aviam, sempre he fet el que he sentit. I sóc una empresària diferent, que per això ara treballo per la... Bueno, treballo, col·laboro amb la Fundació Rafael del Pino, no? És una entitat... és un gran capital del país d'Espanya, no?
0: Sí, sí.
1: I quan em venen a buscar és també una mica pels meus valors. Perquè jo mai he tingut taula, on ha estat la meva gent i ha estat jo, no m'interessa la taula. M'interessa la part humana de la persona. I per això en vam crear, no? Que vam dir, doncs mira, ja està, anem a fer el que sentim. Què està passant? Que jo mai he anat a horaris, no m'interessa els horaris, m'interessa els objectius, i és igual. Ja que fer això és a l'equip, com ara som un equip, no? I tothom parlarà a la seva manera. Però tenim que anar a objectius, i tu potser treballes de nit, m'ho estic inventant, i a l'horari el faràs tu a la teva manera. I jo he treballat així, bueno, quan fèiem obres, no, doncs òbviament, els paletes, hi havia els ferrallistes, hi havia els encofradors, llavors sí que és un equip. Però si no, sobretot el que és més la gestió, doncs ara que el Covid ens ha portat de que podem treballar des de casa, no? Doncs això és meravelloso. Però si anem a objectius, què està passant? Doncs a la Fundació Rafael del Pino, Kofi Annan va fer un pacte l'any 2000. I és que la humanitat tenia que anar cap a un altre lloc. No comissions, conservar el medi ambient, els riscs laborals i un altre que no me'n recordo massa. I aquí anem, ¿vale? Tenim que anar a ser més autèntics. I els nanos d'avui, no us ho dic en seriós, ara que vaig pels instituts, no? He començat per Madrid, he estat aquí a Barcelona, ja ho saps, a la Salle, he estat ara aniré a Saragossa, i el meu missatge és a tots els adolescents. És igual el que feu, però sobretot no doneu el poder a ningú i seu vosaltres. I no va d'horaris, va d'objectius i a ser millor, perquè mira, aquest llibre ho explico. Hi ha moltes zones franques a tot el planeta que hi ha containers contra containers i més containers per subministrar dos planetes més. I llavors què passa? Pues que nosaltres, que tenim una patent mundial molt bona, no?, que reciclem barcos i avions, una de les empreses, fibra de carbono. Què passa? Que aquest reactor a mi m'ha portat coses perquè ell la cremi. I fer fotos de coses, de motxilles, que jo quan vaig veure això, jo no vull tirar per aquí. Tenim que produir intel·ligentment. I a l'humar moltes coses de les que hi ha avui, no les necessitem. I tenim que començar pel plàstic, hòstia, però fem-ho de veritat. Llega el Covid i què va passar? Tothom les mascaretes, jo no m'he vacunat. Jo no hi he entrat al Covid, vull explicar-ho, no hi he entrat al Covid, perquè jo arribava a la finca, bueno, de fet vivia allà, i tots els animals i tot estava bé, i pensava, joder, per la que té liada. I us vaig dir el que vaig dir. Us dic el que vaig dir. Vaig dir, hi ha un enemic invisible que m'atacarà quan vulgui. Aquí estic. I jo he abraçat a la gent, venia la gent a buscar-me per abraçar-la. I jo he abraçat, no he deixat d'abraçar. I la humanitat tindran que tirar més d'aquest esperit que el tenim. Hay que ir al sabio, hombre. Vamos a ver cómo lo hacemos.
0: Molt bé, vinga, música i continuem. Molt interessant, eh?
2: Hòstia, que emocionante que haya sido...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Tarragona s'ha presentat aquesta tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual d'aquest 2026. Enguany, a més, el certamen arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castell l'any 1932. Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
2: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: Des de la coordinadora de colles castelleres han defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur. La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan a Valls i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. Avui s'ha donat per acabada la 71a edició de Girona Temps de Flors. Per això, un cop finalitzats aquests 9 dies de celebració, toca fer balanç sobre com ha anat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
3: Punt i final a l'edició de 2026 de Girona Temps de Flors. Una edició que, si bé s'era patit en certs moments pel mal temps, les xifres demostren que any rere any aconsegueix atraure a més visitants, aquest cop amb una gran millora en l'impacte en xarxes socials i entre la gent jove. Així ho ha explicat Gemma Geis Carreras, vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona.
4: La veritat és que els missatges que hem rebut de moltíssima i moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta exclusivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials. Per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent, doncs, que ens ho ha fet arribar. A nivell més estadístic, doncs, a data d'avui han visitat a Temps de Flors els accessos de les instal·lacions unes 395.000 persones. Això representa un 10% més que l'any passat. I aquestes dades són les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que hauran visitat Temps de Flors.
3: Així doncs, des d'avui comença ja el compte enrere per l'edició de 2027, on l'objectiu, asseguren, serà fer Temps de Flors encara més accessible per a tothom, mantenint sempre la proximitat.
1: I en esports, en futbol, l'Espanyol ha guanyat el camp d'Osasuna i segella la permanència a primera divisió, mentre que el Girona ha perdut el camp de l'Atlético de Madrid i està en zona de descens sense dependre d'ell mateix en la darrera jornada. El Barça tancarà a partir d'un quart de 10 aquesta jornada. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga, el dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Hola, molt bona nit. Benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. La meva veu ja està tirant de propoli, de coses validassa i no sé quantes pastilles més per poder dir alguna cosa i que m'escolteu. Avui de què va el programa? Doncs el programa va de bandes sonores. Va de bandes sonores de sèries, sèries que he vist, alguna que no he vist, però que m'agrada la banda sonora. I ja sabeu que el que sí que és imprescindible és que siguin veus de dona. Amb quina començarem? Doncs començarem amb una banda sonora d'una pel·lícula que es diu Vinil. Bueno, una pel·lícula, una sèrie que es diu Vinil. És una sèrie molt boja, de parlar de discogràfiques, d'una discogràfica en concret, d'un dels seus directius, dels excessos, cocaïna, alcohol, diners que es guanyen, que es perden amb la mateixa rapidesa que es guanyen, i que, per suposat, l'últim que tenen en compte és la persona que canta. Aquí del que es tracta és de que qui canti doni molts guanys. Amb qui comencem? Doncs comencem amb una senyora que s'atreveix a fer una versió dels Suspicious Minds d'Elvis, i es diu Didi Warwick. Didi Warwick va ser una cantant molt famosa de soul, i ella és nord-americana, es deia Delia Juanita Warwick, i coneguda com això, Didi Warwick. Us parlo en passat, perquè va morir en el 2008, també als Estats Units, i del que es tracta és d'escoltar la seva música i la seva veu, en aquest cas, com us deia, de la sèrie Vinil, Suspicious Minds. He volgut dir-li al programa d'avui veus de dona fora de sèrie, perquè crec que totes ho són. A veure si us agrada aquesta.

Bé, ja hem començat i per les persones que acabeu d'arribar, això que escolteu és el Quan comença la nit, s'emet a Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada, però la gran majoria de persones que conec l'escolten via podcast a internet, entrant a la web de Ràdio Molins de Rei i buscant el podcast guardat del programa. Un programa al que dediquem que sigui exclusivament, i dic quasi perquè a vegades doncs, surten parelles o grups mixtes, però a les veus de dona, dones que canten. Avui dones amb veus fora de sèrie. Amb qui continuarem? Doncs hem començat amb un tema que sonava a vinil i ara ens anem a The Last of Us. És una sèrie que jo vaig començar a veure però que vaig haver de deixar de veure perquè hi ha vegades temàtiques que em posen molt nerviosa, com és el cas, perquè que, tot i que no va exclusivament de zombis, perquè en realitat va d'humans que es converteixen en criatures violentes per culpa d'un fong paràsit, però jo crec que va més enllà dels zombis i que tracta sobre la humanitat, l'amor i dilemes morals. És una història que té com a fil conductor un adolescent que es diu Eli i un contrabandista que es diu Joel, i és la història de supervivència postapocalíptica centrada en el viatge d'aquestes dues persones. El tema que he escollit ara era un tema que jo escoltava als anys 80. Es diu Take On Me i era del grup noruec Aha, però us he agafat la versió que apareix a la pel·lícula que fa la mateixa actriu que fa d'Eli, que és Bella Ramsey. Trobo que està molt ben deconstruïda i construïda i és per això que l'he escollit.

continuem amb un tema una mica més mogut, també de la meva adolescència. És de Kim Wilde i es diu Kids in America. Kids in America, així amb un puntet post-punk, és un tema que apareix en una sèrie que es diu Killing Eve, una sèrie que sabeu que m'encanten, les tres temporades. Va d'un assassina en sèrie, i assassina en sèrie que mata per diners, i d'una policia que totes dues s'acaben enamorant, i de la persecució i l'amor odi que es tenen una a l'altra. Doncs bé, en el capítol 1 de la temporada 2 apareix aquest tema, Kids in America, de Kim Wilde, i bé, per donar-li un puntet així una miqueta més mogut al quan comença la nit d'avui.

I de les temporades de Killing Eve, si pogués, faria... Jo ho vaig en el seu moment, em sembla, que faria una compilació només de les tres temporades, però també de la temporada 2, i de Killing Eve no podia posar una sola cançó. He escollit una de Delmonas, Dangerous Charms. Per què? Perquè Delmonas són un trio femení que van estar tocant fins als 2000 perfectament, sí, fins a començaments del 2000, perquè totes elles són alquímia sonora i visual que barregen rock, pop, world, electrònica, jazz i garage. I algú defineix la seva música fent servir una frase de Plató que diu: la música és per l'ànima el que la gimnàstica és per al cos. Doncs així és com defineixen a Delmonas, i jo no m'entretindré gaire més en dir-vos més que escolteu aquest Dangerous Charms de la banda sonora de Killing Eve, també de la segona temporada.

I ara escoltarem un tema, dos temes seguits. My Life is Going On, la Cecilia Krull, que és una cantant i compositora espanyola, que es va fer famosíssima amb aquest tema a la banda sonora de la sèrie La Casa de Papel. Però després l'escoltarem acompanyada per la Mala Rodríguez amb un tema que es diu Agnus Dei i que forma part de la banda sonora de la sèrie Vis a Vis. A mi Vis a Vis em va agradar molt més que La Casa de Papel, infinitament més. Cecilia Krull crec que ho fa fantàsticament bé i la Mala Rodríguez també. Llavors anem a escoltar aquests dos temes seguits, si la meva veu pot descansar una miqueta. Com us dic, My Life is Going On de La Casa de Papel i Agnus Dei de Vis a Vis. És la part, doncs, espanyola que li estic posant al programa avui.

Bé, i fins aquí aquestes dues de la Cecilia Krull i la Rodríguez, aquesta darrera, Agnus Dei, de la banda sonora de Vis a Vis, i l'anterior de La Casa de Papel. Qui hagi arribat fins aquí, o qui hi acabi d'arribar, es preguntarà què és el que sona. Doncs sona el Quan comença la nit, a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina i estem posant música amb veu de dona, aquest cop dedicada a dones que canten o que s'han fet servir les seves cançons en sèries de televisió. A qui li toca ara? Doncs li toca a Julian Baker. Julian Baker és una guitarrista i compositora, i un dels seus temes apareix en una sèrie que per mi és una meravella, que es diu Mare of Easttown, i parla de coses molt doloroses, com és el suïcidi d'un fill. Imagineu-vos, posar-vos en la pell d'aquella mare. Parla de diferents facetes de la maternitat, des de, ja us dic, la lluita a una mare amb un adolescent, fins a sentiments de culpa, de fracàs, que més, els secrets que hi ha a les comunitats petites, i també parla de la lluita de la classe treballadora, doncs, d'aquesta zona de Filadèlfia dels Estats Units. Però sobretot vull remarcar el mega paperàs que fa la Kate Winslet fent el personatge principal, a Mare Sheeran, i fa un paper d'una dona forta, d'una dona amb problemes del dia a dia, d'una dona que, això, doncs, que ha de batallar amb la feina, amb la casa, amb les pèrdues, amb el dolor, amb la culpa. Fa un super paper. Jo crec que és un dels millors papers que l'he vist fer mai. I bé, el tema es diu Everybody Knows, que no sé si us ho havia dit, com sí que us he explicat, de la compositora, cantant i guitarrista Julian Baker, i realment és un gran tema per una gran sèrie, que si no heu vist us convido a que la mireu.

I ara, si us sembla bé, tornarem a fer un pack de dos. He escollit dos temes que apareixen a la primera temporada de Big Little Lies. Big Little Lies sí que estic segura que li vaig dedicar un programa, perquè és una sèrie que em va deixar... sobretot perquè parla de sororitat, més enllà d'estar d'acord al 100% o no amb les altres dones. Si parla d'un fet en concret, actuar totes a una, no? És el resum una miqueta que faig. Però Big Little Lies va de vides de dones molt diverses, de la vida que deixen veure de cara en fora i com és de cara en dins, amb problemes com a mares, com a dones, com a treballadores o com a no mares també, com a mares de criatures que no són seves, bé, mil coses. Hi ha un tema que és de P.G. Harvey, que es diu The Wind. P.G. Harvey em sembla una dona espectacular, fortíssima, i amb aquest The Wind és una mostra de com de forta pot arribar a ser la seva música. I després he escollit un tema també de Big Little Lies, però que apareix en altres sèries, només que a mi de la que em va quedar va ser de Big Little Lies, que es diu This Feeling. This Feeling és del grup Alabama Shakes, però qui hi ha darrere de Alabama Shakes? Don, la superveu de la prodigiosa, espectacular, potentíssima Brittany Howard, que em sembla que no s'ha notat gens que m'agrada, oi? Doncs bé, posar aquestes dues donasses com són P.G. Harvey i Brittany Howard una darrere de l'altra sense que jo, amb aquesta veu cacofònica, sobretot avui, doncs crec que va bé posar-les juntes. The Wind, P.G. Harvey, This Feeling, Alabama Shakes, al capdavant Brittany Howard.

Bé, ens estem ja anant cap a la part final del programa. Dic la part final perquè al final sempre faig llarg, vull dir-te, sempre acabo plantejant-me algun tema més dels que al final poden escoltar-se, però aquest l'havia de posar. L'havia de posar perquè l'any 1985, que és quan va sortir, era un dels meus temes favorits i ho va ser durant molts, molts anys. Crec que la veu de Kate Bush és una veu prodigiosa, és una veu fora de sèrie, com són les dones del programa d'avui. Totes tenen veus fora de sèrie. I bé, aquesta és d'aquelles cançons que apareix en una sèrie que jo no he vist, que em sé de què va i me la sé de memòria perquè tothom em parla a la feina, a l'hora del cafè, a l'hora de l'esmorzar, abans d'entrar. És Stranger Things. No l'he vist, no l'he vist, no l'he vist. Però sembla ser que aquest tema és el que li dona força per tocar la realitat a Max, que és la protagonista, i per pensar en els seus amics i amigues. El tema Running Up That Hill, un gran, gran tema, de, com us deia, l'any 85, de Kate Bush. Està dintre, o jo el tinc dintre, un àlbum que es diu Hounds of Love, que també és un tema fantàstic. És un tema, però que a mi m'agrada molt la versió que fa Divo, només que ella és ella i és Kate Bush i la seva veu. Running Up That Hill. A veure, que aquesta l'heu escoltat perquè l'he punxat infinitat de vegades. Qualsevol cosa és bona per posar Kate Bush.

Si tot va bé, quan comença la nit d'avui, aconseguirà el que mai aconsegueix, que és que s'escoltin totes les cançons que us he preparat. Que a vegades és perquè les canvio sobre la marxa i canvien els minutatges, llavors me'n vaig de temps. Avui estem parlant de veus de dona que canten, de sèries i de veus de dones fora de sèrie. Bipolar Girl és un tema que a la sèrie Modern Love, la primera temporada, doncs que la canta Anne Hathaway. Anne Hathaway fa un paper d'una dona que és bipolar i del que li passa, de les relacions que perd, de les feines que està a punt de perdre o que perd pel camí per culpa de, precisament del fet de ser bipolar. I el que més m'agrada és que canta ella, a part de que com a actriu m'agrada molt, doncs també m'agrada que canti. Bipolar Girl, Anne Hathaway, de la banda sonora de la sèrie Modern Love.

I aquesta em va frapar, se'm va clavar el cor. Estic parlant de This Is Us, de les 6 temporades que té la sèrie, dels 106 capítols, si no m'equivoco, que hi ha, on hi ha una barreja de drama, comèdia, realitat, que se'ns desmunten els personatges, es fan i es refan d'una manera tan natural que no ho veus impostat. No sé, és una gran sèrie que, si no heu vist, doncs també us convido a que ho feu. Què trobem en aquesta sèrie? Doncs moltíssima, música molt, molt bona. Quasi bé tota tota la banda sonora, el que és la part més, com dir, la part que és només musical, la part instrumental és el que volia dir, doncs és d'un compositor que s'especialitza bàsicament, sortosament per nosaltres, en bandes sonores, i es diu, us ho diré, Siddhartha Khosla. Hi ha cançons de moltíssima gent dintre de les 6 temporades. Surfean, Steven, Paul Simon i un munt de dones, però que jo us he volgut escollir 2. Jo crec que amb el temps que tenim no sé si arribarem a les 2. No, us posaré només una, i si donés temps ja poso la última. Us he agafat de Hannah Miller el tema principal de la segona temporada, que es diu Beauty and Pain, i que, com us dic, forma part de la banda sonora de This Is Us.

Beauty and Pain és el tema que hem escoltat. L'altra que no la posaré perquè si no, no sonarà la que m'havia preparat per acomiadar-me. L'altra que us aconsellava és Landslides, un gran tema que ha versionat moltíssima gent, però

aquest cop dintre la banda sonora de This Is Us és la versió que fa Chrissy Metz, que és una de les actrius principals de l'elenc de la sèrie. Amb quina acabem? Doncs amb una sèrie que he vist les dues temporades totes així de seguit. Es diu... Bueno, primer vaig veure la primera, sabia que tal i com acabava venir una segona, i la segona me la vaig veure una tacada. Es diu Paradise. Potser és una americanada, però parla de quelcom que pot arribar a passar, i és que la gent amb molta pasta se salvi, i la que no, doncs, si de casualitat, igual sí. Com us dic, la sèrie es diu Paradise. Si no m'equivoco, és el mateix director que This Is Us. La banda sonora també està el senyor Siddhartha pel mig. Però jo us he agafat una versió, hem començat amb versions, acabem amb versió. Una versió del tema de Europe de l'any 1986, de Final Countdown, que era el que posaven a les discoteques quan la gent anava a ballar a la discoteca, i era la que deia s'ha acabat la sessió d'avui. Doncs bé, versionada per Amelia McLean. Amelia McLean, amb una veu i una manera de reinterpretar tremenda. Gràcies per fer-me companyia una setmana més. La posem, si voleu. La posem suau. Jo crec que ara ja comença. I com us deia, moltíssimes gràcies per fer-me companyia. Això de la ràdio sense vosaltres no té absolutament cap sentit, i m'agradaria moltíssim que estiguéssiu la propera setmana. Un petó, bona nit.

0: Llavors és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
1: Tens raó.
0: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
2: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar, se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
4: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem. Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Pues ara vamos a empezar. Anem a començar amb el bo, el lleig, i a, el bo, el dolent, el lleig. El que passa és que, clar, com ja a sintonia pegada de puta mare, el lleig, però, clar, és el... Que ni allò ni bo ni dolent, ni
1: pero,
0: bueno
1: pero no
0: ni malo.
1: Ya, porque sería... Puedes decir con lo que quieras, pero pues sería el buen momento del deporte de Molins. Sí,
0: el buen deporte de Molins. Sí, ¡ay, me encanta la idea! ¡Muy
1: claro,
0: bien!
1: Sí, claro, lo ha dicho.
0: Muy bien.
1: Escucha una cosa, que este, pero es que este año han avanzado mucho, mejorado, ¿cómo ha ocurrido? Sí. Porque nosotros no tenemos constancia.
2: Sí, la cosa és que en aquestes lligues és molt normal anar com pujant i baixant de categoria,
0: vale.
2: Però és perquè jugues un any, si guanyes puja la següent i talla com molts grups de la mateixa. Però si comences a baixar, per dir-ho així, a la que s'ajunten molts grups, a no ser que quedis primer de la teva lliga, no puges. Mm-hmm. Llavors és molt normal arribar a play-offs i després no passar, rondes de descens i permanència, que hi ha molts equips, per exemple, tots els de l'handbol estan repartits en o ascensos o permanències. I en canvi, aquest any, al futbol sala, les noies, sobretot, han fet una lliga increïble, han perdut un partit en tota la temporada, tota la resta ho han guanyat, i llavors aconsegueixen l'ascens directe, que és el mateix que li ha passat al Molins de futbol.
1: Magnífica notícia.
2: O sigui, és molt normal quedar-te normalment a play-offs, de passar o no, després si passes a play-offs t'has de tirar tot el maig i juny fent partits, i el bo i el que se celebra és de que no ho hauran de fer. De que passen directes, ja estan tranquils tot el que queda temporada, i ara ja jugar a patxangues amb els seus amics, literalment.
0: Oye, qué chulo, ¿no?
1: Me dejas complementar esa noticia con la mía.
0: Ostras, no, o sea, no. He venido aquí a hablar de mi libro, o sea, no. No, Antonio, no. O sea, he venido aquí a hablar de mi libro. Arnau, poso en situació.
1: No, hombre, pero...
0: Poso en situació.
1: Déjame
0: decir... Al fins de l'Antonio, jugant a flag football.
1: I a futbol americano
0: i a flag football. I què passa? Que com a Catalunya són quatre equips de futbol americà, sempre guanyen els seus fills. Els seus fills sempre guanyen.
1: ¡Hijo de
0: puta! ¿Qué pasa? Llavors...
1: Se puede decir... Baru,
0: com se puede decir... Dos, o sigui, és una qüestió de probabilitats. Com té dos, sempre guanya algú. O l'Antoni o el Toni o la Victòria.
1: De hecho, han ganado los dos. Porque Victòria és entrenadora.
0: I aquesta setmana s'han ajuntat els astres, o sigui, s'han alineat els astres i han guanyat els dos. Ja he sentit la música, m'encanta.
1: Efectivamente. Toni i Victòria han ganado el campeonato sub-17 de la Liga Catalana. Este año han ganado la Copa Catalana y la Liga Catalana. Han ganado también la Copa Cadete.
0: Un aplaudiment pel Toni i la Victòria.
1: De hecho, Toni lleva sin perder un partido desde junio del 2025.
0: Cuidado,
1: desde,
0: ¿eh?
1: Joder. Desde entonces...
0: El Hansi Flick de Molins, nen.
1: Desde entonces ha ganado la Copa de Europa, ha ganado la Copa y la Liga, que son las tres categorías que ha jugado de flag.
0: Ojo, pero, cuidado,
1: pero,
0: ¿eh?
1: Pero mira, yo lo quería unir con el... Oye, pues el buen momento, o mira, el deporte de Molins de Rey, sí, oye, sí. Pues tenemos un nivel.
0: No, me
1: porque
0: encanta,
1: además,
0: me encanta.
1: En otros ámbitos del deporte, no sé, Arnau, si también lo sigues, pero tanto en alterofilia como waterpolo, sí. como en otro en gimnasia, me parece
2: alterofilia,
1: que
2: alterofilia sobretot, hi ha molts campions.
0: Tirar-ho als Jocs Olímpics, tio, ja fem aquí.
1: No, però quiero decir que realmente, sí, sí. Oye, está molt bé.
0: Teniu alterofilia, Molins de Rey?
2: Sí, de fet, amb molts campions d'Espanya i campió del món.
1: Efectivamente, probablemente el mejor deportista de Molins, salvo Victòria i Toni, es el campeón de alterofilia, ¿no?
2: Sí, sí.
0: O sea, ya només ho falta curling,
1: Marius,
0: tio.
1: Marius o Marcos se llama? No, no sé, m'acuerdo. No,
0: ja només ho falta però curling. O sigui, ja té una pista de curling i anar allà a comprar.
2: Estaria
0: molt guai.
2: Vam fer una secció de curling, diria. Un dels dies d'aquest any.
1: Para que vean.
2: Sí, quan les Olimpiades d'hivern vam fer una secció de curling.
0: Hòstia, molaria tenir curling Molins. M'agrada la idea.
2: Hi ha curling Vallvidrera. Existeix curling Vallvidrera.
0: A més, és molt divertit, perquè aquesta gent es veu que va a un riu i tirar una pedra. I si el riu... T'ho juro, això sí, va sortir una vegada un documental o una notícia va sortir. Llavors van a un riu, això és verídic, el que us estic explicant. Van a un riu i tiren una pedra. I si el riu està gelat, juguen. I si el riu no està gelat, no juguen.
2: I se'n van a esmorzar.
0: Correcte, l'Arnau, correcte. Sí, o sigui que és real aquesta història. Bueno, curling Vallvidrera.
1: Dame una noticia mala o lo que menos te ha gustado, porque hombre, si no, pasamos ya de tanta defensa.
0: No, me voy a poner un poco serio, va. Me voy a poner un poco serio porque lo que ha pasado en Memphis comprando el Clark.
1: Ah, bueno, claro. O
0: sea, se ha muerto el pobre Blanco Clark, amb 29 anys. Sí. Un jugador de Memphis, a més un dels bons de Memphis.
2: Sí, primera ronda del draft.
0: Correcte. I, hòstia, és per posar-se una mica seriós.
1: Sí, tema de estupefacientes, me parece.
0: Encara no se sabia, no? Bueno, no sé si encara havien confirmat.
2: Pel lloc on el van trobar tenia tota la pinta.
0: Tenia tota la pinta, no?
2: Sí.
0: Tenia tota
2: però
0: la pinta, no?
2: Però no sé si s'ha confirmat.
0: No sé si s'ha confirmat encara. Però bueno, si hi ha això, pues sí.
1: Oye, que tenemos cosas importantes a DFL, ¿no?
0: Bueno, pero ¿quieres decirlo, güey, o no?
1: No, pasamos a DFL.
0: ¿No quieres decirlo, güey? Que no tienes nada. Te hemos pillado de lleno, campeón.
1: No, NFL, tenemos el calendario, tenemos ya el partido de Madrid.
0: Que os ha todo controlado.
1: Ya...
2: Jo sí que tinc una...
1: Ah, pues dilo.
2: La falda de Wembanyama
0: La falta ah, sí,
2: la falta de Wembanyama.
1: Que no l'hagin sancionat.
2: Oh. És, per això jo crec que és millor, perquè
1: que no l'hagin sancionat... Se ve clarament sí, el codazo.
2: Sí. Però a l'hora mola que no l'hagin sancionat, ah, perquè és que està sent el millor de la sèrie.
0: Sí, és que sense ella...
2: Llavors, això... per això és una miqueta millor, perquè l'haurien d'haver sancionat, però mola que jugui.
0: M'encanta.
1: Mira, podríamos haber hablado también de la situación de los Lakers, que han quedado así un poquito como sí, mala cosa, un mal final de temporada.
0: Ah, sí.
1: Una sensación de que no se sabe si LeBron va a seguir o no va a seguir. Ha quedado una cosa fea. Mira que lleva una temporada preciosa sí, y al final no, Mac, ¿no?
0: No, eso es un problema de voz, o sea, es un problema de es un problema de autismo.
1: Ah, yo creía que era por eso. Pues yo estaba convencido.
0: Oye, las 7:24 en la comunidad canaria. Un saludo para los amigos canarios. Uf, no se sientan, pero bueno, mola, ¿no? Igual. No,
1: tenemos muchos amigos.
0: Para internet.
1: Yo tengo un amigo canario.
0: ¿Y le has dicho que escuche el programa?
1: Y de hecho hasta le he recomendado a jugadores. Aquí, es verdad, me acaba de trolear David. David Rius.
0: Pero como un campeón. David Rius es que ya está a nuestro nivel. Madre. Tú todavía no has llegado, Antonio. Las Vini 24, ya Vini 25 madre, prácticamente. Recordeo, Radio Molins de Rey, pam, pam, pam, aquí repartir a David Rius. Son levantó un punto de la FM, radiomolinsdereig.cat. Estem i anem a parlar una
1: nos
0: mica.
1: Nos dieron el directo a partir de ese momento.
0: Yo creo que desde que nos dieron el directo la cosa ha ido peor. Siempre, sí, siempre, siempre. Anem a parlar una mica de NBA, Aida NFL. Res, parlarem 5 minuts i com avui tenim l'Arnau i amb deferència amb ell, parlarem molt, molt, molt, molt, molt de NBA. Però ara, res, 5 minutets, NFL.
1: Bueno, pero tenemos cosas.

0: escuchar. No me digas que no mola la versión que ha hecho David Rius de la sintonía NBA.
1: De verdad que echo de menos no tener una cámara para que la gente hubiese visto cómo ha estado bailando David.
2: Arnau, vaig a donar una dada important. Antonio la setmana passada va dir que el Detroit Pistons guanyaven fàcil. Ara ja podeu començar a parlar de NBA.
3: Ho han tirat. Ho tenien guanyat. És que no era cap tonteria, dir això. No era cap tonteria. Tenien el partit guanyat a falta de 2 minuts.
2: Però total, o no? Sí.
3: Jugant a casa, guanyant de nou, diria.
1: És curioso, ¿no? Porque Detroit ha hecho una temporada muy sólida, muy regular, sin hacer tonterías, y en playoff está haciendo todo lo contrario.
3: Completament.
1: Está haciendo 2 partidos bien, uno mal, o uno lo hace regular, luego pierde. O sea, está haciendo completamente lo contrario de lo que ha sido la liga regular. Escucha una cosa. Hay quizás... Normalmente hablamos de las noticias importantes de la semana y de los partidos. Yo creo que la noticia importante es, parece que es Steve Kerr, ¿no? Que tú has dicho que los Warriors pues parece que se queda.
3: Sí, sembla que es queda, cosa que tot sembla indicar que vol dir que els Warriors volen seguir lluitant, que encara no es tiraran a fer tanking, que és una cosa de les que s'estava especulant. Fa 2-3 anys que es diu que sempre pot ser l'última temporada de Curry i jo crec que estan intentant aguantar tot el que se pueda, donar-li un equip competent fins que Curry ja no doni per més.
1: És que Curry esta temporada estava mejor de l'anterior, sí. ¿No? Sí, yo creo que ha estado mejor. Sus números son mejores y en todo caso el equipo está un poquito más... Hace 2 años estaba en la parte baja casi todo el rato de la temporada.
3: Sí, va aconseguir colar-se a play-in i es va quedar allò. Això, com a mínim, dins del no fer-ho bé, no, o sigui, t'emportes el play-in, que mira, que per algo sirve. Però sí, aquesta temporada ha sigut pràcticament el mateix. Hi ha un dels meus millors amics, que és del Sants, que va ser contra qui va jugar el play-in, i els dos realment estan comentant és un partit inútil, passi qui passi, jugarà contra Oklahoma i perdrà. Llavors,
1: és igual. Oklahoma està jugant a un nivell que jo no sé si el parón li irà bien a Oklahoma o no. Porque a veces los parones, y lo hemos comentado muchas veces también en la NFL, a veces cuando un equipo está con una tensión deportiva, está en forma y tiene que parar un día, 2, 3, porque claro...
3: Porque
1: mañana, que no se acabe... mañana, que es la madrugada del viernes al sábado, se juega el 6º partido San Antonio-Minnesota.
0: San Antonio-Minnesota.
1: Podríamos decir que gana San Antonio, pero tampoco sería una sorpresa que ganase Minnesota.
3: Sí, yo creo que igualmente que la final será al Thunder contra Knicks.
1: ¿Te mojas?
3: Yo creo que sí.
1: Yo también creo que es la misma.
3: Yo creo que sí. O sea, pel simple fet de que sí que es veritat que es pot donar, o sigui, al parón no els hi pot anar bé i tal, però no crec... O sigui, es poden permetre 1 o 2 partits d'aquest de parón, el típic que jugues el primer fora, tal, per relaxat, però no crec que els hi guanyin 4. O sigui, és que guanyar-li 4 partits seguits a Oklahoma...
1: O sea, tú des campeón a Oklahoma.
3: No, o sigui, crec que en una final els Knicks ja tenen una mica més... O sigui, tenen les ganes que potser Oklahoma no té perquè ja va guanyar l'any passat.
1: Pues no disiento de ti. Y además lo comentamos la semana pasada. Uh-huh. Yo he visto a New York on fire.
3: Y a Branson, increíble.
1: A un Carl Thomas también en muy buena forma. Sí. A un Bridges también. Ahora tiene la lesión de Anunoby, pero... Yo creo que la puede hoy decían que a lo mejor sí que podía jugar por
3: y depende cuán se alargue también la serie,
1: o sea, Oklahoma aparte y San Antonio, realmente New York ha sido el mejor equipo en los playoffs. ¿A ti qué te ha parecido estos playoffs? ¿Cómo los estás
3: viendo?
1: Pues sí,
3: yo al Davis bastante igual. Yo a més crec que encara que el Lakers Oklahoma ha sigut un 4-0 i no tinc importància, jo crec que el que va dir, sobretot, i que ho digui LeBron James, que els àrbitres amb Oklahoma passen coses estranyes, és una cosa que es veu. I que ho digui LeBron James, jo crec que afectarà. Perquè no és el mateix que es queixi l'entrenador X, que es queixi X persona a Twitter, que ho digui LeBron James. Si LeBron James durant 3 partits s'està queixant de les faltes, hi ha jugadors expulsats, no sé què, jo crec que això els afectarà, potser no tant als àrbitres, sinó als propis jugadors d'Oklahoma en unes finals. Jo crec que mentalment els hi pot tocar de que cada victòria que tenen, en comptes d'aplaudir-los la victòria, se'ls critiqui per l'arbitratge.
1: Jo crec que la pressió és més a los jugadors que a los árbitros. Es decir, la idea que a mi me traslada las noticias es de que los jugadores se quejan de que Gilgeous, Shai Gilgeous y algunos jugadores de los Oklahoma tienen una tendencia al flopping, ¿no? Como que yo choco contigo y ¡ay, me has hecho falta! Cuando realmente no ha pasado nada.
3: O ni choco contigo.
0: El Mbappé de la NBA con Deleri García la otra día.
3: Sí,
0: el
3: Mbappé
0: de la
3: NBA con Deleri García.
1: Pero tu l'has vist tot realmente?
3: Porque... Jo crec que... O sigui, jo... És això. Jo sóc dels Warriors. Porto veient molts anys com Stephen Curry no li piten faltes. O sigui, és un jugador que és dels que li tendeixen a pitar poc. Perquè sempre tira de fora, les vegades que entra se li permet més contacte que els altres. Llavors, realment és com això de protegir el jugador. Un jugador quan entra molt sí que està bé que se li vagi pitant, perquè és que són, van contra gegants. O sigui, si de cop és això, Jarrett Allen et fot amb la mà al cap, doncs allà t'hi quedes. Clar. Llavors sí que és veritat que entenc aquest punt de protegir els jugadors, però clar, jo vinc de veure un equip al que se li tiren molt poques faldes, i Stephen Curry tira 4 tirs lliures en un partit. I veure un que és un jugador exterior al que tira 15 tirs lliures per partit, se'm fa raro.
1: Però també és veritat que Zaius Alexander, ves, aquí lo he dicho bien, busca mucho... Claro, él busca el contacto.
3: Sí.
1: Él busca el contacto y busca la penetración. Él lo que busca brillante es eso.
3: Exacte, però busca més la falta que no... O sigui, quan ell entra, entra pensant més en que li facin falta que no en com finalitzarà.
1: Claro.
3: Llavors, a mi és una cosa que no m'agrada.
1: Ahí es donde está la polémica.
3: Sí, sí.
1: Però, vale. También es una polémica un poquito tangencial, porque nadie duda.
3: Exacte. Que és boníssim, ho sap tothom.
1: Claro.
3: Molt bo.
2: Posem una mica d'ordre en els resultats.
3: Sí.
2: Bueno, ja hem parlat que Lakers 4-0 va perdre contra Oklahoma, estava claríssim, estar més d'hora havia de passar. LeBron, parlarem, si voleu, després parlarem un parell de minuts de LeBron i el futur immediat de LeBron, a veure com ho fem.
3: Sí, el de Giannis, que cuidao no s'ajuntin aquests.
2: Correcte, el de Giannis i tal. Lo de Doncic, que no deixen jugar, que no volen anar a Eslovenia, no?
3: També? Sí, ja, sí, els Lakers hi ha un caos ahí. Que...
2: Ah, sí, són bueno, com una mica bastant descontrolat.
1: Tiene una lógica, tú no puedes... A ver, yo entiendo los Lakers, es decir, tú no puedes intentar montar el equipo alrededor de Doncic y que Doncic se piense que puede hacer lo que quiera como si fuese bueno, a Gasol ya le dijeron muchas veces que se limitase
3: y
1: Gasol no tenía la importancia que tenía para los Lakers Doncic.
2: ¿Qué més? La segona eliminatòria que estava claríssima era la de Knicks, que hem dit, contra Filadèlfia també 4-0, i ens queda pendent lo de Cleveland-Detroit, que els Detroits que parlaven durant la temporada, no, que tornen els Bad Boys, tornen a l'època dels 80, Bad Boys...
1: S'han desinxat un poquito.
2: I nos estamos encontrando que Detroit en estos playoffs están, que lo que hablábamos hace un ratito...
1: Sí. No, que lo diga Arnau, pero es verdad que Cleveland también lleva dos años
2: a un nivel muy alto. Y ha sido volver Harden a casa, y ojo.
3: Sí, jo, tot i així, crec que és més de mèrit dels Pistons que mèrit de Cleveland pel simple fet d'aquest partit. És un cinquè partit jugat a casa, cosa que... De cas de perdre'l, se'n va. És que ara se'n va a Cleveland, a casa, amb un 3-2.
2: És que és això,
3: té tot de cara. I és que Detroit estava 9 per sobre, 2 minuts al final. I li foten un triple de cara i perd la pilota a la jugada següent. Que amb la temporada que portava fent, sorprèn, perquè et pots perdre l'eliminatòria, estàs davant d'un equip molt fort, però si perds aquest partit, no et dona per arribar a les finals. Sí, jo crec que aquest partit és molt mirall de... Si ara de cop ho fan increïble i guanyen el següent i el setè partit, que el jugaran a casa, o sigui, ara mateix la seva final és el partit el partit 6, jo crec que, havent vist que són capaços de fluixejar en els moments més importants, contra Knicks no crec que passin, en cas de que arribin, i contra Oklahoma menys.
2: No, és que...
3: perquè són dos equips que castiguen moltíssim. Tant Knicks com Oklahoma, a la mínima que els hi dones, et castiguen. I en aquests play-offs està demostrant...
1: Al final, lo que estás mostrando es una fragilidad mental.
3: Sí.
1: Que es verdad que cualquier que las eliminatorias pueden cambiar. Es decir, ahora imagínate que selecciona Jerry Brownson en el primer partido y evidentemente Detroit se viene arriba y gana sobrado 4-1. Pero claro, ahora mismo Detroit lo que está mostrando es una debilidad mental que le hace perder partidos que tenía ganados, que me recuerda un poquito a los Boston Celtics del año pasado. Que de repente empezaron a bajar el nivel. Este año es diferente, pero el año pasado fue una cuestión más mental y acabaron perdiendo una eliminatoria que tenían ganada y la acabaron perdiendo, y además se lesionó Jason Tatum, pero ya iban perdiendo cuando Jason Tatum se lesionó.
3: Sí, sí.
2: Y la última que hablábamos, la última, San Antonio, Minnesota. 3-2 para San Antonio. Oye, os lanzo pregunta que a vosotros os mola, si os abuco, os encanta. ¿Wembanyama dependencia?
3: Home, si mires el més menys és una barbaritat. Sí, és el partit que acaben perdent, que el perds perquè tens a Wembanyama lesionat, en el moment en el que s'asseu Wembanyama, abans que l'expulsessin, remonta a Timberwolves.
2: És que
3: però tal qual.
2: O sigui,
3: és una barbaritat.
2: Realment, jo he vist... segurament és la que més he seguit de totes, no?
3: És que és la millor,
2: El protocol de concussió, el protocol de cacau, per al partit següent, a la sanció pel cop de colze, però el partit següent, o sigui, no sé si és molta coincidència, però dius, hòstia, sembla com si fos...
1: Popovic y Antonio han manejado muy bien a Wembanyama. Le han llevado a un punto de madurez, de fortaleza física, no le han forzado, le han dado esos 2-3 años que le permiten manejarse bien.
2: Por eso os digo, ¿no? Esa que parece, da una sensación, que igual no, igual me equivoco, pero que da una sensación en aquesta eliminatoria que están depenent massa de sí, lo que Wembanyama
1: fàcil. És el factor diferencial.
3: Sí, o sigui, jo crec que no és tan dependència, o sigui, no em recorda al Cleveland de LeBron James.
2: Vale.
3: O sigui, no em recordo això, que sí, allò era que un equip que...
2: 40 punts de LeBron, exacte, i guanyaves el partit. Vale.
3: I ja està, o el que va passar els primers anys de Doncic a Mavs, que era jugava balones a ell.
2: Balones a ell i que tiri.
3: No em sembla que sigui això, però sí que és veritat que és clarament el més bo, i no només de l'equip, de l'eliminatòria, està entre ell i Ant. O sigui, ja és molt bo, és clarament més bo que els seus companys, però juga molt bé en equip. Vale. O sigui, el que em sembla que Wembanyama és que és molt diferencial, llavors, clar, quan no juga es nota. Però no crec que el joc de Spurs es basi en Wembanyama.
1: També te digo una cosa, y lo llevo repitiendo semanas. Minnesota es una panda de anarquistas del baloncesto.
3: Completament.
1: Y, no, que es así.
3: Sí, sí.
1: Pueden ganarle a quien quieran.
3: Sí, o sigui, per treure del partit de Wembanyama, perquè el treuen del partit.
2: Sí, totalment.
3: Però no només en aquell partit, porten des del partit 1... te'n puig una mica, ara t'agafo d'aquí, ara no et deixo això, ara t'incomodo, fins que Wembanyama peta. I si li aconsegueixen a Wembanyama, que és un jugador prou tranquil en aquest sentit...
2: Clar, poden fer-ho amb...
3: És que...
2: És el que diu Antonio, poden fer-ho qualsevol al final. Clar, dius,
3: tal qual.
1: És que antes hablábamos de lo asquerosamente joven que es Arnau.
2: Gracias.
1: Y lo mayores que somos nosotros. Y entonces, el baloncesto actual, es verdad que son los jugadores... Pero depende de una cosa, que al final la pelota entre.
3: Sí.
1: Entonces, los Celtics en Minnesota, si la pelota entra, son un equipo, no digo invencible, pero es que te pueden meter 25 o 30 triples, pueden hacer lo que quieran. Ahora, claro, es que la pelota para que entre a veces no entra. Es lo que le ha pasado a los Celtics y es lo que pasa a veces en Minnesota. En Minnesota hay veces rachas en el juego que se pasan 7 minutos sin anotar, ¿eh? 7 minutos.
3: Sí, sí.
1: Claro, eso no lo ve pasar a San Antonio, porque tienes a Wembanyama.
2: Claro.
3: Exacte. I també Wembanyama el que fa en defensa és una barbaritat. Si sí. tens, per això també la dependència es nota una mica. O sigui, és el que estava dient ell. Igual que Minnesota et pot estar 7 minuts sense anotar, et pot estar 7 minuts en els que no para. Si tu tens un jugador com és Wembanyama que el poses allà al mig i no passa
2: i
3: ningú,
2: no passa,
3: que estic, que, vale, que vale. Les tapes que es fa a cada partit, o sigui, a cada partit es fa un rècord nou. Vale. Llavors, si tu tens un jugador que és capaç de parar això, de que quan ve la onada sencera

0: no puedan hacer lo mismo que hace él en el otro lado. Si no tienes un problema, o eso, o tu nivel de anotación es tan inmenso desde 50 metros que las metes. Exacto. Y bueno, ya, dices, vale, entonces pues mañana tampoco puede hacer nada. Pero es que no hay muchas más opciones, porque es realmente es un tío que además bloquea bien, se mueve bien, y con lo cual, es lo que dices, Arnau, es que es un impedimento para el ataque, claro. Pero brutal.
1: Sí, sí.
2: Y que defensa es que... molt bé.
1: I defensa molt bé i tira triples. Sí, o sigui, tira triples i els fot. O sigui, tira 4, però dels 4 te'n fa 3. Llavors ja no pots... O sigui, el problema aquest és que si fos una persona molt alta i ja està, li poses una altra persona molt alta que no es mogui gaire i ja està. Però com li donis espai, el tio tira.
3: Clar,
1: el tio tira bé.
3: És l'evolució del jugador.
1: Sí, sí.
3: Clar,
1: sí, sí.
3: He passat dels 80, dels 90, el que dèiem abans, no? Que dèiem mig broma, però és així, no? Dels 80, un tio és tirador, un tio és al base, un tio és al pivot, un tio... Ja et trobes un tio com el Weman Java, que dius que és un tio que tira triples. O sigui, no el pots defensar fora perquè... No el pots defensar, l'has de defensar dins perquè és alt, però no, clar, se surt a fora...
0: Tu t'acordes de Rullan?
3: Rullan, un jugador del Madrid.
0: Rafael Rullan...
3: Rafael Rullan, fue d'aquellos...
0: Cuando no se quiso retirar, era un pivot. Cuando no se quiso retirar y quiso seguir jugando 2 o 3 años, empezó a tirar de 3,
3: sí,
0: siendo pivot, y la gente alucinaba.
3: No, claro, o sea,
1: claro.
0: La gente alucinaba, la gente pensaba, esto es una locura.
3: Los rusos, había un jugador ruso llamado Alexander Volkov, que estuvo en la NBA.
0: Sí, hombre, sí, estuvo.
3: Alexander Volkov, que además estuvo en Atlanta, si no me equivoco,
0: sí,
3: estuvo jugando.
0: Muy bien,
3: el Alzheimer también no me ha atacado, sí, sí. A tope. 3 minuts han dit el David, encara 30.
0: Ah, jo pensava que era un tio en plan
3: que passa, bro? Està rapeando. I era un tio que era un tio de 2'8, 2'7, 2'8, i clar, la gent tenia la idea de que era pivot, era una leal i tal, i el tio començava a tirar triples i jugava de base, i clar, tot això descol·locava totalment a lo que era la el bàsquet quadrat, de que el base medeix un 80, un 90 com a molt, el pivot medeix 2'20 perquè està el Tachenko, que medeix 2'20 i pico.
0: Te ves a Jared Williams, te ves a...
3: I clar, i ara veus tios...
0: Gasol
3: va ser una revolució, per què? Però era un tio de 2'16 que tirava triples.
0: España ganó la Liga con 17 anys.
1: O sigui, jo, el que hem parlat al principi, de quan jo us he dit que vaig començar veient quan la dinastia dels Warriors, o sigui, realment heu dit, el primer que heu dit és jugadors ràpids. I bàsicament és, hi havia jugadors alts i jugadors de tirar, que és el que em deia al principi. Van començar a arribar jugadors ràpids, equips sense pivot, que era com, els tirs de 3 valen més, doncs hem a tirar de 3. I ara, els pivots, els alts, han començat a dir, pues jo també vull tirar de 3. Això també
0: l'ho hago. Llavors, aquesta era la
1: siguiente, en plan, ja està.
3: Jo també vull tirar de 3.
0: Si no, no juego. Al final, si no tiro de 3, no juego, pues tengo que tirar de 3.
3: Senyors, ens queda 1 minut i mig. O 1 minut, una coseta així. Ràpid. Cleveland o Detroit. Nen, ràpid.
0: Cleveland.
1: Sí, jo Cleveland.
3: Cleveland. Vinga, va, Cleveland. I l'altra partita, si xulo, serà Antonio Minnesota.
0: Ai, el corazón me pediría Minnesota, porque sería espectacular.
1: Molaria molt Minnesota.
0: Tener Antonio Edwards en la final, però va ser San Antonio.
1: Jo diria San Antonio, i crec que San Antonio és l'únic equip que li pot guanyar al Thunder. O sigui, que vull que passi.
0: De hecho, li han
1: guanyat.
0: Creo que si han jugado 4 partidos, li han ganado 3.
1: Sí, sí, per això jo vull veure aquella sèrie.
3: Ens queda 1 minut. Eh? Sí, apuntes per la... Home, demà l'última volta i...
1: Sí, sí.
0: Pues això,
3: Ens queda un minut.
0: A què hora és? Dilo.
1: A les 4.
3: Ens queden 45 segons perquè Arnau faci la seva falca, perquè com va dir el Ancelotti, 45 segons a Molins Corinius són molt longos.
0: Molt longos, lo dijo Ancelotti.
3: Que va dir Ancelotti. Arnau, l'última volta la tenim...
1: Demà a les 4, un especial campions, parlant del Barça que ha guanyat la Lliga, de tots els equips de Molins, que també. I, a més, ja a dia d'avui podem dir que la setmana que ve portarem a mig equip del sènior femení futbol sala a l'estudi.
3: Que bueno!
1: Per comentar la Lliga amb ells, de la temporada històrica que han fet, només guanyant tots els partits.
3: Que xulo. Arnau, o sigui, encantats, no, el següent, tio. Vine,
1: igualment,
3: sempre que vulguis, sempre que vulguis. Això és casa teva, Molins Connection. Antonio, gràcies. Arnau, gràcies. Ens anem?
1: Adiós.
3: Adiós.
0: Me l'has dicho con menos cariño a mí que Arnau.
3: Adiós.

0: si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
3: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
2: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
3: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
2: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
3: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.

0: estem aquí, els més cavis de tot Ràdio Molins de Rei. Ve a ser el criu del Zona Metall que arriba navegant aquest barco de col·legues cap a les teves putes orelles. Hola, que tal, Mijail Smirnov, però no surt el teu nom, nen, només que no vam començar. Com va tot plegat que t'expliques què és de tu? Jo aquí, relaxant-me, m'estic prenent una infusió tranquil·litzadora perquè avui vinc molt espitat, amb la qual si tinc un ictus lingual, sisplau, fes-me, no, dir la boca a boca, o fota'm un tip pel cul, el que tu vulguis, perquè em ressusciti, saps?
1: Un reset de fàbrica,
0: ja
1: no?
0: Te digo.
1: A veure què passa.
0: Què t'expliques? Què dius, tio?
1: Molt bé, molt bé. Aquí una setmana més, el vostre programa de confiança de metall.
0: Sí, és allò, és el dealer, és el dealer.
1: El dealer.
0: Oye, ¿qué tienes?
1: Pues, oye, mira. Tiene metal de vuelva a mí.
2: Tengo black, tengo trash, tengo,
1: saps? I lo que quiere para el body, nen.
0: Sí, amb la camisa oberta, ensenyant el rellotge espenjant, saps?
1: Sí.
0: Però som nosaltres.
1: I bueno, tatuatges black allà, xungos, no?
0: Ja te digo, sí. I llàgrimes al costat de l'ull, del pal, saps? Ja sabes, no? Ja sabes
1: de què va, no, esto.
0: Són calcomanies, en el fons, vull dir.
1: Els puntets a la mà, no? Aquesta cosa.
0: Sí. Però són esses de Slayer, no?
1: Exacte, jo.
0: Bueno, a veure si algú em fa callar les seves tonteries. Companys del metall, la resta de la taula, que us expliqueu la barba més sumària del programa, el senyor... Mr. Hyde, què dius?
3: Bona nit. Bé, no, ara ho explicarem, però el que deia abans, hem rebut una caixa misteriosa com la de Seven.
0: Sí, no sabia si a dins hi hauria metall en format escoltable.
3: Exacte.
0: Merchant, un cap d'algú en plan Seven, o com de vegades aquí en Mijail diu, pues jo que sé, una bossa de caps de canaris, saps?
3: Exacte.
0: Que com a curiositat estaria bé, vull dir,
3: sí,
0: seria bastant top, però sí, ara per omplir el programa,
3: aquest no sé. No, però és que em fa molta gràcia perquè deies, no, és una caixa molt voluminosa. Bueno,
0: tenint en compte que normalment...
3: Que normalment rebem...
0: Sí. Clar, ens envien CDs,
3: però
0: envien xines...
3: Però el que anava a dir és que ara ho direm, de qui ens ha enviat, esperem un parell de temes, ho diem, però...
0: Jo no ho faria.
3: No?
0: No.
3: No?
0: Deixem-ho per la setmana que ve.
3: Okay,
0: quan haguem fet la feina.
1: És més, seguim-nos per xarxes.
3: Per xarxes.
1: I ho sabreu.
0: Exacte. En breu penjarem un reel.
3: El més que deia és que... Ara ho direm, han vingut, entre altres coses, dos CDs, en format físic, no el digipack, que ja és d'agrair.
0: Però amb format, no sé... El Jewel Box.
3: Es diu Jewel Box?
0: Sí, es diu Jewel Box. No sé per què.
3: I que no sé quants anys fa que el CD està entre nosaltres. Posa-li 30. Posem 30.
0: I
3: 35.
0: I 40.
3: I 40, potser.
0: El CD es va sortir comercialment, em sembla, a principis dels 80,
3: vale,
0: diria.
4: Ah, sí?
3: Sí.
4: Jo diria a principi dels 90.
3: Passa jo diria 90,
0: passa que Espanya va arribar bastant més tard. Però als Estats Units diria que va començar... Vale. Principis,
4: perquè igual... el meu pare va fer tot el trànsit del vinil i van ser cap al 91, una cosa així.
0: I les cintes que van rolar per casa, també.
3: I al mig hi havia el caset.
0: Per
3: en
0: això, fi,
3: que amb no sé quants anys d'història del CD com a producte musical, hi ha una cosa que no s'ha millorat, que és l'envoltori. Sí. Aquell plàstic...
0: El retractilat.
3: El retractilat. però...
0: Perdona, aquest so, si algú és capaç d'imaginar-se aquí la part més superior del programa fent la cara aquesta de fàstic,
3: bàsicament és que dius, o sigui, o tens una mica d'ungla o has de fer servir eines per desembalar
0: la capsa. Jo tinc un parell de coneguts que han treballat o treballen en tendes de música i sempre portava una pua a la butxaca, porta pues dels texans, perquè no sabeix per res més que portava les pues, i treia la pua...
3: Tu dius la butxaqueta aquella pel rellotge.
0: Aquella, i feia així, xic-xic. Pel rellotge? Qui fot un rellotge allà?
3: Pues els vaqueros.
0: Els vaqueros portaven rellotge?
3: Sí, que era pel rellotge.
0: Però si era de munyó de vaca?
3: No, que t'ho juro que és... Que t'ho juro que era pel rellotge.
0: Jo crec que si algú ens traurà del dubte serà de... Teacher, la persona més estudiada del programa, què t'expliques? Què dius? Tu creus que és pel rellotge o per les pues?
4: Jo també havia sentit que era pel rellotge.
0: Sí?
4: Sí. Sí. Tinc...
0: És l'hora de muntar la vaca!
4: És l'hora del té.
0: I més el toro que s'ha portat les pezunyes, saps?
4: Jo el que tinc aquesta setmana és una mica de fartavirus.
0: Tens què?
4: Fartavirus.
0: O sigui, hasta el conyovirus.
4: Exacte. Estic dels rics que es foten en vaixells... Bàsicament que ens destrossen el món com sigui, ja de maneres creatives, fins i tot quan estan en vacances. I res, noi.
3: Era més guai el fantavirus, tio.
4: El fantavirus també mola. Bueno, ara el que hi ha és una gastroenteritis, que
3: en
4: crec que
3: barco...
4: és un... Sí, com es diu això? Un norovirus? O sigui, bueno, un virus de cagalera. S'estan cagant per la pota baix.
0: Creuen que és un norovirus, però a dia d'ahir, que jo vaig mirar-ho,
3: Detoxvirus.
0: Encara no havien tret resultats. I clar, s'ha mort un passatger. Hòstia, que xulo.
4: Un passatger de 91 anys.
0: Tenia 90 anys. Tenia 90 anys.
3: Va ser la seva última cagada.
4: Vaig llegir, abans que explotés lo de l'antivirus...
0: El senyor, pobret. No,
4: vaig llegir por ahí que quan vas amb un creuer, que ens podria aplicar els creuers aquests que han de metal i tal,
0: sí.
4: Que quan de cop comencen a convidar gelat, i vinga, vinga, gelat per la penya,
0: ah, sí?
4: Gelats per berenar, gelats per sopar, convida, saps? Convida l'organització, és perquè s'ha mort algú i necessiten espai al congelador. Sí, que ja sabeu.
3: Però la reflexió és que...
0: Se murió de neurovirus, el material congelador.
3: La reflexió és que, ok, diguem, malalties típiques que hi ha hagut en barcos, com l'escorbuto, sí. Vale? Sí. Vull dir, veiem que han passat els segles i segueixen haver-hi malalties sí. rares en vaixells.
0: Jo que últimament la meva font d'informació reliable, bueno, no sé si reliable, però com a mínim massiva és TikTok. No, em surten diferents vídeos de la gent explicant coses, alguns bé, altres fent morbo, altres dient tonteries. Una persona em sortia explicant que todo bien con que un antivirus, un norovirus, no sé què, però nadie habla de los barcos pedófilos de Disney. I es veu que... Sí, es veu que part dels tentacles de les xarxes de pedofilia, aquestes horribles que últimament s'han destapat, eren els creuers Disney, i es veu que Disney ho ha tapat que te cagues perquè no els interessa, saps? Flipa! Flipa!
4: Completament verosímil.
0: Xunguíssim, xunguíssim tot plegat.
1: El ratoncito salia de la madriguera, nen.
0: Ja te digo, sí, sí.
1: Com a nota informativa, dir que...
0: Més encara?
3: A veure, sí. El CD.
1: El primer lector de CD, Sony el va llançar l'1 d'octubre
0: de 1982. Vale. Bé, correcte. Algo així em
3: sonava. Tenies el lector... No tenies els CDs.
0: És com allò que diuen del telèfon, no? Quan el va inventar el senyor Meucci, sí. que no era Humble.
3: Meucci.
0: Va dir, bueno, i aquí truco. Ningú, només havia un, saps?
3: Això és com el xiste de que fins a no sé quin any es van inventar les maletes amb rodes.
0: Sí.
3: Mira que va haver-hi segles que la gent portava les maletes arrossegant o les mans i tal, saps?
0: Bueno, què anava a dir? Punxem metall, no? Perquè...
3: No sé, jo estava veient un filó...
0: Hem vist moltes garrulades, algunes d'elles les hem parlat una mica metàl·licament, però jo crec que el seu seria punxar-ne. Mira, estava pensant de punxar l'últim disc de Deep Purple o l'últim de Venom.
4: Oh, que guai! Hòstia,
0: però no ho faré!
4: No, ho faré la setmana
0: vinent jo. No, ho penso fer, però no ara. Si puc, però, i em dóna temps.
1: Però és un single, no? El disc no
4: surt. Sí,
1: és un
4: single.
0: Exacte.
4: De fet, escollint
3: Deep Purple i Venom...
0: Doncs em quedo amb una altra cosa, i és que porto massa temps amb una gent que ha tret un parell de singles del seu últim disc, que es dirà Dead to Rights. Sortirà el 10 d'abril del... Perdona, no, això està malament. Aquí l'he liat, és igual, sí com sigui. Els Dead Sleep, una gent d'Estats Units, que fan... Bueno, Trash/Dead, trauran d'aquí poquet el seu nou disc, que ara no recordo com es diu, però han tret dos singles que sonen molt i molt bé. A mig camí entre... no sé si dir-te... el trash alemany de The Creator o alguna cosa així, i algun Dead més suavet... com els... Ai, ara no em surt el nom tampoc, com tinc el cervell, mare del senyor. Bueno, dels Estats Units. És igual. Sonen molt bé, són els Dead Sleep, i el tema que us punxo, si és que en Mijail ho té a punt, perquè veig que està fotent cares de problemes, sí, m'aixeca un didet i per sort és el polze. El primer single que van treure es diu Repulsion, i després us en parlo. Fot-li fort, Dead Sleep.

0: Repulsion, primer single del que serà el futur nou CD dels Dead Sleep, dels quals, per cert, ho he dit tot malament, tot malament.
1: Què?
0: Número 1.
2: Meravellós.
0: Número 1. Ni ells, pel que estic veient, ni ells, pel que estic veient, no han dit com es dirà el nou CD.
3: Ué.
0: 2. No són dels Estats Units, que són de Malmö, Suècia.
3: Ué.
1: Vale, vale.
0: I 3. Volem parlar d'ells. He parlat d'una cosa que volia dir de Venom, i és que em sona una miqueta creatoriano. I aquí no. Aquí em sona més aviat a
2: Holy
0: Moses, con sonido gruixudo dead, però ells...
2: Ja, molt bé, café, copa i puro, nen.
0: Ja, sí, sí, eh? Et dic jo que avui em vaig tope.
3: Ding, ding, ding.
0: Ells es defineixen com un grup que sona entre Venom, Slayer, Sodom, amb toques de Discharge.
3: A veure...
0: Bé, bé, molt bé.
3: O sigui, si ells es volen descriure així, em sembla perfecte.
0: Però jo no he vist res d'això,
3: no? Però jo no he vist res d'això. I m'ha agradat més que la descripció.
0: Sí, sí.
3: O sigui, del que han dit, a mi em falla... A mi em sobraria Venom. Però...
0: És que depèn el tema.
3: Depèn el tema.
0: Discos anteriors sí que hi ha cosetes que potser és més així, més aixà. Però clar, si no m'equivoco, porten ja 2 CDs. Aquest serà el seu tercer, del qual, repeteixo, no sabem el nom. Sou, jutjarem. El següent single que han tret potser no és tan fosc, però alhora segueix l'estela d'aquest single. Vull dir, a mi m'agrada moltíssim, eh? Vull dir, jo els acabo de descobrir, he escoltat només, a part d'aquests singles, l'anterior CD, i oye, molt bé, molt bé. Dead Sleep, Immensus. So, who's next, va? Què hem de fer?
1: Cri, cri, cri, cri. Vinga, jo tinc dos versions avui.
0: Versions?
1: Sí, versions. Sí? Estic supercontenta. Estic supercontenta, en sèrio. O sigui, porto tota la setmana emocionada. Sí, una us la vas compartir, la vaig compartir
3: una
1: a tu.
3: Una me la vas compartir i em va agradar.
1: Pues mira, okay. Posaré l'altra.
3: Vale. No, millor la sorpresa.
1: La sorpresa,
0: i la cançó també.
1: I vinga, va, llavors això acaba de triar ella. En realitat us anava a fer una mica de mareig, però porto els Grail Knights.
3: Hombre, sí.
1: Fa molt de temps que no els punxem. Sí. I de fet van treure...
3: Són els Cigatron alemanes.
1: Són els de Pumping Iron Power, tio.
0: Uf,
1: però... És la cançó fundacional del nostre gimnàs del metall quan el fem. Okay. Aquesta és la cançó que farem quan m'obrim portes.
0: Sí. Me quiere sonar.
1: Pumping Iron Power, Flex Muscle Side.
0: Pot ser.
3: S'ha punxat aquesta.
0: Ok.
1: Bueno, i a mi m'agraden bastant, o sigui, dintre del diguem, de dimensió pallassa, m'agraden molt. Uh-huh. I resulta que van treure l'any passat àlbum nou, el 7è àlbum de la seva carrera, es diu Forever. I no en van fer ni cas. I avui tampoc serà el dia que punxem una cançó d'aquest àlbum, perquè de fet la cançó que us porto és un single a la part que acaben de treure fa un parell de setmanes.
0: Bueno.
1: Aquesta gent fa 22 anys que s'arrosseguen, es van fundar Hanover el 2004.
0: Mm-hmm.
1: I la cançó que us porto és una versió. La versió es diu Super Trooper.
0: Ava,
1: molt bé. I hi ha unes quantes versions d'Ava que posem en aquest programa,
0: sí,
1: oi que sí?
0: Sí, algunes d'elles de Ghost i d'altres també.
1: Sí.
3: Jo et dic que com a fan d'Ava em sembla perfecte totes les covers que vagin sonant.
1: Sometimes Ava, sometimes Black Sabbath, but always antifascist.
3: Sí. Pol, sisplau, si ens escoltes, una samarreta de Tin Lizzy, que estan de puta mare.
1: Ai, per favor, de Tin Lizzy, sí. És igual. D'això, vaig buscar per casualitat que era Super Trooper. Mm-hmm. Ho sabeu, què és Super Trooper?
3: És algú de les llums.
1: Sí, senyor, molt bé.
3: Un pont de llums.
1: És la marca d'un Focus. D'un Focus que era molt famós als anys 70. Llavors, aquesta cançó, Abba, bueno, el seu compositor, un dels dos senyors.
3: O era el ros o era el pelirrojo.
1: Pues, van pentinats xungos. El que volia era com a transmetre la soledat de la cantant, perquè està cantant en primera persona, i diu això, no?, que es troba molt sola, no sé què, mentre aquesta nit entre els focus m'il·lumini.
0: Ja entenc.
1: I una mica la cançó aquella de Barón Rojo de "Porque yo sé que siempre estás ahí". Hi ha un moment que diu la cançó, no?
0: Clar, que no m'hi veig, però...
1: És exactament, que em consola saber que estaràs entre la multitud.
0: Clar.
1: Mentre m'il·lumina aquest Super Trooper focus.
0: Hòstia, no ho sabia.
1: I em sembla boníssima,
0: okay,
1: la
0: guai.
1: Cançó. O sigui, com voleu, l'escolteu.
0: Sí.
1: Grail Knights.
0: Foli fort.

0: Capa.
1: És brutal. Gent, necessitem més versions d'Abba. Mai en tinc, però
2: jo en tinc moltes, allò a la rereguarda, de bastanta gent diferent.
3: Però jo crec que hi ha una cosa fàcil i és fer versions d'Abba superproduïdes happiness. Ok, sí. Ho entenc, sí, dona sí, per fer-ho. Pat! Sí, sí. I si passem al cantó fosc del metall? I
1: fotem
3: Dead Black, saps? Vull dir...
1: Bueno, vols tant dir-te aquí, no?
3: Grim, jo també, saps?
4: Una versió rotllo... Sí, o tot el contrari, baixes el tempo, fas un depressiv black metal, saps?
3: Oh, sí, un, sí, un, com es diu, black doom, saps?
4: Un almost suicide black metal.
2: Jo m'estic imaginant, tempo negatif, tempo negatif, mamma mia.
1: En algun lloc del món algú ho està fent ara mateix, segons parlem, eh?
3: Sisplau. Obrim les línies, vull dir...
4: I poseu-vos a treballar.
3: Comuniqueu-vos amb nosaltres, per favor, escriviu-nos a les xarxes socials.
2: Jo només dic una cosa, per motius que no diré, tinc la possibilitat de tenir compte de professional de Suno, que és la IA aquesta que et genera coses.
3: Suno?
1: Coses Suno.
3: Però Suno no és un grup també de drone...
2: Sí,
1: que et genera
3: sí,
1: tartes
2: sí.
1: de llimona? No,
2: et genera cançons amb... els estàndards que tu li diguis.
1: Abominable.
2: No, per coses que no...
1: Meteorito.
3: Per motius que no pots explicar.
2: No, tinc un...
3: Estàs a la llista d'Epstein o alguna
2: cosa? No, és fàcil. Tinc un col·lega que es dedica a la publicitat i totes aquestes IAs que tu pots fer servir, doncs, ells, òbviament, tenen la versió xachiguai, i tu proves, i no és la il·lustració que tu fas de ChatGPT, sí, sí. És algo més currat. I lo mateix a...
3: Chat hippie.
2: Sí,
3: sí.
2: No, però Suno, que és l'aplicació, diguem, que fa servir, o que... Jo l'he fet servir plan guassa, entre els col·legues, de dir, vull cantar una balada d'un col·lega que té el dia que se pilla una gogorza. I tu dius uns estàndards, t'ho fa, i ara dic, hòstia, pues pillar el tema Mamma Mia i domatitzar-lo...
3: Jo no sé si és amb Suno o amb quina aplicació... gratuïta, segur, sí. Però jo tinc un amic corrupte, des d'aquí una abraçada, Xavi, que és un professional, t'ho juro, sí, en no. qualsevol estil de fer-te cançons amb qualsevol fricada de lletra.
2: O sigui, és abominable, sí, és divertit, molt.
3: Cada X temps ens passa coses que flipo.
2: Molt.
3: Flipo fortíssim,
2: molt.
3: Bueno. Anyway, t'importa si en Mijail punxa un tema?
2: No, jo només tinc un tema, o sigui, que aneu fent.
3: Bueno, doncs... Vols tancar tu? Vols tancar tu?
2: No, tancar no, perquè hi ha canes i calves.
3: Quines però... les llaves? Del programa.
4: Tanca la clau i la llum.
2: I queda't a dins, no?
3: Tanquem la paradeta. Bueno, Mijail, què hem de punxar?
2: Què?
4: Doncs avui sortiré bastant de la meva zona de confort.
3: Bastant
2: lluny. Has decidit experimentar la teva edat.
4: Estic juguetón.
2: Què?
3: De fet, porta un procanal, saps? Ara mateix.
2: Tinc una mica de por, perra.
3: Sí. Jo deia que feia un olor que dilata pupil·les, saps?
4: Ha fet servir.
3: I doncs, què? Què hem de punxar?
4: Doncs us porto una banda anomenada Latal.
2: Latal? Latal amb AA, Latal.
4: Sí, tal qual.
3: Tal qual Latal.
2: Latal.
3: Vale.
4: Banda catalana de... sí, és més, parlem de metal de proximitat.
2: Ah, vale.
3: Surs de zona de confort, però per un motiu concret.
4: Sí, òbviament. Practiquen una espècie de death... És una banda molt eclèctica, val?
3: Okay.
4: I practiquen una barreja entre death metal, molt nu metal, sazonado con un poquito de System of the Down, algun scratch que altre...
2: Vale, ens anem una mica al metal dels 2000.
4: Sí.
3: Bueno, vale.
4: Una miqueta així.
3: Sí,
4: estic donant etiquetes per una mica així...
3: Situar-nos.
4: Però no sóc molt donant etiquetes.
3: Estàs fent la triangulació perquè no ens perdem.
4: Exacte. Avui estic delimitant una àrea. Sí. A partir d'aquí veurem. Vale? La tal banda que entre Barcelona i Hospitalet es formava 2022 i que fa re va treure el seu primer EP el passat 16 d'abril.
3: Ah, o sigui, ja.
4: Sí.
2: Fa un mes.
3: Vale, o sigui, quatre anys es van formar i fa un mes han tret el seu primer EP.
4: Sí.
3: Fins ara
4: tenien singles publicats i han tret un EP.
3: Vale. Bueno, o sigui, hipernovella el tema.
4: Sí.
2: I banda pandèmica.
3: Vale, sí.
4: Correcte. Us porto el track que obre el disc, aquest anomenat Rage.
3: Okay.
4: I, bueno, a veure què us sembla. Ja dic, a mi m'ha agradat, però és una banda molt eclèctica, toca molts pals.
3: I és un estil que en la zona metall costa escoltar perquè cap de nosaltres és que siguem massa...
4: Correcte.
3: Amants.
4: I també s'ha de dir que l'EP està compost de quatre temes molt diferents entre ells i gèneres, sí. Vull dir...
3: Vale, bueno. Quin tema dius que has triat?
4: El tema que obre el disc, anomenat Rage, i res,
3: jutgeu
4: vosaltres mateixos.
3: La tal, sonen així.

0: O wow. Wow. O sigui, eclèctic.
1: He trigat 30 segons, està totalment...
2: A dins, no, tu?
1: Comprat per aquesta gent. Vull dir, jo sí, eh? Vull dir, jo molt, molt a tope. Molt a tope amb ells, eh? Vull dir, l'EP, que em sembla que no ho has dit, es diu Bullet Thoughts.
0: Sí, correcte, m'he deixat.
1: És espectacular. Vull dir, com dius tu, l'eclecticitat que té és una bogeria. Des de, fins i tot el missatge de veu aquell raro que sona a telèfon,
0: sí.
1: El moment de solo de scratch, les veus com Serge Tankian, jo què sé, és ula, molt bé tot, i en cap moment abusen de velocitat ni de omplir de massa ritme i de bateria. La bateria és molt tranquil·la dins que cap, saps? Contundent, i tot el rato mantenint. No sé la resta de l'EP com sona, però t'ho juro que me'l vull escoltar, eh? Vull dir, ui, hòstia, molt bé els Letal, tio. Bravo. Uau, acabo de flipar. Jo que soc molt amant de les coses rares i fricades, m'ha fet el dia.
2: S'han convertit en els nostres Engin de Potran.
1: Sí, sí, Engin de Potran.
2: Potrin.
1: Bueno,
2: ja està. Gràcies.
1: Ja està la francòfona. Bueno, doncs res, que molt bé, que molt bé. Va, ara sí, vols punxar?
2: Ara sí, ara sí.
1: A més, pensa...
2: Tinc un nom.
1: Ja sap tothom.
2: Ja sap tothom.
1: Mister
2: em fa gràcia, perquè és un tema que portava molt de temps a la llista, jo d'algun dia el punxaré, i arrel d'una notícia fa 2 setmanes em ve que em ve que niquelada. I és que Dragon Force ha anunciat...
1: Hòstia, sí, he flipat.
2: Sí,
1: he flipat
2: ja sabeu per on va, no?
1: He flipat fort, eh?
0: La notícia peta caps.
2: Sí, bàsicament. Sí. O sigui, ha anunciat que la seva nou vocalista és ni més que menys que Alissa White Lutz.
1: Correcte. L'ex-cantant...
2: Ex-vocalista de... Arch Enemy,
1: correcte.
2: Anava a dir èpica, perdó. Sobta molt. Són dos gèneres...
1: I dos registres molt diferents.
2: Totalment diferents, exacte. Sí que ella, tant amb el grup anterior com era The Agonies, com amb les etapes, amb els discos Arch Enemy, sí que té un registre de no gutural que està molt bé, que queda... Però clar, dins del gènere, però, clar, del death melòdic.
1: Però Dragon Force és totalment... líric, podríem dir.
2: Power metalero, diguem-ho així, o sigui, veus aguda...
1: Melòdic molt agut, molt èpic, molt flipat, saps? Vull dir, res a veure amb el que l'havíem escoltat
2: fins
1: ara.
2: Sí, aquesta ha sigut la notícia, a part, et trobes a una Alissa pluriempleada perquè ara està amb Dragon... o està de fet ja, perquè ja ha fet concerts en Dragon Force juntament amb un altre cantant, el seu projecte en solitari, i amb un altre grup que es diu Blue Medusa, que és ella amb més músics.
1: Oh, molt bé,
2: al final, la sortida d'Arch Enemy, si tot li va bé, no és tan traumàtica.
1: Clar. I a més, crec que això parla molt bé de la seva capacitat vocal. Vull dir, si efectivament dona el pego, vol dir que la tia té un entreno de cordes que flipes.
2: Exacte.
1: Que flipes fort.
2: Sí, a més, a xarxes, tant ella com Dragon Force, hi ha un fragment de Through Fire and Flames cantada per ella, que està molt bé. Que està molt bé. O sigui, jo ho vaig compartir amb una amiga cantant i diu, ostres, pues
1: no veus, no?
2: Si aquesta és la primera presa de contacte, perquè, òbviament, és un vídeo produït, hi haurà estudi, però, joder, que no farà un mes que la canta.
1: Ja, clar.
2: Això pot anar molt bé. I per què dic que em va molt bé? Perquè fa mesos enrere van treure una col·laboració que es deia Burning Heart amb l'anterior formació de Dragon Force i ella.
1: I ella cantant.
2: Amb l'anterior cantant, el Mark Hudson. Que
1: sí,
2: Mark Hudson,
1: compartint veus.
2: Compartint veus.
1: Okay,
2: una col·laboració. I Mark Hudson, a priori, no deixa la banda, sinó que ara estarà com Brian Johnson, per uns problemes de cúfans i temes d'orelles, s'ha de separar una mica de...
1: S'ha d'apartar. O sigui, ella és cantant provisional?
2: No, ella forma part de la banda des d'allà.
1: I l'altra no l'han fet fora?
2: I l'altra, ara mateix, però... no l'han fet fora, però el futur és una mica incert, ja.
1: Vale.
2: A veure, que no seria la primera banda amb dos vocalistes.
1: Si Maiden té 3 guitarres, per què no Dragon Force... Exacte. 2 cantants, saps? Vull dir, jo què sé. Bueno, què? L'hem de punxar o què? Com
2: sí,
1: el tema?
2: Punxem-la. El tema es diu Burning Heart, com la cançó de Survivor de la BCO de Rocky.
1: Cert que ho has dit.
2: I sona així de bé.
1: Dispara!

0: Ua, perdoneu, disculpeu-me, m'he de punxar l'insulina, nen, perquè... Hòstia, no veus, sí, sí.
1: És Poker Rainbows. En...
0: És que, de debò, tinc la sensació que és gent que s'ha esnifat una ratlla de sucre i estan flipant molt fort patinando sobre arcoiris de metal.
2: Això és el final boss del Guitar Hero, eh?
1: Una mica, ja una altra vegada.
0: Jo parlava aquí amb en Mr. Hyde que mai ha estat santo de mi devoció, però després d'escoltar això et diré que els odio, saps? No puc.
2: I això que els van veure quan començaven, eh?
0: Ho sé, fot 21 anys ara, nen.
2: Ojo.
0: No puc. Ho entenc, d'acord? Endavant, qui vulgui, sí, però és que no em veuràs. Si algun dia em veus posar-me un CD d'aquesta penya, algun passa. O m'has substituït, saps? Que vagi amb carrer.
2: Tu que ets un fosc.
0: Oh, no, un fosc no, tio. És que...
1: No, sí que s'ha de dir que és cafè per als muy cafeteros del rotllo, saps? I, jo t'he dit, jo els he vist dos vegades en directe, no m'agrada especialment, però el directe està molt bé.
0: Sí, però és, clar... és com anar a veure el Cirque du Soleil, vull dir, saps?
1: Sí, vas una vegada a la teva vida i prou.
0: No, i que fan la tera fricada i... Uah, soc molt ràpid i guai, corro per l'escenari. Uah, Dios mío,
1: oi, em balles!
0: Quan surto d'allà, tio, m'he de prendre una tila, saps? Vull dir, jo què sé, saps? M'he de fumar una índica, saps? Jo què sé.
1: Una índica?
0: Per calmar-me un poco, saps? I... Bueno, anyway...
1: anem a parlar... del tema.
0: De quin tema? D'aquest tema?
1: De lo que has dit al principi del programa, d'escollir entre
0: jo,
1: el pare o...
0: És que clar, jo tinc el problema pare. Que he descobert que Deep Purple, dels quals tot bé, però ja... Uf, jo me estoy quitando, perquè quan ja són tan i tan grans...
2: Sí.
0: Seguir escenaris... Que dius, hòstia, si aprens a aguantar les pets, a mi em fa coseta. A mi em costa molt, saps? No els posaré dins el bus que tots coneixereu, que parlo sovint. No, perquè els tinc un carinyo molt especial, but... Ojo, cuidao. Fa temps que els he perdut la pista. Estic parlant de Deep Purple.
2: Vale.
0: Del Mark IX... de Deep Purple. El Mark 8 era amb Steve Morse, que jo pensava, clar, quan va entrar aquest, bueno, el grup és, perdona, la formació amb Steve Morse és la que va durar més anys de la història. 28 anys amb Steve Morse. Guitarra que va entrar fa molts i molts anys, el 90 i algo, 93 diria, recomanat per Joey Satriani, que no van acabar de gravar un disc amb ell, que va ser ell que va dir, no, perdona, jo amb vosaltres no faré carrera, però aquest amic meu, que és molt bo, i està empezando, saps? Llavors, imagina't, sí que ho farà.
2: Això va ser després del Perpendicular?
0: De fet, el Perpendicular és el primer amb ell.
2: Amb ell.
0: Sí. De fet, amb d'això, amb l'altra guitarra que acabo de dir.
2: Steve Morse?
0: No, l'altra.
1: Steve Vai?
0: No, collons.
1: Satriani.
0: Joe Satriani. No van arribar a gravar mai res. Van fer una gira, diria, els va salvar els papers i quan van dir, oye, estàs contratat? Va dir, no. Però és amigo mío, sí.
2: Jo pensava que el Perpendicular estava ahí.
0: No. És una... Sí, és una rata, no és seu.
2: Vale.
0: O sigui, jo també ho pensava, però no. Llavors, Steve Morse ha passat 28 anys amb ells. El 22 va fotre el camp... I jo pensava, per què? Ho he investigat. Perquè la seva dona estava en un estadi 4 de càncer.
2: Sí,
0: i el tio va dir, voy a cuidar-la.
2: Sí, jo ho sabia.
0: No sé si el tema ha acabat bé o malament, això ja no ho sé, però té 4 projectes més funcionant actualment, cap d'ells de metall. I ara han agafat un altre guitarrista... Ai, que és un ronda. Ho tenia preparat al principi del programa.
2: S'ha tancat la pestanya.
0: No, és que l'he canviat. Ai, a veure si ho trobo. Estàs aquí o no estàs aquí? Com te llames? És que ho he investigat, eh? Que és un ronda, no em sortirà, no ho trobaré. Ah, aquí està. A veure, eres Simon McBride. Clar, aquest home qui és, saps? Doncs, bueno, us diré que té 47 anys, amb la qual quasi... 20, bueno, 20 llargs menys que tots ells. El més jove fins al moment era Steve Morse, per davant Don Airey, el teclista que va substituir l'immens i insubstituïble
2: John Lord.
0: I aquest bon home que acabo de conèixer aquí, no sé d'on ve ni què fa, però sona molt bé. I explica un solament és que flipes. Ara, no són solos pel meu gust d'aquell Deep Purple que jo m'estimo i amb el qual jo vaig créixer com a persona dins el heavy metal i el hard rock. But, sona molt bé el tema, sí. El nou disc sortirà, si no m'equivoco, el 10 de juny? A veure, deixa'm-ho mirar, això. Perdona, 3 de juliol, com estic avui, nen. Es dirà Splat, acabat amb admiració, perquè ja no saben què fotre-li. L'últim disc, em sembla que era un I, un parèntesis o alguna cosa així, oi que sí? Hi ha un que es diu, que és el símbol d'infinit, vull dir, ja no saben
1: quan,
0: què posar.
1: Jo quan he vist Splat m'he recordat de l'Splash del tricicle,
0: doncs
1: saps?
0: Jo de l'Splatterhouse de la Mega Drive, sí, sí. Oh, un joc bastant sanguinolent dels premis que hi havia. Bueno, i el primer single del qual sabem fins i tot el nom, perquè la resta dels temes, allò que de vegades posen... Bueno, el tracklist és aquest, doncs no el sabem encara. Són uns quants temes, em sembla que 18 o 19, però els noms no han transcendit. L'únic que sabem
2: sí,
0: és...
2: Sí, sí, el sabem, eh?
0: Jo ho he mirat i no.
2: A Metal Archive està.
0: Hòstia, pues,
2: I puc dir que la
0: Spotify no, eh?
2: Que la portada és molt bona, eh?
1: Ah, la portada és xula.
2: La portada
1: no
2: és molt xula.
1: Em
2: recorda una de Dream Theater, eh?
0: I tots els noms estan allà.
2: Sí?
0: Doncs Spotify són uns merdes. Vale, és igual. Ja ho sabíem, res. O sigui, nada nuevo bajo el sol, no, però...
1: Ui, ui. Spotify patrocina aquest programa.
0: Anyway, el primer single i tema que obre el disc es diu Arrogant Boy i Mikhail dispara, perquè sona així de bé, fot-li fort.

0: All right! Molt bé, molt bé. Sí, tema... tema canyero, happy, d'aquells que no t'enganxi la carretera.
1: Jo veig un pero.
0: Un però.
1: Un però.
0: Però.
1: És, aquí a la veu està de puta mare, sí, sí que és veritat que hi ha 3.000 veus al voltant.
0: Ja, sí.
1: I després en directe...
0: Però a veure, és que és el que...
2: Jo... Tampoc fa les virgueries que feia quan tenia 25 anys, eh?
1: No les pot fer.
2: Ja ho ha rebaixat bastant.
0: Jo he dit que es portava 20 anys amb la resta perquè veig que es portava vora 40, ja, saps? Claro. Perquè...
2: Té 80 cap a 81, farà d'agost.
0: Ja, duríssim, eh? Mm. Canta justet, vull dir, no fa res malament, i ja està.
1: Sembla, més un, sembla més un coronet?
0: Bueno, un coronet a l'última època, sí. Bueno...
1: whisky,
0: perdó, respecte a la composició, em recorda molt l'època que parlàvem aquí amb The Teacher, les Legend Masters, el Perfect Strangers, House of Blue Light, és el que hem dit, també. Aquesta època així, que és, com es diu, jugueja? Bueno, és igual. Entra una mica el joc del progressiu, de vegades, saps? També és un so quasi més heavy, saps? Però curiós que aquesta meitat del tema, aquest passatge quasi progressiu, si no fos perquè mantenen el 4-4, amb la guitarra que comença Don Airey presentant el tros melòdic, és curiós. Després es posa molt ambiental i torna el Deep Purple clàssic. Aquí és com m'ha canviat el peu i quasi caic a terra, saps? Dic, què passa aquí? But, també dic que per començar el disc és un tema mogut, veloç, prou canyero, m'agrada.
3: A mi m'ha sorprès, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, molt bé, molt bé.
3: M'ha pujat les expectatives.
0: Per això, és que per això el porto, perquè si no, l'he escoltat amb curiositat avui, a veure què passa aquí, clic, clic.
2: Jo només l'adalanto que havíem posat per Instagram, vaig decidir que m'agradaria i, efectivament, he comprat les meves expectatives.
3: I em dono la raó a mi mateixa.
2: Sí, sí, sí.
0: I em sap greu perquè volia punxar el nou disc de Venom, que està brutalment bé, he flipat.
3: Venom o Venom Inc?
0: No, Venom.
3: Venom, vale.
0: Cronos i sus col·legues.
3: Vale.
0: Però no em deixes, Mijail, no? Vols fer un Canes i Calbes per tancar el programa?
1: Està fent una cara com jo abans.
0: Doncs ens hem de despedir, Mijail. Amb què ens despedim?
3: Doncs ens despedim amb Canes i Calbes.
0: Sí.
3: Viatgem a 1986. Quan
0: molt bona època, eh?
2: Moltes coses passant, sí. Moltes,
0: a 86, ja hòsties.
3: Quan una banda, el qual líder avui ha mirat la seva edat i flipat.
0: Ai.
3: Estem parlant de Rage.
0: Oh!
3: Pibi Wagner.
1: Pibi Wagner.
3: 61 anys.
0: Clar.
1: Però jo el feia més gran, eh?
0: No. Passa que ell ja per si és voluminós i ja té la barba blanca...
1: Jo com a persona grandota envellim malament.
0: És que és un paio... Perdó, Mijail, t'estic traient el temps. És un paio que abans, quan era jove, era molt prim i molt alt, semblava un ent. Amb els anys ha començat a guanyar volum, però segueix igual de gran. Amb el qual el tio ara és immens. Vull dir, és molt, molt gros.
3: Doncs res, parlem del primer àlbum de carrera, que és Reign of Fear.
0: Hombre, i tant.
3: I tenim poc temps, perquè en qual ficarem només el tema i ja està.
0: Bueno, doncs dispara-li, punto.
3: I res, pujarem un clàssic.
0: Sí.
3: Suicide.
0: Suicide, immensos. Gent, que vagi tot molt bé, ens escoltem la setmana que ve. Dispara Suicide de Rage,
3: apa. Adéu.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.

explicant història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9.